0: Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i els homes radicals de la música dels 70, 80 i 90 obren la queixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen els èxits a les tardes de Calafell Ràdio.

0: fet, Novadis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, Novadis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
7: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez, a

0: A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
3: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
11: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
13: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
0: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: La nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: I avui ens despertem amb més fresca. 6 graus a Cassà de la Selva, 7 a Sant Martí, Sarroca i 3 a Viella. El govern espanyol ha acceptat finalment que el creuer, amb el brot d'antivirus, vagi a les Canàries. Abans, els 3 passatgers amb símptomes més greus seran evacuats en avió. El virus ja ha causat la mort de 3 persones i manté els prop de 150 viatgers amb una angoixa que resumia aquest noi en un vídeo a les xarxes.
1: We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home.
0: Som persones amb famílies que volem tornar a casa. El director del Centre de Coordinació d'Emergències del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ens deia just ahir al matí de Catalunya Ràdio que no es poden descartar de tot, del tot, nous contagis.
2: Lo cierto es que aunque sí que puede transmitir entre personas, la transmisión entre personas es difícil, es muy difícil, con lo cual el riesgo de que aparezcan nuevos casos no se puede descartar, pero no es, a medida que pasan los días, es cada vez menos probable.
0: I per cert, que a la passejada amb Albert Tom, avui a partir de les 10, parlarem de per què els creuers fascinen a tanta gent. I avui al matí ens preguntarem fins a quin punt tenim un problema de seguretat. Des de l'assassinat recent a Esplugues de Llobregat, a morts derivades també d'enfrontaments violents entre bandes, o a la violació a la Fèria d'Abril, o als tirotejos del Raval, ens preguntarem què és el que està passant. Seran, en aquest estudi, Toni Rodríguez, cap d'investigació dels Mossos d'Esquadra, i Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i de Seguretat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Després dels atacs amb arma blanca també d'aquest cap de setmana a Catalunya, i dels últims dies parlarem també amb una amiga de la persona que va ser degollada al carrer Esplugues. I a quarts de 10 ens acompanyarà també Sònia Fuentes, comissionada de l'Ajuntament de Barcelona d'Acció Social, per parlar de la notícia que ja us avançàvem en aquest programa. Hi ha 8.000 persones sense llar a la capital catalana.
3: Dotar de recursos als ajuntaments perquè puguin exercir aquestes competències del sensellarisme amb major garanties.
0: Doncs la reacció del govern ha estat dir que ja ampliar les ajudes als ajuntaments perquè facin front a aquest fenomen. Són declaracions de Sílvia Paneque ahir en roda de premsa reaccionant a la notícia del programa, que hi ha 8.000 persones sense llar ara mateix a Barcelona. I un dels temes del dia serà la visita del Papa. Aquest migdia el Vaticà farà oficial tots els actes de la visita a l'Estat i que el portaran a Catalunya el 9, 10 i 11 de juny. El periòdico explica avui que la benvinguda a Barcelona serà en un gran acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. I a les 10 del matí parlarem, atenció, amb una persona que es diu Miguel Barreno López, que és un ciutadà espanyol que acaba d'arribar a Madrid aquest mateix diumenge procedent dels Estats Units, on ha estat més de mig any detingut pels ICE. El Servei d'Immigració i Control de Duanes de Donald Trump, en què persegueix immigrants sense papers per deportar-los, doncs bé, ha estat més de mig any detingut per ells. Avui ens explicarà el seu testimoni a pocs dies d'haver arribat ja a la capital espanyola. I a les 11, com cada dimecres, la secció de televisió i sèries amb Maria Lacovells i Darío Porras.
4: I de què treballa, guapa?
5: Fas producció a festivals.
6: Ens vam conèixer a Sonar i ens vam enamorar allà.
7: Te'n va demà, perquè viu a Berlín.
8: No, no hace falta ni que te vayas, no?
0: La sèrie Yo Siempre a Veces ja es pot començar a veure a Movistar Plus. Són 6 capítols i el 21 de maig a la mateixa plataforma s'estrenarà Se tiene que morir mucha gente, amb actrius com Ana Castillo i Macarena García.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 4. I fem un caldo de la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb la confirmació que Nissan farà fora 900 dels treballadors que té a Europa i que Catalunya podria ser la gran perjudicada. El centre de recanvis que l'empresa té al Prat o el centre tècnic de la Zona Franca se'n podria veure afectats. Nissan ja va tancar la fàbrica que tenia justament a la Zona Franca amb 2.500 persones. En els pròxims dies començarà el procés de negociació de l'expedient de regulació i ha de parlar-ne amb els sindicats.
0: I a Brussel·les.
2: Alerta que més despesa pública en energia per afrontar la crisi derivada de la guerra a l'Orient Mitjà pot mantenir preus alts amb risc d'inflació. Per això mateix la comissió demana que les ajudes siguin selectives, específiques i, sobretot, temporals.
0: I amb què ha dormit Estats Units?
2: Apple pagarà 250 milions de dòlars per pactar una querella que li van presentar per fer publicitat enganyosa ara fa dos anys quan va anunciar un assistent de veu, el Siri, personalitzat amb intel·ligència artificial, cosa que encara no ha llançat. L'acord d'aquesta querella es tanca ara, justament quan, paradoxalment, Apple diu que ara sí traurà un Siri millorat amb intel·ligència artificial.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb els preparatius de la visita que farà al país, a la Xina, el president justament dels Estats Units, Donald Trump. Això serà la setmana que ve i aquesta matinada el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha dit que és probable, textualment probable, que Taiwan sigui un tema de conversa.
3: Avui és dimecres 6 de maig, ens despertem en fresca, fred fins i tot en algunes comarques. Hi ha un grau al Pont d'Esfuert, 2 graus a Puigcerdà, 7 a Caldes de Montbui i 14 graus a Amposta. Alguns bancs de boira, núvols baixos, al nord de la Catalunya central, al nord de les comarques de Girona. A la resta tindreu un matí tranquil i força tranquil el dia també la resta de Catalunya, excepte el Pirineu i a les comarques del nord-est, a les comarques de Girona, on a la tarda podran tenir una altra vegada alguns ruixats i algunes tempestes. Avui, amb temperatures que queden frenades, màximes entre els 18 i 24 graus, les més altes al sud del país. Sembla que demà tornarem a tenir un dia variable amb alguns ruixats de tarda.
0: Avui a l'Àgora del matí, Jordi Amat, Esther Vera, Laura Aznar i Gemma Calvet, quan són les 6 i 6. Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. El govern espanyol que accepta que desembarqui a les Illes Canàries el creuer afectat per un brot d'antivirus que ha provocat 3 morts.
6: L'Organització Mundial de la Salut, en coordinació amb la Unió Europea, va demanar informalment a Espanya que acollís el vaixell apel·lant al dret internacional i a criteris humanitaris. Ara mateix el creuer és a Cap Verd, on s'ha confirmat que s'evacuaran 3 persones, 2 tripulants amb símptomes i una altra dona que és contacte estret d'una de les 3 víctimes mortals. A tots 3 els portaran als Països Baixos en avions medicalitzats. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que portaran a un hospital de les Canàries, en un altre avió, el metge del creuer que està en estat greu.
0: Un cop s'hagin fet aquestes evacuacions, es preveu que el vaixell trigui entre 3 i 4 dies a arribar a les Canàries.
7: Allà s'atendrà la tripulació i els passatgers abans de traslladar-los als seus països. Esteve Ferrandez, secretari de Salut Pública de la Generalitat, deia al Catalunya Nit que és una decisió coherent.
8: És una de les possibilitats que nosaltres també estem considerant i és l'opció que desitgen els passatgers i amb la qual cosa doncs, em dones una bona notícia.
7: També al Catalunya Nit, el metge investigador especialitzat en malalties infeccioses Oriol Mitjà no descartava nous casos positius.
9: S'espera o seria possible que hi hagi nous casos entre les persones que ara són contactes. I també ens han explicat molt bé que aquestes persones que ara estan al creuer estan fent totes unes mesures d'aïllament, utilització d'higiene de mans, etc.
7: L'OMS també busca més de 80 passatgers d'un vol a Johannesburg, a Sud-àfrica, en què viatjava una de les víctimes abans de morir per antivirus.
0: El govern ampliarà el pla d'AGA, el dispositiu per localitzar i retirar armes blanques de la via pública, després que les dues morts del cap de setmana hagin reobert el debat sobre la inseguretat a Catalunya.
6: El detingut pel crim d'Esplugues de Llobregat ja és a la presó.
10: L'home té antecedents policials. L'any 2022 va ser detingut a Burgos, acusat de desordres públics i de llançar pedres contra agents policials. El crim d'Esplugues i també el que es va produir el cap de setmana al barri del Raval, a Barcelona, han reobert el debat sobre la inseguretat a Catalunya. La consellera Núria Parlon aposta per reforçar el pla d'AGA, aquest operatiu dels Mossos per retirar armes blanques de la via pública.
4: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar.
10: Tot i l'anunci, el govern assegura que els delictes amb armes blanques s'han reduït un 30% respecte a l'any passat. Oriol Pujadó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Bona part de l'oposició discrepa de l'executiu i adverteix que Catalunya sí que té un problema de seguretat.
7: Després dels casos del cap de setmana, Junts, el Partit Popular i Vox han traslladat aquesta preocupació al Parlament. Sentim els portaveus al Parlament, del Juntaire, Salvador Vergés, dels Populars, Juan Fernández, i del partit d'extrema dreta, Joan Garriga.
5: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
11: A Salvador ya se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya està descontrolada cuando hablamos de inseguridad.
12: Han pasado más de 72 horas y ¿dónde está el presidente de la Generalitat, Salvador Illa? ¿Dónde está su cantinela falsa de qui la fa la paga a Catalunya?
7: Junts ja ha demanat una reunió amb la consellera d'Interior i el govern s'ha mostrat disposat a donar explicacions sobre el crim d'Esplugues als partits de l'oposició. Per la seva banda, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat calma i que no es faci alarmisme.
0: I la Fiscalia veu indicis delictius inequívocs per mantenir empresonats els pares del nadó suposadament maltractat. Són a la presó des de fa un mes i mig.
6: Els van detenir després que el seu fill d'un mes de vida quedés ingressat a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron.
0: Barcelona, Marinúria Revella.
13: L'Audiència de Barcelona decidirà els pròxims dies si els deixen llibertat amb mesures cautelars com demanen els seus advocats o no. La Fiscalia afirma que els tres requisits que preveu la llei per mantenir-los en presó preventiva es compleixen i qualifica de lesions genitals contundents els efectes de la presumpta agressió sexual de què hauria estat objecte el nen amb només un mes de vida. Ara com ara se'ls investiga pels delictes de maltractament habitual, lesions i agressió sexual. La Generalitat, que té la tutela del nadó, està personada en el cas com a acusació particular i defensa els mateixos arguments que la Fiscalia. El nadó, després d'estar un mes ingressat, ara es recupera amb una família d'acollida. Maria Núria Revetlle, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Les entitats de defensa dels drets dels infants celebren l'ampliació de la llei de protecció dels menors que obligarà els jutges a escoltar-los en qualsevol procediment que els afecti.
7: També endureix els criteris per atorgar una custòdia compartida en casos de violència masclista. La responsable de polítiques d'infància de Save the Children Catalunya, Ona Lorda, aplaudeix la mesura i l'especialista en protecció infantil de l'UNICEF, a Modena o la Guibel, apunta que encara es pot millorar.
14: En la majoria de sentències, els òrgans judicials no feien cap menció en aquest interès superior del nen. Nosaltres hem valorat molt positivament que s'exigeixi una motivació expressa d'aquest interès superior de la infància.
15: Que l'ampliació de l'edat per a les proves preconstituïdes en aquest moment està solament per a los menores de 14 anys i sí que abogaríamos para que se ampliara a todos los menores de 18 años.
7: La reforma també prohibeix adduir en procediments judicials la síndrome d'alienació parental o teoria similar sense aval científic. La llei arribarà al Congrés a final d'any.
0: I la dona de 60 anys que va morir al març a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa va ser víctima d'un feminicidi, segons han confirmat els Mossos.
6: El Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat el segon crim masclista al país d'aquest 2026 i l'Ajuntament de Tortosa ha convocat un minut de silenci a les 12 del migdia.
0: Tarragona, Ricard Buigas.
16: La dona va morir el 17 de març a l'UCI, on estava ingressada en estat crític, però la detenció que ha dut l'agressor a la presó no es va fer fins la setmana passada. Abans, els Mossos l'havien detingut en dues ocasions. La primera, el 8 de març, per un cas de maltractament en l'àmbit de la llar. L'home, de 59 anys, va quedar en llibertat perquè la denúncia no va ser ratificada. Cinc dies després va arribar la segona detenció quan la dona va ingressar a l'hospital. El jutjat el va deixar en llibertat amb mesures cautelars per temptativa d'homicidi. L'última detenció va arribar el 27 d'abril, quan l'informe forense va confirmar el crim masclista un mes després de la mort. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui quedarà per servir per sentència el judici a l'exministre socialista José Luis Ábalos, Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama pel cas de les mascaretes.
7: El PP defensa que Aldama pugui evitar la presó i el govern espanyol acusa els populars de connivència amb el cervell de la trama.
17: La posició de l'advocat del PP marcarà l'última sessió del judici. Els populars volen premiar el Dama en rebaixat de 7 a 5 anys la petició de presó i el comissionista confés evitaria entrar-hi perquè cap delicte supera els 2 anys. Feijo ha sortit en defensa del Dama, mentre pel ministre Félix Bolaños és evident que estan conxorxats.
18: Aquel que es útil para saber lo que ha pasado se solicita una disminución de la pena.
19: Quiero dar las gracias al Partido Popular y el señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando.
17: La baixa petició per Aldama contrasta amb la pena que s'enfronten Ábalos i Coldo García, 24 i 19 anys de presó. Els tres acusats tindran avui dret a l'última paraula. Des de Madrid, Palabrujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa a l'Iran, Donald Trump ha anunciat que atura momentàriament l'operació naval per escortar vaixells comercials a través de l'estret d'Hormuz, l'anomenat Projecte Llibertat, que va entrar en vigor tot just dilluns.
6: El president dels Estats Units ha tornat a sorprendre amb un gir de guió inesperat. En una publicació a la seva xarxa social, ha justificat la decisió per facilitar les negociacions amb l'Iran i pel gran progrés que hi ha hagut en aquestes converses de cara a arribar a un acord amb el règim dels ayatolàs. Trump ha afegit que l'aturada del Projecte Llibertat permetrà determinar si l'acord es pot tancar.
0: I, a més, l'anunci el fa al cap de poques hores que ahir al vespre el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, afirmés que els Estats Units donaven per acabades les operacions de combat contra l'Iran, l'anomenada Fúria Èpica.
7: Rubio havia dit que ara es concentraven plenament en l'operació de protecció de vaixells comercials a l'estret d'Hormuz, que va qualificar de missió defensiva i humanitària.
20: L'operació Fúria Èpica s'ha acabat. Hem aconseguit els objectius. Ara preferiríem el camí de la pau. El president vol un acord, però és una opció que fins ara l'Iran no ha triat. Des dels Estats Units hem de fer alguna cosa per obrir una ruta per l'estret d'Hormuz per recuperar totes les mercaderies que hi ha bloquejades allà i rescatar les persones que hi estan atrapades.
0: De fet, aquestes declaracions de Rubio afirmant que l'ofensiva s'havia acabat també havien generat un cert desconcert.
6: Recordem que quan va entrar en vigor la treva ara fa un mes, Trump va afirmar de manera contundent que només era temporal i que si l'Iran no renunciava al seu programa nuclear i obria l'estret d'Hormuz, els bombarders dels Estats Units es tornarien a enlairar.
0: I el ministre d'Afers Estrangers, iranià, ha arribat aquesta matinada a Pequín, on s'ha d'entrevistar amb el seu homòleg xinès.
7: La visita té lloc només una setmana abans de la visita de Donald Trump a la Xina.
0: Pequín, Francesc Canals.
21: Visita del ministre d'Afers Estrangers iranià a Pequín, aliat de Teheran, en ple desconcert per la situació a l'estret d'Hormuz i a una setmana vista del viatge de Donald Trump a la capital xinesa. Contacte del cap de la diplomàcia iraniana, Abbas Araghchi, amb el seu homòleg xinès, Wang Yi, que mira de jugar un paper de pacificador, almenys donant suport a les converses que se celebren al Pakistan. Araghchi deia ahir dilluns en anunciar-se la visita a Pequín que no hi ha una solució militar per a la crisi de l'estret d'Hormuz. La Xina és un aliat de l'Iran, però també compra petroli a l'Aràbia Saudita i no li convé que es prolongui el bloqueig al Golf Pèrsic. Des de Pequín, Francesc Canals per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Demà hi ha eleccions al Parlament d'Escòcia i totes les enquestes apunten que el Partit Nacional Escocès tornarà a guanyar.
6: Si és així, prometen celebrar un segon referèndum després que el 2014 el no es va imposar amb el 55% dels vots.
0: Enviat especial a Edimburg, Quim Olivares.
22: Un dels arguments per fer una segona consulta és el Brexit, ja que Escòcia és una potència exportadora. Sentim Gordon McIntyre-Kemp, líder de Believe in Scotland, en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Pel que fa al Brexit en particular, Escòcia va votar un 62% per quedar-se a la Unió Europea. Ens van arrencar de la UE en contra de la nostra voluntat demòcrata i una vegada i una altra, les decisions preses a Londres no funcionen per a Escòcia.
22: El Tribunal Suprem Britànic va deixar clar al Parlament Escocès el 2022 que si vol un segon referèndum vàlid ha de tenir el permís del govern britànic i això fins ara no ha passat. Els partidaris de la independència volen augmentar la pressió i forçar el govern de torn a Londres a autoritzar-lo. Quim Olivares, des d'Edimburg, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
24: Bon dia.
0: Quan són les 6 i 17 reaccions a l'edat dels 8.000 persones sense llar vivint a Barcelona, que us ho explicàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio.
25: La Generalitat recorda que s'ha compromès a injectar 30 milions d'euros per ajudar els ajuntaments. La portaveu del govern, Sílvia Paniqué, ha recordat que les competències per l'abordatge del sensellarisme són municipals, però ha insistit en les transferències econòmiques promeses als consistoris i també recorda que hi ha un nou pla estratègic en marxa.
26: El departament preveu invertir o destinar fins a 30 milions d'euros a través de finançament dels ens locals, a través del nou contracte programa, per tant, dotar de recursos als ajuntaments perquè puguin exercir aquestes competències del sensellarisme amb major garanties.
25: Tot plegat després que aquest dimarts expliquéssim aquí, al matí de Catalunya Ràdio, la realitat de moltes persones que viuen al carrer a Barcelona, per exemple, entorn de la Ronda Litoral. Algunes s'han vist abocades a viure en tendes de campanya, tot i treballar davant les dificultats per trobar un habitatge.
27: Ara estic treballant, que un home que de faena, bé, però en negre, me van pagar 60 euros al dia, però bueno, una habitació, ja estic vaig estar mirant la setmana passada 400, 450, 500, que això és una locura.
0: En temps d'agora en parlareu avui amb la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, Sònia Fuertes. I uns 200.000 immigrants han iniciat els tràmits per regularitzar la seva situació a tot l'Estat des que va arrencar el procés a mitjans d'abril.
28: La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, es va reunir ahir amb el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, i tots dos es van mostrar satisfets de com estan en el procés.
29: La setmana passada rondàvamos más de 130.000 solicitudes. Esta semana, pues seguramente nos iremos acercando a una cifra cercana a las 200.000 a nivel estatal.
30: Que el real de
1: decreto ya ha permitido que las oficinas de extranjería hayamos hecho una aceleración de los trámites de los arraigos pendientes.
28: En paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona obrirà avui un nou espai a Montjuïc com a punt únic per donar cita. Estarà ubicat al pavelló 2 de la Fira i també s'atendran els residents que no estiguin empadronats. De moment, el consistori ja ha tramitat més de 94.000 certificats de padró i ha fet 17.000 informes de vulnerabilitat.
0: L'atur baixa a l'abril a Catalunya gràcies a les contractacions vinculades a la Setmana Santa i l'arrencada de la temporada turística.
2: Ara hi ha 9.000 aturats menys que fa un mes. En total busquen feina gairebé 315.000 persones. Aquestes dades contrasten amb la taxa d'atur per sobre del 10% que es publicava fa uns dies amb l'enquesta de població activa. En declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, el catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, Raül Ramos, adverteix, però, que el mercat de treball català perd empenta pel conflicte a l'Orient Mitjà.
3: L'augment dels preus i dels costos de producció, tot i les mesures aprovades pel govern a mitjans de març, però també les interrupcions a les cadenes de subministrament global, comencen a passar factura a les nostres empreses, especialment a les del sector industrial orientades a l'exportació.
0: Els treballadors de la seu de Barcelona, de la multinacional Transperfect, que es dedica a entrenar intel·ligència artificial d'Apple per a traduccions, avui faran vaga.
25: Sí, el secretari general del sindicat FEST, Miquel Àngel Bax, denuncia en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que desenes de treballadors de Transperfect a Barcelona tenen contractes discontinus, malgrat que de feina sempre n'hi ha.
4: Aquesta flexibilitat, aquest abús que es pot fer d'aquesta modalitat de feina, pues bueno, pues nos donem una flexibilitat total a l'empresa. No m'agrades, et pauso i no et crido mai més.
25: De fet, Inspecció de Treball investiga possibles irregularitats en les contractacions, tot plegat mentre la mateixa IA també està implicant ja la reducció de llocs de treball en el sector tecnològic. Des de principis d'any, les grans tecnològiques han acomiadat a escala global més de 90.000 treballadors. Recentment, Microsoft i Meta han anunciat que fan fora 16.000 empleats per tenir més fons per invertir en IA i perquè alguns llocs de feina ja els substitueix aquesta tecnologia. A finals del 2025, Amazon va acomiadar prop de 800 treballadors a Barcelona amb els mateixos arguments.
0: I el Banc Sabadell comença una nova etapa.
28: La Junta General del Banc d'aquest dimecres ha de votar Marc Armengol com a nou conseller delegat en substitució de César González Bueno, que ha liderat la defensa de l'entitat davant de l'OPA del BBVA.
0: Rafael de Ribot.
5: Els últims resultats que ha defensat González Bueno han estat els del primer trimestre de l'any, període en el que els beneficis han estat de prop de 350 milions d'euros, cosa que significa gairebé un 30% menys que en el mateix període de l'any passat. Una caiguda de beneficis que s'explica per l'entorn de tipus d'interès baixos i també pels costos que ha suposat el nou pla de prejubilacions pactades. Es mantenen els objectius de rendibilitat i remuneració als accionistes, en part gràcies a la venda divendres passat de la filial britànica TSB.
8: Lo hemos vendido por 3.300 millones de euros. Lo hemos vendido a un múltiplo de 10,5 veces beneficios.
5: A finals de mes, el banc repartirà un dividend extraordinari de 50 cèntims per acció. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el govern espanyol afronta l'últim any de legislatura amb un full de ruta per aprovar aviat el nou finançament autonòmic i votar abans de l'estiu la condonació de part del deute de les comunitats.
2: També es marca com a prioritat aprovar els pressupostos d'aquest any, els primers de la legislatura, tot i que el ministre de la Presidència admet que això no serà immediat.
0: Txell Vallespí.
28: Félix Bolaños assegura que l'estat espanyol tindrà nous comptes, però no s'aventura a dir quan.
9: Ahora no es el momento, porque es verdad que tenemos unas incertidumbres económicas que tienen que ver con la situación geopolítica del mundo, que son los conflictos que estamos sufriendo, que hacen muy difícil que podamos tener un cuadro macroeconómico que sea preciso.
28: L'executiu de Sánchez també treballa perquè el Congrés voti abans de l'estiu el projecte de llei que perdonarà a Catalunya 17.100 milions d'euros del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic i deixa per la tardor la votació del nou model de finançament. La cambra també debatrà la llei que preveu eliminar l'IVA als autònoms que facturin menys de 85.000 euros. La va pactar junts amb l'executiu de Sánchez i podria fer que els de Puigdemont reconsideressin el seu no a la pròrroga de lloguers. Però el ministre de la Presidència no s'hi compromet, al·legant que Europa no els hi obliga. Txell Vallespí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, avala la proposta de confluència dels partits de l'esquerra del PSOE, articulada pel líder d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián.
25: En una entrevista al Més Nit, Colau ha afirmat que seria bo que fos una candidatura liderada per diverses persones, però també ha dit que si Rufián fos la millor opció per encapçalar-la, li donaria suport.
10: Jo, per exemple, no tinc cap problema en dir-ho. O sigui, si el Gabriel Rufián, per exemple, ara pot ser la persona que tingui més popularitat i que està, és més capaç de comunicar, jo recolzaria perfectament que el Gabriel pogués liderar aquest front d'esquerres plural.
25: Colau descarta liderar aquesta confluència i reitera que no vol tornar a la primera línia política.
0: Hi ha tres titulars de Cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
11: Què tal, bon dia?
0: La primera. Ladies and gentlemen, the Rolling Stones!

0: Stones han presentat aquesta matinada a Nova York el seu nou disc, Foreign Tongues. El popular presentador nord-americà Conan O'Brien ha conduït l'acte, que ha comptat amb la presència de tres dels membres de la banda britànica, els seus fundadors, Mick Jagger, Keith Richards i Ron Wood. El disc es publicarà el 10 de juliol, però ja han avançat dos de les 14 cançons.
1: La segona.

0: I Bad Bunny anuncia més entrades pels concerts que ha de fer a Barcelona i a Madrid. Aquest mes de maig hi haurà dues modalitats, una és al mig de l'escenari i les altres als laterals. A diferència de les entrades a les grades, aquestes entrades, però, no aniran numerades. Recordem que Bad Bunny començarà la gira europea a la capital catalana els propers dies 23 i 24 de maig.
1: I la tercera?
0: Parlem també de la Bienal d'Art de Venècia, perquè obre portes avui als professionals en una edició marcada per la tensió política i les crides al boicot per la presència d'Israel i Rússia. Recordem que la setmana passada el jurat internacional va dimitir en bloc precisament per la presència de tots dos països i en les últimes hores hem sabut que l'Iran s'ha retirat de la Bienal.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: L'Arsenal és el primer finalista de la Champions després de guanyar l'Atlètic de Madrid per 1-0.
2: Per segon cop a la seva història, l'Arsenal disputarà una final des de l'Atlètic de Madrid al Cholo Simeone.
3: Entendemos que en la vida quedar absolutamente todo para estar con tranquilidad y con calma, y creo que lo dimos absolutamente. Competimos muy bien en el partido de ida, muy bien en el partido de vuelta, muy bien en el partido contra el Barcelona. Hemos llegado a un lugar difícil de llegar.
2: Doncs tothom en calma, avui a les 9, Bayern i PSG buscant l'altra plaça de finalista, 5-4 pels francesos a l'anada, aquest Bayern-PSG a les 9, transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT.
1: I a veure si és un partidàs com el de l'anada, eh?
2: Difícil, però vaja.
1: Sí, sí, és molt difícil de superar allò, eh? Mapi León deixarà el Barça quan acabi aquesta temporada.
2: Ja ha comunicat al club la seva marxa l'any en què acaba el seu contracte, com vam explicar al podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio. La central deixa l'equip després de 9 temporades, 7 lligues, 3 lligues de campions, entre altres títols. El Barça ofereix precisament el títol de Lliga a l'afició a 6:45, el partit contra el Llevant a partir de les 7. Pere Romeu, tècnic del Barça, no vol parlar de les baixes de l'equip.
4: Però jo et puc assegurar que dins el vestuari l'únic que parlem és de poder sabre el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
2: El Barça acaba de classificar-se avui per la final a 4 de la Champions d'handbol, s'hi manté la renda de 2 gols davant el Nantes a 8:45 i comença a Portugal la fase final de la Champions d'hoquei patins amb el Reus Benfica de quarts de final.
1: Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, secció de televisió i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porres. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui feu cara de necessitar un bon aforisme reduccionista i simplista sobre la vida per llevar-vos amb una mica més de saviesa barata, i això és exactament el que us donaré. Tenen molt mala premsa les frases que comencen amb la vida és com, i jo crec que és per culpa del Forrest Gump i allò de la vida és com una caixa de bombons perquè mai saps què et tocarà. Quina soberana xurrada, mare de Déu, i quines voltes que ha arribat a donar aquesta frase sense que ningú s'adonés que l'havia dit un personatge no precisament intel·ligent. La paramiologia catalana, en canvi, sempre tan càustica ella, en té una de molt millor. La vida és com l'escala d'un galliner, curta i plena de merda. Aquí sí que hi ha saviesa, i en la mateixa línia, avui anant en moto, me n'ha vingut una al cap que humilment us regalo si us agrada, i és la següent. La vida és com anar en moto per Barcelona. Has de preveure què faran els idiotes per poder-los esquivar.

0: Hi ha 8 cançons sobre el final del judici del cas Ábalos.
1: Ha de quedar vist per sentència, el fiscal ha mantingut les peticions del primer dia, és a dir, el fiscal acaba el judici com el va començar, per tant, avui cançons amb títols capicua, que comencen i acaben igual. I arrenquem amb SOS, aquest temasso dels Ava, que és un títol, evidentment, capicua per definició.

Vinga, va, més títols capicua. Hem buscat cançons amb títols que comencin i acabin amb la mateixa paraula. Que no n'hi ha, no n'hem trobat gaires, eh? Però sí, hem trobat Time After Time, de la Cyndi Lauper, un altre temasso.

0: I un altre títol que comença i acaba amb la mateixa paraula, Sunday Bloody Sunday, la cançó dels U2, evidentment, sobre el Bloody Sunday, la massacre comesa pels soldats britànics en què van morir 14 manifestants nord-irlandesos.
1: En tinc dues propostes.
0: Ah, sí?
1: Va. Money Money, d'Ava.
0: Money Money, sí.
1: Saps que són dos que es repeteixen,
0: eh? Money Money, sí. Però, sí, va.
1: I 555 de Benny Goodman.
0: Ah, doncs mira. Pròxim capítol, aquesta.
1: És la mateixa paraula, hauria d'haver-hi alguna al mig,
0: no? Ah, exacte.
1: No?
0: Ja, però bueno, ja... compro.
1: Vinga. En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Espanya accepta desembarcar a les Canàries el creuer afectat pel brot d'antenavirus que ha provocat 3 morts.
2: L'OMS, en coordinació amb la Unió Europea, va demanar informalment a Espanya que acollís el vaixell. Ara mateix és a Cap Verd, on s'evacuaran 3 persones al Catalunya Nit. Valorada aquesta decisió, Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat.
3: És una de les possibilitats que nosaltres també estem considerant i és l'opció que desitgen els passatgers i amb la qual cosa doncs, em dones una bona notícia.
2: I novetat d'ara mateix, els treballadors del Servei de Neteja de Girona i l'empresa han assolit un preacord.
4: Després d'una nit de negociacions, el comitè d'empresa i la concessionària han assolit un acord que ara haurà de ratificar la plantilla abans de donar per desconvocada la vaga. El que sí que queda suspès és la manifestació que hi havia prevista per avui.
2: Presó provisional i sense fiança per l'home acusat de matar una veïna a Esplugues de Llobregat.
5: I el govern aposta per reforçar el pla d'AGA per retirar armes blanques de la via pública. Núria Parlon, consellera d'Interior.
6: Creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
2: Avui a l'Àgora parlarem amb una amiga d'aquesta víctima, la Jean, i també ens acompanyarà la Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma, i també Toni Rodríguez, cap d'investigació dels Mossos d'Esquadra. Avui quedarà vist per sentència al judici a l'exministre socialista Ábalos, també a Koldo García i a Víctor de Aldama.
4: El PP defensa que l'empresari comissionista pugui evitar la presó i el govern espanyol acusa els populars de connivència amb el cervell de la trama.
2: I nou cop del volant de Donald Trump, que ara ha anunciat que atura momentàniament l'operació naval per escortar vaixells comercials a través de l'estret d'Hormuz, l'anomenat projecte Llibertat que va entrar en vigor dilluns.
5: I poques hores després que el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, afirmés que aquesta operació era justament una prioritat.
7: Des dels Estats Units hem de fer alguna cosa per obrir una ruta per l'estret d'Hormuz, per recuperar totes les mercaderies que hi ha bloquejades allà i rescatar les persones que hi estan atrapades.
2: I reaccions també a la dada de 8.000 persones sense llar vivint a Barcelona, que us explicàvem i avançàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio.
4: Com la de la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que tot i que les competències són municipals, diu...
8: El departament preveu invertir o destinar fins a 30 milions d'euros a través de finançament dels ens locals, a través del nou contracte programa.
2: Justament avui en voldrem parlar amb Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona. I els treballadors de la seu de Barcelona de la multinacional Transperfect, que es dedica a entrenar la intel·ligència artificial d'Apple per traduccions, avui fan vaga.
5: El secretari general del sindicat FIS, Miquel Àngel Bax, fa aquesta denúncia al matí de Catalunya Ràdio sobre l'accés de contractes discontinus.
9: Aquesta flexibilitat, aquest abús que es pot fer d'aquesta modalitat de feina, pues bueno, pues us donem una flexibilitat total a l'empresa. No m'agrades, et pauso i no et crido mai més.
2: I comença una nova etapa, és el Banc Sabadell.
10: Pues la verdad es que me voy extraordinariamente satisfecho.
4: La Junta General del Banc avui ha de votar Marc Armengol com a nou conseller delegat en substitució de César González Bueno, que liderarà la defensa de l'entitat davant de l'OPA del BBVA.
2: I a la cultura avui arrenca una nova edició de la Bienal d'Art de Venècia.
5: S'obren les portes als professionals en una edició marcada per la forta tensió política i les crides al boicot contra la presència d'Israel i Rússia.
2: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Mercurado amb el creuer del brot tanta virus a totes les portades.
11: De fet, amb la decisió confirmada a última hora de dur-lo a les Canàries, la Vanguardia llum verda perquè el creuer de l'antivirus recali a les Canàries, això és cap a on anirà. L'Ara, en canvi, es fixa en on és ara, d'on prové i titula davant les costes de Cap Verd, ho acompanya amb una gran foto del mar amb el vaixell de fons. L'altre gran tema de portada és l'ocupació. Ricard, llegim a El Periódico que Catalunya recupera el lideratge de l'ocupació a Espanya. La Vanguardia, un número, Espanya supera els 22 milions d'ocupats gràcies dies a l'hostaleria. A la premsa de Madrid, ulls posats en la crònica politico-judicial, El Mundo diu a la portada que Ábalos i el PSOE s'alineen per desacreditar la col·laboració d'Aldama. El País, però, mira cap una altra banda i parla de l'excomissari Villarejo, condemnat a 3 anys i mig pel cas Dina. I altres temes de portada, El Periódico Barcelona rebrà el Papa amb una trobada massiva a Montjuïc, El País mor Soledad Gallego Díaz, referent del periodisme ètic, i l'Ara du en portada que la seva directora i col·laboradora del matí, Esther Vera, ha estat distingida amb el Premi Nacional de Comunicació.
2: Avui la felicitarem també en directe. I avui a Tremp es desperten amb 5 graus, al migdia arribaran els 20, i a Vilanova i la Geltrú tenen 9 graus amb una màxima prevista de 21. Avui farà sol a la majoria de comarques, però encara tindrem algunes tempestes de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia. Sí, ara mateix hi ha alguns bancs de boira i núvols baixos matinals al nord de Catalunya Central i al nord de les comarques de Girona. A la resta, el matí serà assolellat, tranquil. I a la tarda, avui esperem ruixats i tempestes no tan forts com els d'ahir i avui molt concentrats al Pirineu, Prepirineu, a les comarques de Girona, avui podria arribar també a la Costa Brava.
2: I avui que quedarà vist per sentència aquest cas de les mascaretes, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
13: Bon dia, Catalunya. Avui es clou el judici del cas Ábalos, un procés que ha comptat amb les habituals dosis de surrealisme d'aquest tipus d'afers, amanit amb teatre d'esperpent espanyol en forma de mans, bitllets de 500 i el famós coldo transformat en un druida barbut. La condemna és quasi segura i la qüestió política de fons es manté. Per què Pedro Sánchez va expulsar del govern a la seva mà dreta, el qual, al seu torn, era un dels homes més poderosos del PSOE? Aquesta és la gran pregunta de tot plegat, perquè la condemna pública de l'exministre no només l'ha fet a la dreta mediàtica, sinó sobretot al seu partit, que el va expulsar i el va tractar d'empestat només pel fet d'estar sotmès a una investigació. Ábalos se sumarà així a la nombrosa llista d'amics que mata Pedro Sánchez. I de moment, com sempre, el president sobreviu. Wow! I feel good. I knew that
2: I wouldn't. I feel good. I a aquesta hora... I knew that I wouldn't. Amb què ens despertes avui? Xavi Canalies, bon dia.
14: Bon dia, Ricard. Avui et desperto amb James Brown. I és que tal dia com avui? Però un 6 de maig de l'any 65 el cantant va gravar la versió definitiva de la cançó, ja que inicialment s'havia enregistrat un any abans, però amb un ritme molt diferent. Ho va fer als Criteri Studios de Miami i es va convertir en el seu èxit més important. De fet, l'any 2013 va incloure aquesta cançó, aquesta gravació, al Saló de la Fama dels Grammy.
2: I amb quin matiner heu parlat aquest matí? Els matiners de Catalunya Ràdio?
14: Doncs mira, en Josep de Mollà és una de les moltes persones...
2: Josep?
14: Que, sí, Josep, Pep de Mollà, que treballen a Barcelona i que opten per baixar molt d'hora a la ciutat per estalviar-se les retencions de les rondes. Què tal, Josep, com estàs?
15: Bé, despertar-me amb vosaltres. Vaig a Barcelona des de Mollà i prefereixo baixar ben d'hora i evitar així les cues i poder, diguem-ne, tenir una entrada, a intentar que sigui tranquil·leta. Treballo en un departament de la Generalitat i com que estem allà a la zona franca, doncs no és fàcil passar per la ronda litoral i, per tant, diguem-ne, he d'anar molt de matí per poder arribar a temps.
14: Paciència i carretera i manta, com s'acostuma a dir.
15: Gràcies per desvetllar-nos cada dia.
14: Mira, molta gent, molta gent compta per fer això,
2: sí, No, avui estava a rebentar la C-58.
14: És que és horrorós.
2: I avui on són festes?
14: Doncs mira, arriba la Festa Major del Guinardó, els carrers s'omplen de tallers, concerts, exposicions i altres activitats. Avui, a les 6 de la tarda, alerta, Sarsuela serà el Mas Guinardó.
2: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
16: Doncs el vídeo de l'actriu Anne Hathaway celebrant que l'Arsenal és el primer finalista de la Champions després de guanyar l'Atlètic de Madrid per 1-0.
2: London forever. Caram.
16: El vídeo que ha
2: penjat. Que manera de celebrar-ho.
14: Sí. Noi. Està contenta.
16: Està contenta. Sí. Està emocionada.
14: Quina hora era això?
16: Tard, devia ser tard.
14: I tant.
16: Devia ser tard. El vídeo surt ell amb la samarreta de l'Arsenal, cantant l'himne i felicitant a tot l'equip. De fet, no és la primera vegada que demostra el seu amor pel club. Fa unes setmanes se la va poder veure a Nova York amb la samarreta de l'Arsenal i en més d'una entrevista ha explicat que el seu pare ja n'era fan i ella, doncs, també.
17: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
18: Avui hem rebut el missatge de l'Àlex, de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Ferrer i Guàrdia, de Granollers. És una de les entitats educatives que aquest divendres s'ha sumat a la convocatòria feta a nivell europeu per la plataforma Streets for Kids, que demana que els entorns escolars siguin més segurs i menys contaminants. La campanya reclama que es compleixi amb uns estàndards adequats i l'Àlex planteja algunes mesures que es podrien prendre per disposar d'entorns escolars òptims.
19: Els vehicles de combustió és el principal problema en els entorns escolars. La solució és molt clara, és reduir, si no eliminar totalment el pas de vehicles en els entorns escolars, posar mesures que també siguin compensatòries, com per exemple doncs, posar naturalitzar aquests espais, posar mesures que pacifiquin el trànsit, que redueixin la velocitat.
17: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
20: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
21: Fa bo i la brasa ja està encesa. A bon preu i esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A bon preu i esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
22: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. El preu del petroli cau prop d'un 2%. El barril de Brent ara costa al voltant de $108. Això fa que revisquin les borses. A l'Àsia aquest matí predominen les compres. La borsa de Seul creix un 6% i les de Tòquio, Hong Kong i Xangai una mica menys d'un 1%. A Europa i els parquets van tancar en verd després que els Estats Units asseguressin que l'Iran no ha violat l'alto al foc. L'IBEX 35 ahir va recuperar bona part del que va perdre dilluns. Va sumar un 1,80% fins als 17.670 punts. L'índex europeu que més creix és l'italià, que va rebotar més d'un 2%. Els indicadors de Wall Street ahir també van sumar més d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
23: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
24: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
25: Com m'agrada aquesta sintonia.
24: És que està molt bé. Pam, pam, pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
26: M'ho faries tu, Lisenda?
25: Jo sempre.
24: Pam, pam, pam, pam, pam. Mar, bona tarda.
27: Bona tarda.
24: Pots fer un pam, pam, pam, pam? Pam, pam, pam, pam.
25: Molt bé.
24: Com ho faries, Òscar?
26: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho.
24: Pam, pam, pam.
26: Veus? Sí.
17: De dilluns a divendres de 4 a 7...
24: La millor hora del dia.
17: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
24: Pam, pam, pam, pam.
28: Catalunya Ràdio.
24: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
17: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
24: El govern espanyol accepta que desembarqui a les Illes Canàries el creuer afectat per un brot d'antivirus.
4: L'Organització Mundial de la Salut, en coordinació amb la Unió Europea, va demanar formalment a Espanya que acollís el vaixell, apel·lant al dret internacional i a criteris humanitaris. Ara mateix el creuer és a Cap Verd, on s'ha confirmat que des d'allà s'evacuaran 3 persones, 2 tripulants amb símptomes i una altra dona que és contacte estret d'una de les 3 víctimes mortals. A tots 3 els portaran als Països Baixos en avions medicalitzats. El Ministeri de Sanitat també ha confirmat que portaran a un hospital de les Canàries en un altre avió el metge del creuer, que està en estat greu.
24: Un cop s'hagin fet aquestes evacuacions, es preveu que el vaixell trigui entre 3 i 4 dies a arribar a les Canàries.
4: Allà s'atendrà la tripulació i els passatgers abans de traslladar-los als seus països. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat, deia al Catalunya Nit que és una decisió coherent.
3: És una de les possibilitats que nosaltres també estem considerant i és l'opció que desitgen els passatgers i amb la qual cosa doncs, em dones una bona notícia.
4: L'OMS també busca més de 80 passatgers d'un vol a Johannesburg, a Sud-àfrica, en què viatjava una de les víctimes abans de morir per antivirus.
24: El govern ampliarà el pla d'AGA, el dispositiu per localitzar i retirar armes blanques de la via pública.
4: Això després que les dues morts del cap de setmana hagin reobert el debat sobre la inseguretat a Catalunya. El detingut pel crim d'Esplugues de Llobregat, des de la presó, és un home que té antecedents policials i fa 4 anys el van detenir a Burgos, acusat de desordres públics. Núria Parlon, consellera d'Interior.
29: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública, creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar.
4: Tot i això, el govern assegura que els delictes amb armes blanques s'han reduït més d'un 30% respecte a l'any passat. Ara bé, part de l'oposició en discrepa i adverteix que Catalunya té un problema de seguretat. Sentim els portaveus al Parlament de Junts, Salvador Vergés, el del PP, Juan Fernández i el de Vox, Joan Garriga.
0: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
1: A Salvador ya se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya està descontrolada cuando hablamos de inseguridad.
5: Han pasado más de 72 horas y ¿dónde está el presidente de la Generalitat, Salvador Illa? ¿Dónde está su cantinela falsa de qui la fa la paga a Catalunya?
4: Esquerra, els Comuns i la CUP, en canvi, han demanat calma i no fer alarmisme.
24: I en un nou gir de guió, ara Donald Trump diu que atura l'operació naval per escortar vaixells comercials a través de l'estret d'Hormuz.
4: És l'anomenat Projecte Llibertat, que va entrar en vigor dilluns. Trump diu que ho fa momentàniament. Un anunci, però, que arriba hores després que el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, afirmés que aquesta operació era una prioritat.
6: Des dels Estats Units hem de fer alguna cosa per obrir una ruta per l'estret d'Hormuz, per recuperar totes les mercaderies que hi ha bloquejades allà i rescatar les persones que hi estan atrapades.
4: I mentrestant hi ha hagut nova enganxada amb el Papa Lleó 14, que ha reafirmat la posició de l'Església en contra de les armes nuclears. Trump l'havia tillat de feble i ignorant en política internacional. El pontífex li ha respost.
7: Si algú em vol criticar per anunciar l'Evangeli, que ho faci amb la veritat. L'Església fa anys que s'ha manifestat en contra de totes les armes nuclears, així que no hi ha cap dubte.
24: Més notícies. El govern ha tirat endavant un decret per adaptar els plans urbanístics als municipis rurals. Això els permetrà agilitar la construcció d'habitatges sense un excés de paperassa i càrrega administrativa.
4: Se'n podran beneficiar més de 600 pobles, que són els més petits de Catalunya, que ja no tindran les mateixes exigències que tenen les grans ciutats per decidir com i cap on han de créixer. Es tracta d'una reivindicació històrica de les localitats amb menys població que denuncien el malson burocràtic que els suposen les planificacions urbanístiques. Sentirem els alcaldes de Susqueda, de la comarca de la Selva, Riner, el Solsonès i Castelló de Farfanya, la Noguera.
8: Un gran avançament, no?, perquè tenim moltes edificacions en el món rural, doncs, que no tenen una sortida perquè han d'estar en desús.
9: Aquesta rigidesa és el que ens matava poblacionalment.
10: No es pot tractar per iguals, que som diferents. Teníem les mateixes normes a una gran ciutat de 200.000 habitants a un municipi de 200 habitants.
4: Són tot declaracions ahir al matí de Catalunya Ràdio. Amb aquesta iniciativa els tràmits doncs seran més ràpids, també facilitaran l'habilitació d'espais com ara granges o magatzems abandonats com a nous habitatges.
24: Preocupació al sud del Solsonès per 3 atacs de llop a ramats d'ovelles.
4: També els primers a la comarca des del 2019.
24: Solsona, Joaquim Albalate.
11: Van ser a la Molsosa, a la Tardor i a Pinós fa unes setmanes. Els agents rurals ho estan investigant encara, però els ramaders estan en alerta i reclamen més protecció a les administracions. Jaume Puigpelat és un dels afectats.
27: Està preparat entre tots i poder arribar a solucions que puguin ser beneficioses per tots, però sobretot per la gent que ens estimem al territori, que ens volem quedar a viure al territori i a treballar d'ell.
11: Per ara han pres mesures com posar tancats elèctrics o tenir gossos mastins que puguin espantar els llops. Des de Solsona, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
24: I el canvi climàtic complica la cerca de treballadors pel sector del musclo.
4: Perquè la temporada s'escurça i, de fet, ja ha passat de 5 mesos a 3.
24: La ràpida Jordi Barranca.
30: A la pràctica d'un any a un altre han de renovar gairebé la meitat de la plantilla. En total són entre 150 i 350 noves contractes. Gerardo Bonet, gerent de FEPROMODEL.
31: La gent que té certa experiència, que ha passat una campanya, si troba feina a un altre lloc i li donen feina els 12 mesos, òbviament se'n va a treballar a l'altre lloc. Cada dia hi ha la campanya més curta, després afortunadament pues resulta que cada vegada la gent s'incorpora més al treball, està treballant més gent que mai.
30: Per això va guanyant presència el cultiu de l'ostre més estructural. Des de la ràpida, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
24: I Cultura arrenca una nova edició de la Bienal d'Art de Venècia. Avui s'obren les portes als professionals en una edició molt marcada per la forta tensió política i les crides al boicot contra la presència d'Israel i Rússia, Marta Viana.
16: El certamen intenta mantenir la tensió en l'art sota el lema In Minor Keys, una metàfora musical que reclama baixar el to per abordar els conflictes del món actual.
24: Montse Pujol.
32: El retorn de Rússia a la mostra després d'anys d'absència per la invasió d'Ucraïna ha provocat una forta tensió política. El pavelló de Rússia només obrirà durant els dies de la preinauguració per evitar incidents i protestes, com les ja anunciades pel col·lectiu Pussy Riot. La decisió arriba després de la dimissió en bloc del jurat la setmana passada i de l'absència del ministre de Cultura italià de la inauguració, entre altres mostres de rebuig. També hi ha tensió sobre Israel, que malgrat les peticions internacionals d'exclusió, estrena un espai a la Bienal amb una clàusula que impedeix al seu artista de tancar les portes. A les últimes hores, en canvi, l'Iran s'ha retirat del certamen. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
24: Els Rolling Stones han presentat aquesta matinada en un hotel de Nova York el seu nou disc, Foreign Stones.
2: Ladies and gentlemen, the Rolling Stones!
24: El popular presentador nord-americà Conan O'Brien ha conduït l'acte que ha comptat amb la presència dels tres membres de la banda britànica, els seus fundadors Mick Jagger i Keith Richards, que tenen 82 anys, i Ron Wood, que en té 78.
16: Tot i que el disc es publicarà el 10 de juliol, la banda ja n'ha avançat dues de les 14 cançons que inclourà. Una d'elles és el senzill In the Stars, que sentim de fons. Al disc també hi apareixen dues col·laboracions destacades, el líder de The Cure, Robert Smith, i l'ex-Beatle Paul McCartney. S'hi referia així Mick Jagger.
12: No, we didn't.
13: Estan fent coses amb en Paul, mai he muntat res, i l'Andy estava intentant que jo i en Paul componguéssim alguna cosa, però no ho vam fer. Però en Paul va tocar l'últim àlbum i

0: Els moments espectaculars de la nit l'han protagonitzat Hipnosi i la Pong Gang. Una de les actuacions més esperades ha estat la de l'Osa, que l'any passat versionaven la sèrie G amb Svetlana i aquest cop han transformat a Marieta Cistellera en un hit tradiurban. Però la festa final l'han muntada Saxeni, Sidoní i Dan Peralbo. Per Sidoní era el seu primer cop.
1: Bé, soc molt de ràdio, és la meva escola, em feu molta companyia. Moltes felicitats als meus, diguéssim, pares o déus de l'Olimp musical del rock. Ho sou tot per mi.
0: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Ja ha mort als 75 anys la periodista i exdirectora del País, Soledad Gallego Díaz.
3: L'any 2018 es va convertir en la primera dona que va ocupar la direcció del diari i va estar en el càrrec durant 2 anys. Bona part de la seva carrera es va centrar en la crònica política i parlamentària i també va ser corresponsal a Brussel·les, Londres, París, Nova York i Buenos Aires. Així la recordava el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio el periodista Ramon Vilaró, que va coincidir amb ella al diari El País.
4: Era una gran periodista, però una bona amiga. La trobaran a faltar com persona, però sobretot també per als seus anàlisis punxants moltes vegades, però molt ben argumentats, amb què ens donava cada diumenge a les planes del País.
2: I els esports, Robert Prat.
5: L'Arsenal, primer finalista de la Champions, 1-0 davant l'Atlètic de Madrid. Avui Bayern i PSG busquen l'altra plaça a la final a partir de les 9 amb el 5-4 de l'anada i amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio del 3CAT, mentre que Map i León deixa el Barça a finals de temporada i no renovarà el seu contracte.
2: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
6: La marxa de Map i León del Barça evidencia que els problemes de fair play del masculí amb la Lliga emmanillen tots els equips del club. Mapi deixarà un buit enorme a la defensa blaugrana. No hi ha centrals ara mateix amb les qualitats de l'aragonesa, amb la seva seguretat defensiva i, sobretot, amb la seva sortida de pilota. Mapi és rapidíssim en la correcció i té un guant al peu esquerre per posar la pilota on vol a l'estratègia, per fer gols de falta i, fins i tot, algun d'olímpic des del córner. Sens dubte, una jugadora diferencial que ha marcat una època d'èxits al Barça, tot i que la seva gestió per part dels entrenadors i els despatxos no sempre ha estat fàcil.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio. Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
9: Ves t'entendre amb mi, Di.
10: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
9: Crec que m'he enamorat.
10: Normal, amb aquests preus.
9: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada, 4,55 al mig quilo.
10: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
0: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Avui fa més fresca, fa fred fins i tot en algunes zones. Hi ha 2 graus a Molló, al Ripollès, 5 graus al Alfarràs i 10 graus a Malgrat de Mar. Avui, amb sol a la majoria de comarques aquest matí, però també tenim bancs de boira, núvols baixos al nord de la Catalunya central, al nord de les comarques de Girona, tendiran a anar-se desfent, i a la tarda, en general, continuarà fent sol, però també hi haurà algunes tempestes, però avui quedaran més concentrades, localitzades al Pirineu, Prepirineu i a les comarques de Girona. No descartem que arribin a la Costa Brava. La temperatura durant el migdia quedarà entre els 18 i 23, 24 graus les més altes. Demà segurament anirà arribant més núvols, amb algun ruixat també de tarda. Divendres més tranquil i de cara a dissabte augmentarà una altra vegada la inestabilitat.
11: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
12: Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
13: Amadíssims enemics.
14: L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglàs, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
12: Linkat.
14: El Firmament, de Lucy Kirkwood i protagonitzada per Sílvia Abril, arriba al Teatre Nacional de Catalunya. El 1759, 12 dones són cridades a decidir sobre la vida d'una altra. Un judici intens, ferotge i ple de contradiccions. En el retorn del cometa Halley, com ens veuran les dones del futur?

0: firmament. Del 6 de maig al 14 de juny al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linka. A Catalunya Ràdio. Tot costa.
2: La temporada del 10.
3: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
4: Buah, moltíssim. Com un cervell, això és màgia pura.
3: 10 temporades ja.
5: Això vol dir molt. El fet dels programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
0: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
5: Per molts anys i que en feu molts més.
0: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
6: A 8:45 obrirem l'àgora parlant de la situació a Esplugues de Llobregat després de l'homicidi del cap de setmana. Els veïns del barri de Finestrelles es plantegen la contractació de seguretat privada. En parlarem amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, Montserrat Iglesias. També parlarem sobre seguretat amb Toni Rodríguez, cap d'investigació dels Mossos d'Esquadra.
7: A partir de les 9 entrevistarem la comissionada d'Acció Social de Barcelona, Sònia Fuertes, sobre les més de 8.000 persones sense llar que hi ha a la ciutat, com us avançàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio. I també parlarem de l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral.
6: A partir de les 10 parlarem amb Miguel Barreno López, que ha estat 6 mesos detingut per l'ICE, el Servei d'Immigració dels Estats Units.
7: I a les 11, secció de tele i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porras.
6: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
9: Ahir va passar pel matí de Catalunya Ràdio l'epidemiòleg Fernando Simón. Amb ell vam recordar els anys de la pandèmia, fins que va irrompre l'estudi la conspiranoica Maria Cinta Mandales.
10: Com us la van col·locar, amb tot això del coronavirus? Una epidèmia que mai va existir.
8: Maria Cinta, aquí no comentarem aquests discursos.
10: És gràcies a tontets com vosaltres que les farmacèutiques es fan fidor, aquells anys.
9: Aquells anys que tu dius que van fer l'agost les farmacèutiques, van morir moltes persones, Maria Cinta.
10: Ah, quina sorpresa!
9: Van morir moltes persones.
10: Les persones es moren. I ara no, ara ja no moren les persones,
8: Home, no és això.
10: No, ara les persones ja no moren.
9: Quina ràbia!
10: Jo no me'n vaig posar cap de vacuna i aquí estic fresca com una rosa i aquells dies no vaig tenir mai ni una tos, ni un estornut.
8: Gràcies, Jovany. I avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
11: M'agradaria saber si vosaltres, els que us acabo de despertar o aneu cap al treball i esteu escoltant este àudio, sou cafeters. Jo vos diré que podria declarar-me cafetera lover al 95%. Podria fer-me perfectament 5 cafès al dia, però sé que no és massa bo per a la salut i per això intento fer-me tan sols 2. Així que avui és un bon dia per recordar aquesta bona oloreta que fa una cafetera recent feta amb una bona torrada de pa, oli, tomateta i pernil. Quina fam, vaig a desdijunar. Bon dia.
8: I el segon, el Joan Foguet.
12: A aquestes hores potser encara recordeu que heu somiat aquesta nit. Jo no acostumo a recordar-ho i segur que això vol dir alguna cosa. I us ho dic perquè tal dia com avui de 1856 va néixer Sigmund Freud. I ara, de matinada, no vinc a parlar ni de Carl Jung, ni dels tres filòsofs de la sospita i com ens van canviar la manera de pensar, ni tan sols de la importància de somiar. Somieu. No em sé què analitzeu. Ara deixo de fer broma. Encara avui no tractem com cal la salut mental? Escolteu-vos, expliqueu-vos, que us escoltin, que us expliquin. Siguem amables i comprensius. Avui és un bon dia per mirar-se, per escoltar-se i per...

0: tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem el dia més fresca amb previsió de sol a moltes comarques, però també amb previsió d'algunes tempestes de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, malgrat tot, avui les tempestes no seran tan fortes com les d'ahir i quedaran concentrades al Pirineu i al nord de les comarques de Girona. Fins i tot es preveu que arribin al nord de la Costa Brava. A la resta, temps tranquil, un dia de sol amb el permís, això sí, dels bancs de boira i de núvols baixos que tenim ara mateix al terç nord del país.
0: El govern espanyol que ha acceptat finalment que el creuer Ondius amb el brot d'antivirus vagi cap a les Canàries. Abans, els tres passatgers amb símptomes més greus seran evacuats en avió. El virus ja ha causat la mort de tres persones i manté els prop de 150 viatgers amb una angoixa que resumia aquest noi en un vídeo a les xarxes.
2: We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives.
0: Som persones amb famílies que volem tornar a casa. El director del Centre de Coordinació d'Emergències del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ens deia just ahir al matí de Catalunya Ràdio que no es podien descartar del tot més contagis.
3: Que lo cierto es que aunque sí que puede transmitir entre personas, la transmisión entre personas es difícil, es muy difícil, con lo cual el riesgo de que aparezcan nuevos casos no se puede descartar, pero no es a medida que pasan los días es cada vez menos probable.
0: I per cert que avui a la passejada amb Albert Tom parlarem també de per què fascinen tant els creuers a tanta gent. I a tot això avui ens preguntarem què és el que està passant. Des de l'assassinat recent a Esplugues de Llobregat, a morts derivades també d'enfrontaments violents entre bandes, la violació de la Fèria d'Abril o els tirotejos del Raval. Què està passant amb la seguretat? Seran aquí en aquest estudi Toni Rodríguez, cap d'investigació dels Mossos d'Esquadra, també Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat de l'Autònoma, després dels atacs, com dèiem, amb arma blanca que hi ha hagut també a Catalunya aquests últims dies i dels diferents fets que ara relatàvem. També parlarem amb la Gin, que és una amiga de la noia que va morir a Esplugues. I a quarts de 10 ens acompanyarà Sònia Fuentes, comissionada de l'Ajuntament de Barcelona d'Acció Social, per parlar de la notícia que us avançàvem en aquest programa, que hi ha 8.000 persones sense llar a la capital catalana.
4: Dotar de recursos als ajuntaments perquè puguin exercir aquestes competències del sensellarisme amb major garanties.
0: La reacció del govern ha estat dir que ja han ampliat les ajudes als ajuntaments perquè facin front a aquest fenomen. I aquesta matinada Donald Trump ha anunciat que fa marxa enrere i atura l'operació per escortar vaixells a l'estret d'Hormuz. Ho justifica per donar més aire a les negociacions amb l'Iran. Avui queda també vist per sentència el judici del cas de les mascaretes. En la recta final, el govern espanyol i el Partit Popular han topat per la reducció de penes dels populars. Ha demanat a Víctor de Aldama després d'haver assenyalat directament l'exministre Ábalos i fins i tot a Pedro Sánchez.
5: Lo que hemos hecho es aplicar la teoría en derecho penal, que es aquel que es útil para saber lo que ha pasado, se solicita una disminución de la pena.
6: Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando.
0: Eren Feijó i Bolaños. I un dels temes del dia també serà la visita del Papa a Espanya. Aquest migdia el Vaticà farà oficial tots els actes de la visita a Espanya i els que portaran també a Catalunya el 9, 10 i 11 de juny. El periòdico explica avui que la benvinguda a Barcelona serà un gran acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. I aquesta nit a Nova York...
7: Ladies and gentlemen, the Rolling Stones!
0: Els Rolling Stones ha presentat el seu nou disc, Foreign Tongues. Es publicarà el 10 de juliol, però ja han avançat dues de les 14 cançons que tindrà.

0: per això avui cal Perelló, el Baix Ebre, han sortit el sol a les 6 i 50 minuts i a Santa Maria d'Oló el Moianès es fondrà a les 8 i 56 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dimecres, Catalunya.
1: Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'angle del matí, Jordi Mat, Esther Vera, Laura Aznar i Gemma Calvet. Serà a partir de 8:45 del matí. Però abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: A les Canàries.
3: Després d'hores d'estira i arronsa, el govern espanyol ha acceptat que el creuer afectat per un brot d'antivirus vagi cap a les Canàries. Ara estan fondejant davant les costes de Cap Verd. El ministeri ha accedit a la petició de l'OMS, ja que les Canàries és el lloc més a prop amb capacitat per atendre aquesta emergència sanitària.
4: En les pròximes hores es detallarà a quin port arribarà i quan ho farà. El viatge pot durar entre 3 i 4 dies. Les més de 140 persones que llavors seran examinades i repatriades després als seus països.
5: El virus ja ha provocat, recordem, la mort de 3 persones i abans de sortir cap a les Canàries se n'evacuaran més 2 tripulants amb símptomes i una altra dona que és contacte estret d'una de les víctimes mortals aniran directament als Països Baixos en avions medicalitzats. El ministeri també ha confirmat que portaran en avió el metge del creuer a un hospital de les Canàries.
0: 40.
3: Al creuer viatgen 14 ciutadans espanyols, 5 dels quals viuen a Catalunya. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat, deia al Catalunya Nit que anar a les Canàries és una decisió coherent.
6: És una de les possibilitats que nosaltres també estem considerant i és l'opció que desitgen els passatgers i amb la qual cosa doncs, em dones una bona notícia.
4: L'OMS també s'està posant en contacte amb una 80 de passatgers d'un vol a Johannesburg, a Sud-àfrica, en què va viatjar una de les víctimes abans de morir per antivirus.
0: Detalls.
5: Aquest migdia sabrem aquests detalls de l'agenda del Papa Lleó XIV en la visita a l'Estat entre el 6...
0: Espanya, sí.
5: ...i el 12 de juny. Primer anirà a Madrid, després passarà per Barcelona i finalment viatjarà a les Canàries. Avui el periòdico publica que la visita a Catalunya, que durarà menys de 48 hores, tindrà 6 grans moments.
3: Primer, l'arribada dimarts a l'aeroport del Prat i un gran acte aquella tarda a Montjuïc. L'endemà al matí serà la parròquia Sant Agustí del Raval i al migdia anirà en helicòpter fins a Montserrat. A la tarda de dimecres farà una missa multitudinària a la Sagrada Família i l'últim acte serà el comiat al Prat dijous a primera hora.
0: 900.
4: Són els treballadors que Nissan acomiadarà a Europa el 10% del personal, segons explica aquesta matinada l'agència Kyodo, contempla el tancament parcial del magatzem de components de la zona franca. A finals d'abril, Nissan ja va comunicar als sindicats que obriria un ERO a 3 centres de Barcelona on treballen 569 persones.
0: Falten treballadors.
5: El sector del múscul, el Delta de l'Ebre, i el principal motiu és el canvi climàtic que està provocant que la temporada s'escurci passant de 5 a 3 mesos.
0: La ràpida, Jordi Barranca.
7: A la pràctica d'un any a un altre han de renovar gairebé la meitat de la plantilla. En total són entre 150 i 350 noves contractacions. Gerardo Bonet, gerent de Fepromodel.
8: La gent que té certa experiència que ha passat una campanya, si troba feina a un altre lloc i li donen feina els 12 mesos, òbviament se'n va a treballar a l'altre lloc. Cada dia hi ha la campanya més curta. Després, afortunadament, pues resulta que cada vegada la gent s'incorpora més al treball, està treballant més gent que mai.
7: Per això va guanyant presència el cultiu de l'ostre més estructural. Des de la ràpida, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'amplia.
3: El Pla d'Aga, el dispositiu per localitzar i retirar armes blanques de la via pública, després que les dues morts del cap de setmana hagin reobert el debat sobre la inseguretat de Catalunya. El detingut pel crim d'Esplugues de Llobregat ja és a la presó.
0: Oriol Pujador.
9: L'home té antecedents policials. L'any 2022 va ser detingut a Burgos, acusat de desordres públics i de llançar pedres contra agents policials. El crim d'Esplugues i també el que es va produir el cap de setmana al barri del Raval, a Barcelona, han reobert el debat sobre la inseguretat a Catalunya. La consellera Núria Parlon aposta per reforçar el Pla d'Aga, aquest operatiu dels Mossos per retirar armes blanques de la via pública.
10: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar.
9: Tot i l'anunci, el govern assegura que els delictes amb armes blanques s'han reduït un 30% respecte a l'any passat. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Explicacions.
4: Per part de l'oposició i sobretot els partits de dretes adverteixen que Catalunya té un problema de seguretat i demanen al govern explicacions sobre els últims episodis. Sentim els portaveus de Junts, el PP i Vox.
11: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
12: A Salvador Illa se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya està descontrolada cuando hablamos de inseguridad.
13: Han pasado más de 72 horas y ¿dónde está el presidente de la Generalitat, Salvador Illa? ¿Dónde está su cantinela falsa de qui la fa la paga a Catalunya?
0: Fabi Nicidi.
5: La dona de 60 anys que va morir al març a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa va ser víctima de violència masclista, segons confirmen ara els Mossos d'Esquadra. Avui es farà un minut de silenci a les 12 del migdia davant de l'Ajuntament.
0: Tarragona, Ricard Buigas.
2: La dona va morir el 17 de març a l'UCI, on estava ingressada en estat crític, però la detenció que ha dut l'agressor a la presó no es va fer fins la setmana passada. Abans, els Mossos l'havien detingut en dues ocasions. La primera, el 8 de març, per un cas de maltractament en l'àmbit de la llar. L'home, de 59 anys, va quedar en llibertat perquè la denúncia no va ser ratificada. Cinc dies després va arribar la segona detenció quan la dona va ingressar a l'hospital. El jutjat el va deixar en llibertat amb mesures cautelars per temptativa d'homicidi. L'última detenció va arribar el 27 d'abril, quan l'informe forense va confirmar el crim masclista un mes després de la mort. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Indicis inequívocs.
3: La fiscalia no té dubtes que hi ha prou proves per mantenir empresonats els pares del nadó suposadament maltractat. Són a la presó des de fa un mes i mig. Els van detenir després que el seu fill d'un mes de vida quedés ingressat a l'UCI de la Vall d'Hebron.
0: Desconvocada.
4: La vaga de recollida d'escombraries a Girona. Després de dos dies d'aturades, empreses i sindicats han arribat a un preacord aquesta matinada.
0: Girona, Fèlix Martín.
14: Les dues parts es van tornar a reunir ahir a 2:15 del vespre i després de tota la nit de negociacions, finalment a les 6 d'aquest matí han confirmat el preacord que ha de posar fi a la vaga. Però avui encara no hi haurà recollida d'escombraries. Cal que els treballadors en els diferents torns de feina ho confirmin en assemblea. El que sí que queda suspès és la manifestació que hi havia prevista per aquest matí a Girona. La vaga va començar dilluns. Ja ha provocat l'acumulació de bosses d'escombraries al carrer, sobretot al centre, i amenaçava la celebració del temps de flors, que començarà dissabte, amb milers de visitants durant 9 dies. Des de Girona, Fèlix Martín, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Fan vaga.
5: Els treballadors de la seu a Barcelona de la multinacional Transperfect, que es dedica a entrenar intel·ligència artificial d'Apple per traduccions. Avui s'aturen per denunciar irregularitats en les contractacions. De fet, segons ha pogut saber el matí de Catalunya Ràdio, Inspecció del Treball ja ho està investigant. Miquel Àngel Bax és secretari general del sindicat FIST.
15: Aquesta flexibilitat, aquest abús que es pot fer d'aquesta modalitat de feina, doncs, bueno, doncs es dona una flexibilitat total a l'empresa. No m'agrades, et pauso i no et crido mai més.
0: Arrenca.
3: El nou calendari de mobilitzacions de l'ensenyament. Avui no hi ha vaga, però sí estan previstes accions de protesta als centres. Demà sí a la primera aturada a les escoles bressol.
4: A partir de la setmana que ve comencen les vagues a escoles i instituts. Fins a finals de curs hi haurà 3 dies de vaga de mestres i professors a tot el país i 2 dies més per cada territori.
0: Escalfa motors.
5: La Xina es prepara per la visita de Donald Trump la setmana que ve i es prepara avui amb la visita al gegant asiàtic del ministre d'Exteriors de l'Iran.
0: Pequín, Francesc Canals.
16: Visita del ministre d'Afers Estrangers iranià a Pequín, aliat de Teheran, en ple desconcert per la situació a l'estret d'Hormuz i a una setmana vista del viatge de Donald Trump a la capital xinesa. Contacte del cap de la diplomàcia iraniana, Abbas Araghchi, amb el seu homòleg xinès, Wang Yi, que mira de jugar un paper de pacificador, almenys donant suport a les converses que se celebren al Pakistan. Araghchi deia ahir dilluns en anunciar-se la visita a Pequín que no hi ha una solució militar per a la crisi de l'estret d'Hormuz. La Xina és un aliat de l'Iran, però també compra petroli a l'Aràbia Saudita i no li convé que es prolongui el bloqueig al Golf Pèrsic. Des de Pequín, Francesc Canals, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: 30 milions.
3: La Generalitat recorda que aquesta és la quantitat que ha destinat per ajudar els ajuntaments a combatre el sensellarisme. Això després que al matí de Catalunya Ràdio es avancés que a Barcelona continua 28.000 persones sense casa.
4: En temps d'agora en parlarem amb la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, Sònia Fuertes. Hi ha persones que s'han vist abocades a viure en tendes de campanya tot i treballar.
17: Ara estic treballant, que un home que amb la faena, bé, però en negre, me van pagar 60 euros al dia, però bueno, una habitació, ja vaig estar mirant la setmana passada, 400, 450, 500, que això és una locura.
0: Nova etapa.
5: Per al Banc Sabadell, la Junta General del Banc d'aquest dimecres ha de votar Marc Armengol com a nou conseller delegat en substitució de César González Bueno, que ha liderat la defensa de l'entitat davant l'OPA del BBVA.
3: Un relleu que arriba en un moment clau per la banca. Els 6 principals bancs espanyols han obtingut en conjunt resultats històrics en el primer trimestre. 10.814 milions, un 27,4% més que fa un any.
0: Preocupa el llop.
4: Al Solsonès tornen les queixes entre els ramaders per 3 atacs de llop a ramats d'ovelles, els primers a la comarca des del 2019. Jaume Puigpelat és un dels afectats.
18: Estar preparats entre tots i poder arribar a solucions que puguin ser beneficioses per tots, però sobretot per la gent que ens estimem al territori, que ens volem quedar a viure al territori i a treballar d'ell.
0: En polèmica.
5: És com ha arrencat la nova edició de la Bienal d'Art a Venècia. Avui s'obren les portes als professionals en una edició marcada per la forta tensió política i les crides al boicot contra la presència d'Israel o de Rússia. L'Iran s'ha retirat de la Bienal a última hora.
0: Montse Pujol.
19: El retorn de Rússia a la mostra després d'anys d'absència per la invasió d'Ucraïna ha provocat una forta tensió política. El pavelló de Rússia només obrirà durant els dies de la preinauguració per evitar incidents i protestes, com les ja anunciades pel col·lectiu Pussy Riot. La decisió arriba després de la dimissió en bloc del jurat la setmana passada i de l'absència del ministre de Cultura italià de la inauguració, entre altres mostres de rebuig. També hi ha tensió sobre Israel, que malgrat les peticions internacionals d'exclusió, estrena un espai a la Bienal amb una clàusula que impedeix al seu artista de tancar les portes. A les últimes hores, en canvi, l'Iran s'ha retirat del certamen. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més entrades.
3: El concert de Bad Bunny a Barcelona i a Madrid, Live Nation, posarà a la venda aquest divendres entrades en dues modalitats noves, al mig de l'escenari i les altres als laterals.
4: A diferència de les entrades a les grades, aquestes no aniran numerades. Recordem que Bad Bunny començarà la gira europea a la capital catalana els dies 23 i 24 de maig.
5: I un comiat. Ha mort als 75 anys la periodista i exdirectora del País, Soledad Gallego Díaz. L'any 2018 es va convertir, de fet, en la primera dona que va ocupar la direcció d'aquest diari. També va ser corresponsal a Brussel·les, a Londres, París, Nova York o Buenos Aires. Així la recordava el Catalunya Nit el periodista Ramon Vilaró, que va coincidir amb ella al País.
20: Era una gran periodista, però una bona amiga. La trobaran a faltar com persona, però sobretot també per als seus anàlisis punxants moltes vegades, però molt ben argumentats, amb què ens donava cada diumenge a les planes del País.
5: I pel que fa als esports, Robert Prat, eliminats.
21: L'Atlètic de Madrid s'acomiada de la Champions, 1-0 davant l'Arsenal, el Cholo Simeone, tècnic mata la C.
22: Queremos ganar. Está claro que queremos ganar, somos los primeros que buscamos ese lugar mágico que es ganar un torneo, pero bueno, no hay otro camino que recorrer este tipo de lugares.
21: L'altre finalista sortirà del partit entre el Bayern i el PSG aquesta nit a les 9, transmissió a l'API al web de Catalunya Ràdio del 3CAT, 5-4 pels francesos a l'anada.
5: I adeu.
21: Mapi León deixa el Barça a finals de temporada quan acabi el seu contracte. L'equip ofereix el títol de la Lliga Femenina de Futbol aquesta tarda contra el Llevant a 6:45.
0: Tot això avui, que és dimecres 6 de maig del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Pau, amb Pau Garbiel, amb 3 quilos 400 grams a l'Hospital Germans Trias, i l'Enzo, amb 3 quilos 380 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
23: Bon dia, us parla Clara Chavarría Domingo. Matí més tranquil, meteorològicament parlant, però amb xàfecs que podrien arribar a la tarda a les Terres de l'Ebre. A aquesta hora tenim 13 graus a Mont-roig del Camp, 10 a Valls i 9 a Cabassers. Demanen 25 anys de presó a l'home acusat de matar ganivetades una jove a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, ara fa 3 anys. Manel Sastre.
5: El judici ha començat a l'Audiència de Tarragona amb jurat popular. Segons el fiscal, el mòbil del crim seria econòmic per uns deutes que li reclamava la noia. Víctima i acusat, de fet, eren amics de feia anys, i al març del 2023 l'investigat li va clavar 50 ganivetades després d'anar-la a buscar a la residència on treballava. La fiscalia demana 25 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria i més de 700.000 euros d'indemnitzacions. La defensa, però, vol que es consideri un homicidi en lloc d'assassinat i que se li apliquin atenuants per confessió i drogadicció.
23: Els fets delictius al Camp de Tarragona s'han reduït un 6% en l'últim any, segons l'últim informe facilitat pels Mossos d'Esquadra, Ricard Buigas.
24: El cap de la Regió Policial del Camp de Tarragona, Vicent Llagonard, diu que les dades del 2025 mostren un canvi de tendència que s'ha mantingut els primers mesos del 2026.
25: Puc afirmar que el Camp de Tarragona va en la bona direcció. L'efectivitat es concreta en que l'any 2025 van detenir prop de 8.000 persones. Es van realitzar 102.000 identificacions, incrementant de manera notòria la retirada de més armes blanques, de foc i objectes perillosos.
24: Continua la lluita contra el cultiu de marihuana. El 2025 es va tancar amb més de 600 detinguts i amb 75.000 plantes decomissades.
23: I Vila-rodona vol posar en valor la importància que ha tingut el riu Gaià en la història d'aquest poble de l'Alt Camp. L'Ajuntament treballa per crear per actualitzar el museu, renovant-ne una part amb recursos audiovisuals, interactius i immersius, basant-se en tres eixos temàtics, segons explica l'alcalde de Vila-rodona, Josep Maria Comas.
26: Comencem en l'àmbit geològic, en l'àmbit de l'ecosistema de l'era terciària a principis de la quaternària, i després ens centrem en tot el que va representar el riu en relació a l'activitat humana.
23: El nou projecte museogràfic, finançat per la Diputació de Tarragona i els Fons Líder, comptarà amb recursos audiovisuals interactius, com dèiem, i una sala immersiva que reprodueix la cova gran de l'era del Mesolític. L'altra pota del projecte és recuperar el bosc i l'espai fluvial del torrent, finançat per l'Agència Catalana de l'Aigua, a més d'una intervenció a la zona del Columbari Romà per localitzar noves estructures. Tot plegat es calcula que estigui enllestit entre aquest estiu i la tardor. I acabem a Reus, que en la presa municipal d'Aigües treballa per recuperar dos nous pous i connectar-los a la xarxa de distribució d'aigua no potable d'AgroReus. I amb Xavi Espel, el control de so, hem arribat a un quart i cinc minuts de vuit.
1: Ricard Ostrell.
6: Aquí sentim la Liva Vall i els 40 lladres de les mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
7: 120.000 euros! Va, que convido jo.
6: Que acaba de guanyar el nou rasca de les mil i una nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Quan són les 7 i 20 minuts, des del quiosc repassem ara les portades de la premsa. I amb el creuer pel brot de l'antivirus en totes les primeres planes. La Vanguardia titula llum verda perquè el creuer de l'antivirus recali a les Canàries. L'Ara, en canvi, destaca que ara es troba davant les costes del Cap Verd. Ho acompanya amb una gran foto del mar amb el vaixell de fons. L'altre gran tema de portada avui és l'ocupació. Llegim al periòdico que Catalunya recupera el lideratge de l'ocupació a Espanya. I a La Vanguardia destaquen la xifra que diu Espanya supera els 22 milions d'ocupats gràcies a l'hostaleria. A la premsa de Madrid, ulls posats en la crònica politico-judicial. El Mundo diu en portada que Ábalos i el PSOE s'alineen per desacreditar la curació del Dama. El País, però, mira cap a una altra banda i parla de l'excomissari Villarejo, condemnat a 3 anys i mig pel cas Dina. I altres temes de portada, el periòdico Barcelona rebrà el Papa amb una trobada massiva a Montjuïc. El País, mor Soledad Gallego Díaz, referent del periodisme ètic, i l'Ara du en portada que la seva directora i col·laboradora del matí, Esther Vera, ha estat distingida amb el Premi Nacional de Comunicació.
1: Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
9: l'1, el 30, el 33, el 34 i el 43, i els sols, el 5 i el 10.
1: Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres, hi ha pots milionaris. 11. Ara i sempre, ben jugat.
0: I alerta, perquè avui plantegem la solució als problemes de Rodalies. Frederic Vincent, bon dia.
10: Bon dia, sí, ambiciosos estem avui. Tot ve de la falta d'inversió, evidentment, en Rodalies, que s'arrossega des de fa molts anys, però hi ha una solució que no hi havíem pensat.
0: A veure.
10: El Mundial de Futbol.
11: La carrera de Montiel, va!
0: El Mundial?
10: Sí, el Mundial del 2030, recordem que serà Espanya, el Marroc o Portugal, és possible, probable, que hi hagi partits a Barcelona. En Mundials anteriors, al Qatar i a Rússia, la FIFA va pactar amb els anfitrions que el transport públic, els partits, fos gratuït si tu tenies entrada. Però les ciutats van dir que això no els sortia a compte i la FIFA ara ha dit, d'acord, farem una cosa. Podeu cobrar el transport públic per anar a l'estadi a preu de cost, és a dir, sense guanyar diners. Això s'aplica al Mundial d'aquest estiu ja.
12: Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup.
10: Recordem que el Mundial d'aquest estiu es fa als Estats Units, Mèxic i Canadà i ens fixem en el cas de Nova Jersey. Nova Jersey diu que el seu servei de trens arrossega un dèficit de 200 milions de dòlars i calcula que el servei pel Mundial li costarà 6 milions de dòlars per partit, i que n'acollirà 8 partits del Mundial, incloent la final. Com que els han dit, escolta, podeu cobrar el que us costi, això...
0: El cost, clar.
10: Nova Jersey ha dit, doncs endavant.
0: Anem a calcular el cost.
10: El bitllet per anar de Nova York a Nova Jersey a un partit del Mundial costarà 150 dòlars anar i tornar. Attention, now arriving on track 1 is the New Jersey Transit 11. 150 dòlars per anar i tornar. És mitjoreta, eh? De Nova York a Nova Jersey. És un Sabadell-Barcelona. La tarifa habitual per concerts o partits de futbol americà al mateix estadi és 10 vegades menys. I la cosa no es queda aquí. Agafar un autobús des de Nova York a Nova Jersey costarà 80 dòlars. No hi haurà descomptes ni per gent gran, ni per discapacitats, ni per menors. I, a més, el pàrquing, si volguessis anar en cotxe, a l'estadi de Nova Jersey, els dies de partit, aparcar el cotxe, aparcar, eh?
2: Sí, sí.
10: 225 dòlars.
13: FIFA is providing $0 for transportation to the World Cup. Zero.
10: Aquesta que sentim és la governadora de Nova Jersey dient la FIFA posa 0 dòlars i, nois, no tenim res més a fer. Alguna cosa hem de fer.
2: Per tant, cobrem això. I això passa en altres ciutats.
10: A totes no. Boston sí que ho ha fet. Boston ha multiplicat per 4 el preu dels bitllets de tren i autobús cap a l'estadi, però Los Angeles, Seattle, Filadèlfia, han deixat els preus del transport públic exactament igual. En qualsevol cas, això torna a evidenciar una cosa que ja hem explicat algun cop aquí, que les ciutats que acullen esdeveniments esportius no se'n beneficien, com a mínim no tant com la FIFA, que ingressarà pel Mundial 11.000 milions de dòlars.
14: And so far the only revenue generating event for FIFA is the World Cup.
15: Right.
14: So we generate money in one month.
10: El president de la FIFA insisteix en allò que només ingressen diners durant el Mundial, és a dir, un cop cada 4 anys, i així justifica el preu de les entrades. La FIFA va dir, de tota manera, l'economia americana ingressarà 30.000 milions de dòlars, per tant, tranquils. Ara bé, a les últimes hores han sortit hotels d'Atlanta, de Miami, de Dallas, dient, tenim tan poqueta demanda, o tenim una demanda igual a qualsevol estiu, que estem retallant un terç les tarifes.
16: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
17: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
18: Ai, dimarts l'Enigmàrius feia es malmeti una cirera, però quedi moníssima. I la resposta era cuqui. Les cireres, quan s'omplen de cucs, es malmeten, és a dir, es cuquen. I si queda moníssima, podem dir col·loquialment que aquesta cirera queda molt cuqui. Avui dimecres, un Enigmàrius d'enginyeria. Trec del fons d'un riu el tronc d'un arbre canari, de 5 lletres. Trec del fons d'un riu el tronc d'un arbre canari, 5 lletres.
17: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells, avui sobre la influencer Lola Lolita.
27: A lo millor es de ver es que el món dels influencers, esos que fan de tot i no res, està de capa caiguda i comença un temps més relaxat. De moment continuen anant de convidades a la tele generalista, com Lola Lolita, que el dilluns va anar a la revuelta i va contar una cosa estranya. Va dir que quan va estar fent una secció a El Hormiguero, no va saber explicar exactament de què, va rebre molts insults que venien, segons ella, de gent d'entre 40 i 60 anys. Em va resultar increïble que poguera concretar tant la franja d'edat dels seus haters, però, clar, ella és influencer i deu tindre una informació privilegiada.
0: I a la recomanació del dia, avui que parlem d'un creuer amb problemes, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula El Triangle de la Tristesa.
28: El film de Ruben Östlund es va endur la Palma d'Or a Cannes fa 4 anys i és una sàtira salvatge al comportament egoista i desvergonyit d'una classe alta amant de la moda i el luxe, i arrenca en un iot on es pot comprovar el menyspreu i la condescendència amb què els creueristes tracten la tripulació fins que el vaixell comença a tenir problemes. I aleshores es comprova que sempre arriba el moment on tot s'equipara i els diners ja no ho són tot. Una pel·lícula hilarant, incòmoda, escatològica i reveladora. El Triangle de la Tristesa la podeu trobar a HBO i Filmin.
29: El dissabte 9 de maig al matí, als carrers del voltant de l'Hospital Clínic Barcelona s'hi celebrarà la segona edició del Clínic Obert. Hi trobaràs tallers de salut i de recerca, concerts, activitats infantils i esportives, visites guiades, cuina saludable en directe, xerrades, food trucks i moltes propostes més per totes les edats. Una jornada festiva en què professionals de la salut i de la recerca surten al carrer per acostar la salut a la ciutadania i compartir què fan cada dia per cuidar-nos millor. Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert i viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat.
30: Amb el suport de Casa Tarradellas.
0: Són les 7:28 i quin és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
31: Bon dia, la inseguretat.
32: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques...
33: L'Anna Jurau!
0: Després dels diversos casos de violència que es van produir a Catalunya el cap de setmana passat, s'ha reobert el debat sobre la inseguretat a Catalunya. Avui estem explicant que la Generalitat ampliarà el pla d'AGA, el dispositiu per localitzar i retirar armes blanques de la via pública.
4: Sí, però és solament una percepció.
0: Tenim al telèfon la consellera d'Interior i Seguretat Pública, sí. Consellera Núria Parlon, bon dia.
4: Sí, bon dia. La realitat és que la inseguretat no ha crescut. O sea, lo que pasa que això és com lo de la temperatura i la sensació tèrmica, saps?
0: No sé què...
4: Sí, que surt el Molina, no?, i diu, per exemple, sí, que estem a 25 graus, sí. Però com que n'hi ha humitat i no...
0: La sensació tèrmica a pot ser de
5: 29.
0: Però, escolta, on és el mateix, consellera, que no ha pogut venir a l'estudi?
4: Sí, pues mire, com a consellera interior, pues he sortit a patrullar tota la nit per un barri de Barcelona, no diré quin, per no estigmatitzar el Raval.
0: Molt bé, no ho digui, doncs.
4: Escolti, he estat tota la nit caminant calle pa arriba, calle pa abajo, no he tingut cap ensurt ni res, eh?
0: Molt bé, o sigui, s'ha passat la nit caminant pels carrers d'aquest barri que diu...
4: Sí, i escolti, tot bé, eh?
0: Molt bé.
4: Però bueno...
0: Sembla que està caminant de pressa, per això.
4: Sí, bueno, és que tampoc he vingut a fer turisme, sap? I també hi ha cada pista per aquí que... Però bueno, és una percepció, eh? Ja l'he dit abans,
0: sí,
4: eh?
0: Sí,
4: ui,
0: sí.
4: Espera un moment, me voy a alejar un poco. Sí, és que clar.
0: Són 8:15. El govern espanyol ha acceptat finalment que el creuer Ondius amb el brot d'antivirus vagi a les Canàries. Abans, els passatgers amb símptomes més greus seran evacuats en avió. A 9:15 ens acompanyarà Sònia Fuertes, comissionada de l'Ajuntament de Barcelona d'Acció Social, per parlar de la notícia que us avançàvem en aquest programa. Hi ha 8.000 persones sense llar a la capital catalana.
7: Dotar de recursos als ajuntaments perquè puguin exercir aquestes competències del sensellarisme amb major garanties.
0: La reacció del govern ha estat dir que ja han ampliat les ajudes als ajuntaments perquè facin front a aquest fenomen. Aquesta matinada, Donald Trump ha anunciat que fa marxa enrere i atura l'operació per escortar vaixells a l'estret d'Hormuz. Ho justifica per donar més aire a les negociacions amb l'Iran. I el detingut del crim d'Esplugues ja és a la presó. Arran d'aquest atac i d'altres incidents que hi ha hagut els últims dies a Catalunya, avui també ens preguntarem en aquest programa si tenim un problema amb la seguretat. Seran en aquest estudi Toni Rodríguez, cap d'investigació dels Mossos, Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat de l'Autònoma, i l'oposició que ja demana explicacions al govern. Salvador Vergés, de Junts.
15: Com sempre, aquest govern, en aquest cas en boca de la consellera Parlon, ens ven una propaganda d'unes dades bones que contrasten amb una realitat que és molt diferent i que és la percepció que té la gent, l'alarma social que hi ha, la percepció que té la gent en seguretat.
0: I dues notícies més d'aquestes últimes hores. Ha quedat desconvocada la vaga de recollida d'escombraries a Girona i sabem més detalls dels plans de retallada de Nissan. 900 llocs de feina a tota Europa, un 10% del total de la plantilla. Això afectarà a les plantes de Barcelona. Per exemple, es contempla el tancament parcial del magatzem de components. I pel que fa als esports, Robert Prat...
19: L'Arsenal, primer finalista de la Champions, 1-0 davant l'Atlètic de Madrid. Avui Bayern i PSG busquen l'altra plaça de finalista a partir de les 9, amb el 5-4 de l'anada, amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT, mentre que Mapi León deixa el Barça a finals de temporada i no renovarà el seu contracte.
0: I pel que fa al temps, comença el dia més fresc. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, tenim temperatures fins i tot negatives a alta muntanya. Les valls del Pirineu, 1 grau al Pont de Suert, 1 a Camprodon i al centre del país entre 5 i 8 graus. Avui, però, farà sol en la majoria de comarques, amb alguns bancs de boira, núvols baixos que ara mateix hi ha a la Catalunya central, també al nord de les comarques de Girona. En principi s'aniran desfent i a la tarda avui les tempestes quedaran concentrades al Pirineu i també a les comarques de Girona. Sobretot també podrien arribar al nord de la Costa Brava. Localment podien ser fortes, però en principi amb menys violència que no pas les que vàrem tenir ahir. I aquests pròxims dies, demà, hi haurà alguns ruixats de tarda una altra vegada, divendres més tranquil, i el cap de setmana, dissabte, sobretot, podria tornar a augmentar la inestabilitat.
0: I mobilitat també a aquesta hora. Avui hi ha problemes a l'R2, R2 Nord i R11. Maria Fernández Noguera, bon dia.
20: Bon dia. Doncs sí, hi ha demores de 20 minuts de mitjana a l'R2, que va de Castelldefels a Granollers, a l'R2 Nord, que uneix l'aeroport del Prat amb Maçanet, Massanes passant per Granollers, i també a l'R11, que és la que segueix fins a Portbou. Això és a causa d'un robatori de coure que hi ha hagut entre Sant Andreu Comtal i Montcada Reixac, que afecta el sistema de senyalització. Adif informa que està treballant per resoldre aquest problema, però encara no hi ha una previsió sobre quan se solucionarà. Una incidència que se suma als retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa ferroviària.
0: I les carreteres, matí sense incidències destacades. Clàudia Serra, bon dia.
21: Bon dia, sí, de moment matí tranquil, tret això sí de les retencions que ja són habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a Barcelona. Destaquem que hi ha trànsit dens a la Ronda de Dalt i la Litoral des de la Pota Nord sentit Llobregat, a la 2 i la B23 des de Pallejà cap a Barcelona. Barcelona i a la C58 des de Cerdanyola cap al Nus de la Trinitat.
0: Avui a l'Àgora del Matí, a partir de 8:45, Jordi Amat, Esther Vera, Laura Aznar i Gemma Calvet. Quan són les 7:33. Obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Marc Curado, Pol Forada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui a les pàgines d'opinió dels diaris hi trobem reflexions sobre l'ultradreta i sobre el judici del cas de les mascaretes.
1: L'editorial de l'Ara va dedicat a Vox i a la seva estratègia per alimentar la idea que el govern de Pedro Sánchez prepara una tupinada de cara a les eleccions previstes per l'any vinent.
3: El diari lamenta l'actitud trumpista i responsable del partit d'ultradreta i lamenta que els d'Abascal juguin a erosionar la confiança a les institucions i destruir la noció de la veritat.
1: En una línia molt similar, el diari El País, que es fixen les trampes electorals que pretén fer Donald Trump als Estats Units de cara a les eleccions de mig mandat d'aquí mig any.
3: El rotatiu de Prisa assenyala que davant la possibilitat de perdre la majoria a la Cambra de Representants, Trump ha demanat als republicans que facin servir totes les mesures al seu abast per alterar les regles electorals.
1: Sobre el cas de les mascaretes, La Vanguardia destaca en l'editorial que Ábalos ha evitat durant el judici xocar amb el govern de Pedro Sánchez.
3: El diari del grup Godó diu que sigui quina sigui la sentència, ja és irreparable el dany que ha causat l'aliança dels càrrecs públics aparentment corruptibles amb corruptors que han presumit en el judici de suposats pagaments.
1: Per la seva part, Àlex Salmón, membre del comitè editorial del periòdico, diu que Ábalos és, textualment, un maleante friki.
3: I afegeix que siguin culpables o no, Ábalos, Coldo i Aldama han mostrat un grau de vulgaritat i prepotència difícil de superar.
1: Mentrestant, el periodista Federico Jiménez Los Santos escriu a El Mundo que Ábalos té tanta gràcia com Pedro Sánchez, és a dir, cap ni una.
3: Jiménez Los Santos diu que la impunitat de Sánchez i Ábalos fa fàstic i subratlla que tots dos van crear un monopoli en la compra de mascaretes prohibint que les comunitats autònomes n'adquirissin.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons.
6: La filòsofa francesa Simone Weil va escriure que un partit polític és una màquina de fabricar passió, que ve a ser més o menys el que és un equip de futbol. Hi ha polítics bons i honestos, fins i tot de necessaris, però evolució de l'espècie, n'hi ha de tan ben dotats sensorialment que ja en sumen els diners a quilòmetres de distància. Els polítics corruptes també són uns antisistema i els que fan del Congrés un circ caldria tornar a enviar-los, com a una escola infantil, al vell racó de pensar.
8: Catalunya Ràdio.
9: Un futur millor no es construeix només des de grans despatxos. Milers de professionals ho fan cada dia amb cada reforma eficient. Quan instal·len solucions d'aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament o finestres de PVC que fan més confortables els nostres habitatges. A Obramat t'oferim solucions professionals al millor preu. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
11: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu. Reserva el teu creuer amb fins a un 50% d'estalvi i amb les recomanacions i garantia dels seus experts. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
12: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
22: Necessito vaques.
12: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites vaques Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més Flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
23: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
24: Aneu massa de listos.
25: I els valencians?
24: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
23: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
26: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
31: Has sentit el que acaba de dir?
33: Ja a Mallorca no feu l'amor.
34: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
35: I també disponible a la plataforma 3Cat.
36: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Una segona vida per als antics hotels.
37: Davant la falta de pisos socials, el consell assessor de la Rambla proposa reconvertir antics hotels i edificis buits de la Rambla de Barcelona en habitatges. És una de les principals propostes d'aquest òrgan que té l'encàrrec de repensar el passeig. Admet que són mesures a llarg termini, però ho veu com una sortida en un lloc on no se'n poden construir més. Ho veiem al web de BTV.
0: Una mà armada.
38: És una història que ha passat a Menorca, concretament a Ciutadella. Una dona va arribar a casa i va sorprendre
2: prendre el seu marit amb una altra dona. Les dues dones es van començar a discutir i agredir fins que l'amant va treure una pistola Taser i li va aplicar una descàrrega. Al final van acabar les dues detingudes, ho explica el periòdico.
0: I les dues ben descarregades. Les preferències dels futurs metges.
37: L'especialitat de dermatologia s'ha esgotat el primer dia que els metges residents, els MIR, podien triar especialitats segons Digim el País. Per 5 anys consecutiu és la primera especialitat a esgotar-se. Abans, la que més èxit tenia era cirurgia plàstica, que ara queda en segona posició. També surt de seguida medicina interna, digestiva i cardiologia. En canvi, medicina de família acostuma a ser l'última a esgotar-se.
0: S'acaba estendre la roba al balcó?
2: Sí, almenys per als veïns de Lorca, Múrcia, l'Ajuntament posarà multes que poden arribar a 1.500 euros. Ho llegim al Mundo. L'Ajuntament ha pres aquesta mesura per millorar, diu, l'estètica dels carrers i aconseguir una ciutat ordenada, atractiva, segura i respectuosa. No és que no es pugui estendre la roba dins de pròpiament del balcó, però sí que no es podrà penjar-la a l'exterior. I en la línia, res tampoc de deixar bombones de butà o matalassos a fora.
0: No tot s'hi val.
37: Idealista ha hagut de retirar l'anunci d'un pis a Leganés que utilitzava els problemes de salut dels seus propietaris com a reclam. La publicació afirmava que els usufructuaris eren un home i una dona amb condicions delicades de salut i això podia influir positivament en la inversió. A més, especificava quins problemes tenien. Va haver-hi una allau de queixes i han esborrat l'anunci, ho recull La Vanguardia.
0: La notícia que agradarà als fans de patinatge sobre gel.
2: Doncs el Barça obre avui la seva nova pista de gel. Avui entrarà en funcionament, però oficialment s'inaugurarà les properes setmanes. L'equipament és l'única instal·lació d'aquestes característiques operativa a Barcelona després que tanqués l'escàting arran de la pandèmia.
0: I ara els destacats de l'Internacional i Economia amb Frederic Pincel i Clara García.
4: Demà hi ha eleccions municipals al Regne Unit i també a Escòcia i al País de Gales. Els diaris del Regne Unit, els diaris britànics, recorden aquestes eleccions a Escòcia, on podrien guanyar els nacionalistes, i les de Gales, on els laboristes podrien perdre per primera vegada en 100 anys i on les enquestes donen opcions als independentistes. Si això es confirma, tenint en compte que el Sinn Féin participa al govern d'Irlanda del Nord, hi hauria governs nacionalistes en 3 de les 4 nacions del Regne Unit. Només Anglaterra en quedaria fora. El Guardian destacava el canvi que això suposaria i el Daily Telegraph recull que els laboristes de Gales ja es posen la vena abans de la ferida i responsabilitzen el primer ministre Keir Starmer de la possible patacada. El Financial Times avança que Meta està construint un assistent d'intel·ligència artificial altament personalitzat, per exemple, per gestionar correus electrònics i calendaris, i el mateix diari explica que Apple pagarà 250 milions de dòlars per pactar una querella que li van presentar per publicitat enganyosa. Resulta que ara fa 2 anys Apple va anunciar un assistent de veu Siri personalitzat amb intel·ligència artificial, i encara l'esperem. El que passa és que la paradoxa és que l'acord està en que just quan Apple diu que ara sí, ara va de debò, ara traurà un Siri millorat amb intel·ligència artificial.
21: Pel que fa a la premsa econòmica, avui l'Expansió destaca la portada que els governs estrangers controlen el 10% de la borsa espanyola. Explica que el poder de França, Alemanya, Noruega o Qatar en cotitzades, com Iberdrola o el Banc Santander, ha passat dels 70.000 milions que controlava l'IBEX el 2024 a situar-se al voltant dels 124.000 milions. L'Economista publica que els germans Escribano s'han venut el 14% de les accions que tenien d'Indra per poder fusionar l'empresa amb la companyia familiar sense que hi hagi un conflicte d'interessos. Els títols, que els col·locaven com els segons màxims accionistes, estan valorats en 1.300 milions d'euros. I avui que hi ha junta d'accionistes del Banc Sabadell, l'ON Economia diu que l'inversor mexicà David Martínez Guzmán podria estar a prop de tancar del tot la seva etapa amb l'entitat. És el primer accionista individual del banc i recordem que és l'únic del Consell que es va mostrar favorable a l'OPA del BBVA, cosa que ha generat molt de recel. Segons el diari, podria sortir del banc després de cobrar el dividend que l'entitat repartirà el 29 de maig i pel qual rebrà 100 milions d'euros.
0: I què destacava la premsa esportiva, Robert Prat?
7: Que si Simeone fos català, cantaríem allò de l'hora dels adeus, però l'esport titula Adeu, Atlètic de Madrid. És un game over de la Champions en tota regla, com remarca el Mundo Deportivo. El diari destaca que Simeone va acabar la seva història a Europa, un Simeone etern a l'Atlètic de Madrid i que sembla que mai pot dir adeu.

És un Atlètic de Madrid que no en té prou per La Vanguardia, un equip que va jugar a fer que no hi passés res. El club madrileny veu destruïda la seva obsessió, remarca el periódico. El País destaca les declaracions d'un Simeone que diu que no té força per continuar endavant.

0: el Marc diu que la història ha d'esperar per l'Atlètic de Madrid. El diari Es parla d'una eliminació cruel i injusta. El diari francès L'Equip passa del partit i destaca que avui sí que torna la màgia amb aquest Bayern PSG.
1: Ole, ole, ole, Cholo Simeone.
2: I a la premsa al cor, la família reial britànica, Elisenda Pineda.
3: La princesa Eugènia i el senyor Jack Brooksbank estan molt contents d'anunciar que esperen el seu tercer fill per aquest estiu. Així és com la família reial britànica ha fet públic l'embaràs de la princesa Eugènia, filla d'Andreu Mountbatten i Sarah Ferguson. El nou individu passarà a ocupar el lloc número 15 en la línia de successió, desplaçant els ducs d'Edimburg, Eduard i Sophie, que són una mica llondros. La notícia alleuja la situació d'Eugènia i Beatriu després de les crítiques per la seva actitud davant l'escàndol Epstein i la seva menor presència pública per decisió del tiet Carles. L'enhorabona a la família i que sigui una horeta ben curta.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Felicitem a l'actor George Clooney.
2: 70.
4: 65, també Pedro Piqueras.
5: És molt a prop.
2: Home.
4: Cantant a col·lapse.
2: 70.
4: 71. Alerta, aparteu les criatures, perquè avui també fa anys Lolita.
2: Caram.
4: Una mica de 68.
2: Hosti.
4: Meravellosa, Clara Segura. Felicitats, Clara.
2: Caram, Clara. 50, felicitats.
4: 52, un petonàs des de la ràdio. I acabem amb la vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz.
2: 55.
4: Clavadíssims.
2: Ah, molt bé.
4: Molt bé.
2: Santoral.
4: Avui és Santa Beneta. Va néixer...
2: Santa Beneta, eh?
4: Beneta. Va néixer al segle VI a Roma i era una companya de Santa Gala, el monestir fundat precisament per Gala a Roma. De fet, diuen que Beneta estimava profundament Gala. Un fet important és que va morir 30 dies després de Santa Gala, tal i com va predir l'apòstol Sant Pere en una visió. Va morir al voltant del 546 de causes naturals. A Catalunya hi ha 12 persones que es diuen Beneta!
2: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 6 de maig del 2026, seran al quiosc vintage amb Albert Tom.
6: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
7: 6 de maig de 1996, ara sí que sí, José María Aznar i Ana Botella ja passegen pels jardins de la Moncloa. Aznar ha jurat el càrrec de president del govern espanyol i ha format el seu primer govern, amb dos vicepresidents, Rodrigo Rato i Álvarez Cascos, un català, Josep Piqué, a Indústria, i Mariano Rajoy, de ministre d'Administracions Públiques. Dels 14 membres del gabinet, 4 són dones. Esperanza Aguirre, Isabel Tocino, Loyola de Palacio i Margarita Mariscal de Gante. Aznar ha explicat als periodistes que farà obres a la Moncloa perquè no han trobat el Palau com un lloc còmode i acollidor per viure. Acabo amb Bruce Springsteen, que avui fa 30 anys feia el primer dels seus dos concerts íntims a Barcelona. El Boss va actuar dues nits al Teatre Tívoli. A la revenda es van arribar a pagar 55.000 pessetes de 1996 per una entrada, una mica més de 300 euros.
2: Avui és 6 de maig del 2026, és el 126è dia del calendari, falten 46 dies per l'estiu i 49 per Sant Joan. I així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
8: Creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra.
9: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista.
10: A Saladoria se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya està descontrolada quan hablamos de inseguridad.
11: S'espera o seria possible que hi hagi nous casos entre les persones que ara són contactes. I també ens han explicat molt bé que aquestes persones que ara estan al creuer estan fent totes unes mesures d'aïllament.
12: El riesgo de que aparezcan nuevos casos no se puede descartar, pero no es a medida que pasan los días es cada vez menos probable.
13: L'operació Fúria Èpica s'ha acabat. Hem aconseguit els objectius. Ara preferiríem el camí de la pau. El president vol un acord, però és una opció que fins ara l'Iran no ha triat.
2: Aquests són els sons del matí, una mica distorsionats. Serem a les paraules del dia amb Francesc Soler. Fondejar.
14: Practicar la maniobra necessària per tal que la nau, l'almadrava o la boia quedi subjectada al fons amb seguretat. L'Ondius, el vaixell afectat per un brot d'antivirus, fondejarà a Canàries amb seguretat naval, però amb dubtes de la seguretat sanitària dins de la nau.
2: Inequívoc.
14: No equívoc, que no dona lloc a dubte o equivocació. El fiscal que investiga els pares del nadó abusat sexualment sosté que hi ha indicis inequívocs d'aquests fets. La seva feina serà passar dels indicis, que són el signe que permet de presumir quelcom amb algun fonament, a la prova que, segons el diccionari, és el que estableix la veritat d'una cosa.
2: Infal·libilitat.
14: Si inequívoc és un fet que no porta equivocació, infal·lible és aquell qui no falla. Però si anem a la segona excepció d'infal·libilitat, llegim prerrogativa de l'Església, concretament en certes condicions en el Papa, en virtut de la qual és preservada d'error en les matèries de fe i costums. El dogma de la infal·libilitat del Papa Lleó XIV és limitat i no afecta la política internacional i les seves crítiques a Trump, per molt raonades que siguin.
2: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 200.000.
15: Són els immigrants que han iniciat els tràmits de la regularització a tot l'Estat des que va arrencar el procés a mitjans d'abril. A Barcelona, l'Ajuntament ja ha tramitat més de 94.000 certificats de padró i ha fet 17.000 informes de vulnerabilitat. Avui s'obre un nou espai a Montjuïc com a punt per donar cita.
2: 900.
15: Són els treballadors que Nissan acomiadarà a Europa. El 10% del personal contempla el tancament parcial del magatzem de components de Barcelona. A finals d'abril, l'empresa ja va comunicar als sindicats que obriria un ERO en 3 centres de Barcelona on treballen 569 persones.
2: 350.
15: Són els nous empleats que fan falta cada any al sector del musclo, al Delta de l'Ebre. Cada temporada han de renovar la meitat o més de la plantilla. Això es deu al canvi climàtic que provoca que les campanyes s'hagin escurçat i hagin passat dels 5 als 3 mesos. El sector lamenta que cada cop costa més trobar treballadors.
2: I veig tres imatges amb palforada. A la primera imatge hi veig un autobús descapotat. Els seients semblen antics i està ple de gent, tant homes com dones vestits d'època.
16: Barrets de copa, vestits de diversos colors, fins i tot alguna barba clarament postissa. Un viatge en el temps que veiem a La Vanguardia, protagonitzat per la societat literària Sherlock Holmes de Londres. Es van vestir d'època per recrear a Suïssa el duel entre el famós detectiu i el seu conegut enemic, el professor Moriarty.
2: A la segona imatge hi veig una noia, una dona jove, en un avió militar, va totalment equipada, només se li veu la franja dels ulls, i amb la mà esquerra aixeca el dit polze.
16: És la princesa Leonor, falta poc més de 2 mesos perquè acabi la seva formació militar. En els últims dies ha volat en un avió de combat, un caça F-5. La formació de la princesa, que està regulada per llei, preveu 3 cursos militars, un a l'Acadèmia General, un a l'Escola Naval i el que està fent ara a la de l'Aire. L'any que ve, a la Universitat

0: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Detenen un home per intentar batejar un cocodril amb una gerra de terra a un restaurant de Florida. Marc Amorós, bon dia.
2: Bon dia. En concret, l'home volia fer el bateig llançant una gerra de te gelat sobre el cap del cocodril viu. L'acció es va produir dins d'un restaurant de Florida. Segons el testimoni de les persones que estaven menjant dins del restaurant, l'home en qüestió va entrar portant un petit caiman i va anunciar que venia a fer una missió espiritual urgent. Després d'això, va col·locar el cocodril en una taula i va començar a llançar-li té fred per sobre mentre pronunciava una espècie de sermó. Diu la notícia que en un principi els comensals es van pensar que era una performance artística, però quan van veure que el cocodril començava a bufar, l'acció va deixar de fer gràcia. Finalment, el personal del restaurant va trucar a la policia i l'home va ser detingut.
1: Això és real o fals?
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
5: Apostar pel talent i l'esforç és clau per construir noves oportunitats de futur. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el programa propi de beques CEU Mèrit. Es tracta d'una iniciativa que ofereix ajuts per totes les titulacions de grau i reconeix el mèrit acadèmic i personal de l'alumnat. Les beques poden arribar a cobrir el cost total dels estudis. La segona convocatòria finalitza el 18 de maig. Data límit per presentar les sol·licituds i la documentació requerida.
4: A la Universitat CEU Abat Oliva estem compromesos amb la cultura de l'esforç. Per això som la institució educativa privada que més inverteix en beques i ajuts. Avui reconeixerem el teu talent i motivació. Demà podràs ser allò que decideixis. Canvia el teu present, crea el teu futur.
2: Vinga, va, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que detenen un home per intentar batejar un cocodril amb una gerra de te en un restaurant de Florida és una notícia falsa. Aquesta és una història inventada, publicada per un compte de Facebook que acostuma a penjar notícies humorístiques. El problema és que la notícia es viralitza com si fos en real, sense cap advertència que alerti que el seu contingut és inventat, és broma o és humorístic.
1: Gràcies, Marc.
2: Adéu, bon dia.
6: El tros de festa que han muntat a Carrefour. Regalem 100.000 abraços. Sí, sí, 100.000.
7: Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc. 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a partir del 5 de maig. 3CAT en viu. T'hi esperem.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 7:53. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Espanya accepta que el creuer afectat pel brot antivirus desembarqui a les Canàries.
8: L'OMS, en coordinació amb la Unió Europea, va demanar formalment a Espanya que l'acollís. Ara és a Cap Verd, on s'evacuaran les 3 persones. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat, al Catalunya Nit.
9: És una de les possibilitats que nosaltres també estem considerant i és l'opció que desitgen els passatgers i amb la qual cosa doncs, em dones una bona notícia.
1: Notícia de fa poca estona. Els treballadors del Servei de Neteja de Girona i l'empresa arriben a un preacord.
10: Després d'una nit de negociacions, el comitè d'empresa i la concessionària han tancat un acord que ara haurà de ratificar la plantilla abans de donar per desconvocada la vaga.
1: I el govern aposta per reforçar el pla d'AGA per retirar les armes blanques de la via pública.
8: Això després de les 2 morts per arma blanca del cap de setmana. L'acusat de matar una veïna d'Esplugues de Llobregat ha entrat a presó provisional i sense fiança. Núria Parlon, consellera d'Interior.
11: Creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
1: Avui a partir de 8:45, especial seguretat també al matí de Catalunya Ràdio. I nou cop de volant de Donald Trump amb l'estret d'Hormuz.
10: Ara ha anunciat que atura momentàniament l'operació naval per escortar vaixells comercials a través de l'estret que va entrar en vigor dilluns i també que el seu secretari afirmés que era una prioritat.
1: I reaccions a una notícia que avançàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio. 8.000 persones sense llar viuen a Barcelona.
8: Reaccions com la de la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que tot i que les competències són municipals...
12: El departament preveu invertir o destinar fins a 30 milions d'euros a través de finançament dels ens locals a través del nou contracte programa.
1: També es fa càrrec, diguéssim, de la situació. Avui en parlarem amb la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, Sònia Fuertes. El Banc Sabadell, que li comença una nova etapa.
10: La Junta General del Banc ha debut avui Marc Armengol com a nou conseller delegat en substitució de César González Bueno, que liderarà la defensa de l'entitat davant de l'OPA del BBVA.
13: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix.

0: el temps.
1: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera que faci força sol en general. Tot i això, tenim núvols baixos i boira a molts llocs del terç nord de Catalunya. Creiem que s'aniran obrint i acabarà fent més sol. Fa fresc a aquesta hora, fred fins i tot en algunes valls del Pirineu. Avui la temperatura quedarà entre els 20 i 23 graus a la majoria de comarca. Avui a la tarda hi haurà nuvolades, ruixats i alguna tempesta, però quedaran més concentrades al Pirineu i al nord de les comarques de Girona. Poden arribar a la Costa Brava i a la resta el temps serà molt més estable.
0: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
2: I pel que fa al trànsit, retencions habituals d'aquesta hora. Clàudia Serra.
3: Si no tenim incidències destacades, tret d'aquestes retencions, hi ha trànsit dins de la 2 i la B23 des de Pallejà cap a Barcelona i a la C58 entre Terrassa i Sabadell i des de Cerdanyola cap al Nus de la Trinitat. Molt carregades també les dues rondes, la de Dalt i la Litoral, des de la Pota Nord, sentit Llobregat.
4: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
5: Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu en viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta en les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
2: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, al matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
6: Els nostres professors.
7: A mi em va marcar el senyor Ramon d'una acadèmia que es deia Acadèmia Camproví.
6: Maruja Torres, periodista.
7: Era un senyor amb una gran facultat didàctica. Era molt carinyós i era molt progressista. Vist ara, no? No fa masses anys em vaig assabentar de que era un republicà represaliat. Li tinc molt bon record i li dec molt a la meva rapidesa mental, per exemple.
8: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon dia!
9: Bon dia, xiquit Guix del meu cor.
2: Ai, llum de la meva vida.
10: Escolta, quines coses, Manu.
2: Pipipi.
9: Manu. Ai, no va trucar la Georgina.
2: Georgina.
9: Georgina.
2: Sí, de part de la seva mare, la Maria Teresa. Mira que la meva mare també es diu Maria Teresa.
9: Veus, mira. La meva també es diu Maria Teresa.
2: Mira.
9: Veus? La meva es diu Pilar.
2: Va fer anys ahir, no? Georgina. Sí. Georgina?
11: Hosti.
2: Georgina, que ets aquí?
9: Gina?
2: No hi és.
9: Georgina,
2: va, en tot cas, la truquem de la part de la Maria Teresa perquè va fer 38 anys, eh? Mira,
9: sí.
2: Ara sí.
9: A veure.
2: Georgina?
12: Hola.
2: Hola, què tal? Que truquem de part de la Maria Teresa, estem en directe a Catalunya Ràdio.
9: Exacte, perquè et volen dedicar aquesta cançó per a Noi de Black Sabbath perquè el 4 de maig vas fer 38 anys.
2: Ets aquí o no?
12: Hosti, tu. No.
9: No. No hi és.
2: Val, doncs adéu, Georgina. Això és per tu. Adéu,
9: vinga.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres, 6 de maig.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell i la Federació Empresarial del Gran Penedès han formalitzat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de potenciar l'activitat econòmica, comercial i ocupacional del municipi. L'acord consolida una relació de treball conjunt que vol contribuir a dinamitzar el teixit empresarial i reforçar la competitivitat del territori. En parlem ara mateix, abans tenim altres notícies del dia que primer de tot les resumim en titulars. Avui parlem dels programes de formació i inserció de Calafell. S'ofereixen dues modalitats segons la seva organització. Plans de transició al treball organitzats en col·laboració amb el Departament d'Educació i Formació Professional i l'Ajuntament de Calafell. Aquest dissabte tindrà lloc a Calafell la fira Vet aquí un gat, la festa dels contes. La plaça de Cal Cubano i la biblioteca Ventura Gasol són les ubicacions escollides. Caps de la regió metropolitana Sud i del Penedès proven un nou mètode per prevenir les amputacions en diabètics. El projecte incorpora l'ús d'un ecògraf portàtil d'alta precisió per detectar millor les malalties arterials. L'Arbós celebrarà dissabte 9 de maig el primer Festival Internacional Gastronòmic i Cultural, una proposta que vol fer valdre la diversitat cultural, la convivència i la riquesa gastronòmica d'arreu del món. L'esdeveniment tindrà lloc a la plaça de la Badalota. La consellera Parlon assegura que el pla per retirar armes blanques s'ha de reforçar i fa una crida a la convivència. La consellera diu que els homicidis del cap de setmana són colpidors i que cal lluitar contra la delinqüència. L'atur cau un 3,94% a l'abril a Tarragona i l'Ebre, amb prop de 1.500 persones menys desocupades. El mes passat es van crear prop de 12.000 llocs de treball més que al març i 9.500 més que l'abril de 2025. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El passat divendres 1 de maig va tenir lloc el reconeixement en grup de les dues curses i la caminada de la cinquena edició de la Nocturna Trail, que se celebra aquest dissabte 9 de maig a 8:45 del vespre. També s'han fet ja els treballs de neteja del recorregut i les reunions de seguretat prèvies. Avui parlarem de les novetats d'enguany amb els Trail Road Runners, organitzadors d'aquest esdeveniment.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell i la Federació Empresarial del Gran Penedès han formalitzat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de potenciar l'activitat econòmica, comercial i ocupacional del municipi. L'acord consolida una relació de treball conjunt que vol contribuir a dinamitzar el teixit empresarial i reforçar la competitivitat del territori. El conveni ha estat signat per l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, i la presidenta de la Federació Empresarial, Neus Lloberes. Estableix un marc de cooperació estable entre les dues institucions per als propers 4 anys. Aquest acord parteix de la voluntat compartida de fomentar el desenvolupament econòmic local i donar resposta a necessitats del teixit empresarial. En aquest sentit, la Federació, com a organització empresarial multisectorial, treballarà conjuntament amb la Regidoria de Promoció Econòmica per impulsar iniciatives que contribueixin a millorar la competitivitat de les empreses i generar noves oportunitats al territori. Entre les principals línies d'actuació, el conveni preveu el suport mutu en la difusió d'activitats, l'organització de trobades empresarials i accions de networking, així com col·laboració amb esdeveniments, congressos i iniciatives formatives. Aquestes accions tenen com a objectiu afavorir la interrelació entre empreses i potenciar la seva activitat. A més, l'Ajuntament de Calafell donarà suport a l'elaboració d'informes de conjuntura econòmica i altres estudis impulsats per la Federació Empresarial del Gran Penedès, eines clau per analitzar l'evolució del territori i orientant la presa de decisions empresarials i també institucionals. El conveni també estableix un treball coordinat entre els equips tècnics de les dues institucions per atendre necessitats del teixit empresarial local, així com la possibilitat d'ampliar línies de col·laboració mitjançant futurs acords. Aquesta aliança entre l'Ajuntament de Calafell i la Federació Empresarial del Gran Penedès referma el compromís amb el desenvolupament econòmic de Calafell i del conjunt del territori del Gran Penedès, apostant per la col·laboració públic-privada com a motor de creixement, innovació i generació d'oportunitats.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Aquest dissabte tindrà lloc a Calafell la fira Vet aquí un gat, la festa dels contes. Es durà a terme el dissabte 9 de maig d'11 del matí a 2 del migdia i de 2 quarts de 6 de la tarda a 2 quarts de 9 del vespre a la plaça de Cal Cubano i a la Biblioteca Ventura Gasol, al nucli del poble de Calafell. Podreu gaudir de moltíssimes activitats, com ara tallers de manualitats per a tots els públics, jocs, actuacions, música i tota mena d'activitats relacionades amb el món dels contes.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I a l'informatiu d'avui parlem dels programes de formació i inserció de Calafell. Els programes s'ofereixen en dues modalitats segons la seva organització. Plans de transició al treball, el PTT, organitzats en col·laboració entre el Departament d'Educació i Formació Professional i l'Ajuntament de Calafell. Plans d'iniciació professional organitzats per l'Institut Camí de Mar. Aquests programes van adreçats a nois i noies d'entre 16 i 21 anys que no hagin obtingut el graduat en educació secundària obligatòria i que a curt termini volen formar-se en una professió. Es tracta d'un curs acadèmic de 1.000 hores de durada amb mòduls de formació professional elemental en un perfil específic. Inclou 200 hores d'estada a l'empresa, mòduls de formació general per la millora de competències bàsiques necessàries en el món laboral i a la vida quotidiana. La superació d'aquest programa de formació i inserció comporta el certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda i acredita les competències professionals assolides. També dona accés als cicles formatius de grau mitjà. Reconeixement dels mòduls professionals superats en el curs per l'obtenció del títol de tècnic bàsic associat al perfil, amb un certificat de professionalitat que emet l'administració laboral si s'acrediten tots els mòduls necessaris. També dona accés als centres de formació d'adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria sense complir el requisit de tenir els 18 anys.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: La unitat de ferides complexes d'atenció primària de la regió metropolitana Sud i Penedès ha posat en marxa el projecte CESER per millorar el diagnòstic de malaltia arterial perifèrica, una complicació en què es troben algunes persones diabètiques. El projecte incorpora l'ús d'un ecògraf d'alta precisió i portàtil per al diagnòstic precoç, de manera que es pugui prevenir una amputació. Aquesta prova detecta la malaltia arterial fins i tot en pacients diabètics amb calcificació arterial. Aquesta maquinària es durà als 68 caps de la regió sanitària, on s'atenen 1,4 milions de persones, a través de 19 consultes especialitzades itinerants. S'estima que així es reduiran les derivacions a proves hospitalàries més complexes i costoses. L'Institut Català de la Salut, impulsor d'aquest projecte, recorda que gran part de les persones amb diabetes desenvolupen problemes circulatoris que sovint passen desapercebuts fins a fases avançades, quan ja hi ha un risc alt d'úlceres i amputacions. El Departament del Ministeri de Sanitat ha finançat part d'aquest projecte que l'Institut Català de la Salut confia que serà exportable a altres regions sanitàries.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Anem ara cap a l'Arbós, perquè celebrarà el pròxim dissabte 9 de maig el primer Festival Internacional Gastronòmic i Cultural. Una proposta que vol fer valdre la diversitat cultural, la convivència i la riquesa gastronòmica d'arreu del món. L'esdeveniment tindrà lloc a la plaça de la Badalota en horari interromput, d'11 del matí fins les 9 de la nit. Organitzat per l'Ajuntament Arbosenc, amb la col·laboració de l'Associació Iberoamericana, el festival neix amb la voluntat de consolidar-se com un espai de trobada obert, inclusiu i participatiu, capaç d'apropar cultures i tradicions sense sortir del municipi de l'Arbós. Durant tota la jornada, el públic podrà gaudir d'una àmplia oferta de gastronomia internacional amb plats representatius de diferents països, així com d'un programa variat de música en directe i espectacles que aportaran ritme i ambient festiu a l'espai. A més, s'han programat diverses activitats culturals pensades per fomentar el coneixement i l'intercanvi entre cultures. El festival també està orientat a tots els públics, amb propostes específiques per garantir la diversió familiar, convertint la cita en una experiència accessible i atractiva per a totes les edats. Amb el lema Sabors que uneixen, cultures que enriqueixen, la iniciativa pretén reforçar el sentiment de comunitat i dinamitzar la vida social i cultural. La proposta situa l'Arbós com a epicentre d'una jornada que combinarà gastronomia, cultura i convivència en un entorn totalment festiu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Obrim ara la plana general. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que cal reforçar i amplificar el pla per retirar les armes blanques de la via pública, després dels assassinats d'un home al barri del Raval de Barcelona i d'una jove a Esplugues de Llobregat. Les declaracions les ha fet aquest passat dimarts durant la celebració del Dia de les Esquadres a la Regió Policial Camp de Tarragona, celebrada a Vilaseca. Escoltem les declaracions de la consellera.
3: Estem en moments difícils que ens interpel·len a tots i a totes. Hem tingut un cap de setmana que no ha estat gens fàcil, un cap de setmana en homicidis colpidors. I ens hem d'enfocar des de la més absoluta responsabilitat. Responsabilitat i compromís per continuar treballant, crec, en la direcció adequada. Des de l'àmbit policial, el pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra, també es deia en el vídeo, per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat.
0: Fa una crida també a la convivència després dels assassinats.
3: Estem davant de reptes importants en clau de seguretat, estem davant de reptes importants en clau de convivència, tenim desafiaments importants de la delinqüència organitzada en clau global, però també estic convençuda que estem encertant en les eines de treball que s'estan desplegant des de la professionalitat del cos, des de la coordinació dels diferents agents que fan seguretat i amb una actitud prudent i constructiva.
0: D'altra banda, durant l'acte del Dia de les Esquadres, el cap de la Regió Policial del Camp de Tarragona, l'intendent Vicenç Lleonard, ha fet un balanç positiu de l'any 2025. Ha indicat que els fets delictius van disminuir un 6%. Escoltem també les seves paraules.
4: Afirmar que el Camp de Tarragona va en la bona direcció. El balanç global és positiu. L'any 2025... els fets delictius van disminuir un 6%. Una dada que indica un canvi de tendència important i que consolida l'esforç diari del cos de Mossos d'Esquadra i de la resta de policies del territori. Enguany, el primer quadrimestre del 2026 ha finalitzat amb una tendència clarament a la baixa, amb una reducció global de delictes d'un 5%.
0: D'altra banda, l'intendent afirma que la situació actual amb violència de gènere, agressions sexuals i conflictes bèl·lics existeixen amb exigències i respostes integrals.
4: Més enllà de les dades, cal reflexionar. I cal reflexionar perquè any rere any, ens veiem obligats a adaptar-nos als canvis. Vivim en un context social de discursos que poden generar polarització i desconfiança. Parlem de la violència de gènere, d'agressions sexuals, de conflictes bèl·lics que exigeixen respostes integrals. Aquestes problemàtiques ens obliguen a que la nostra feina no s'acabi amb la prevenció o amb la investigació. Ens interpel·la directament a protegir, acompanyar i atendre sobretot a les víctimes.
0: Els Mossos d'Esquadra van fer 102.000 identificacions. Van retirar de manera notòria armes blanques de foc i objectes perillosos dels carrers. També cal destacar la intensa lluita contra els grups organitzats del territori vinculats al cultiu i tràfic de la marihuana. L'any passat, a més, es van decomissar 75.000 plantes i es van detenir 607 persones per delictes contra la salut pública. Respecte a les xarxes criminals, el responsable de la regió policial del Camp de Tarragona ha detallat que s'han desarticulat 9 organitzacions i grups criminals, algun d'ells amb ramificacions a escala estatal i també internacional.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'atur ha caigut fins als 36.500 desocupats al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i al Baix Penedès durant el passat mes d'abril. És la xifra més baixa des del juny de l'any passat i cal remuntar l'agost del 2008 per trobar-ne una de similar. El mes passat es va reduir la taxa de desocupats un 3,82% respecte al març, amb 1.448 persones menys sense feina i un 3,94% respecte a l'abril de 2025, amb 1.497 persones menys a les llistes d'aturats. Pel que fa a l'ocupació, durant el mes d'abril d'enguany s'han incrementat en 11.926 els afiliats a la Seguretat Social, un 3,82% més que al març. L'increment interanual és similar, amb 9.448 més amb feines generades que fa un any, un augment del 2,68%. Dels 36.500 aturats a Tarragona i l'Ebre, 21.714 són dones i 14.792 són homes. 2.469 són joves menors de 25 anys, dels quals 1.325 són homes i 1.144 són dones. Per sectors, els serveis és on hi ha més persones sense feina, amb 25.765, però també on més ocupació s'ha generat a l'abril, amb 1.096 persones que van trobar feina. A la indústria hi ha 3.253 persones sense feina, a la construcció amb 2.784 i l'agricultura amb 1.269. Pel que fa a contractes, a les comarques tarragonines i ebrenques se n'han creat 21.315, 749 més que el mes de març i 466 que el mateix mes de l'any anterior. D'aquests, 11.311 són temporals i 10.004 són indefinits.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. Informatius. Les notícies del Penedès Marítim.
0: El Departament de Recerca i Universitats ha reconegut el Consorci Sanitari al Penedès Garraf com a complex de la Universitat de Barcelona en el marc del desplegament del Pla Integral dels Estudis de Medicina a Catalunya, que té com a principal objectiu augmentar un 50% les places d'aquests estudis en els propers anys. El Consorci està integrat per l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, l'Hospital Residència Sant Camil i l'Hospital Sant Antoni Abat. En el marc del pla, el govern vol agilitzar els tràmits per acreditar nous hospitals universitaris i reduir-ne el temps d'espera de 13 a 6 mesos. L'any passat es van acreditar 5 nous centres i actualment n'hi ha 5 més en procés de tramitació. El Pla Integral dels Estudis de Medicina a Catalunya, elaborat pel govern en coordinació amb el sistema universitari, té com a objectiu augmentar l'oferta de places per cursar els estudis un 50% fins l'any 2031. Segons s'ha presentat per part del govern fa unes setmanes, aquesta planificació preveu passar de les 1.333 places de nou accés actual a un total de 2.025 al curs 2031-2032. El govern vol garantir el relleu generacional regional i acompanyar l'increment d'alumnes de medicina amb una distribució territorial equilibrada.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Ha arribat el moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas.
2: El passat divendres 1 de maig va tenir lloc el reconeixement en grup de les dues curses i la caminada de la cinquena edició de la Nocturna Trail, que se celebra aquest dissabte 9 de maig a 8:45 del vespre. També s'han fet ja els treballs de neteja del recorregut i les reunions de seguretat prèvies. La sortida de la cursa llarga serà a 8:45 del vespre a la pista d'atletisme del Parc del Vilarenc de Calafell. La sortida de la cursa curta i de la caminada serà a 8:45, també a la mateixa pista. La distància de la cursa llarga és de 14 quilòmetres i mig i disposarà de dos avituallaments als quilòmetres 5 i 10 i mig, sòlid i líquid. Per a l'avituallament líquid cal dur recipients personals, bidons o vasos tous. La cursa llarga serà puntuable per a la Lliga Tarragona Trail. La distància de la cursa curta i de la caminada no competitiva és de 9 quilòmetres i disposarà d'un avituallament al quilòmetre 5. Tant la cursa llarga com la cursa curta i la caminada estan dins del nou circuit de curses i caminades del Penedès. És obligatori portar col·locat el dorsal al pit i ben visible, ja que portarà el xip incorporat i controlarà el temps. També és obligatori l'ús d'un frontal lluminós. La recollida del dorsal i la bossa del corredor es farà a la regidoria d'Esports a l'Avinguda Vilarenc, número 2. Serà els dies següents, aquest divendres 8 de maig, de 6 a 8 del vespre, i dissabte 9 de maig, des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia. També el dissabte 9 de maig es podrà recollir el dorsal a la zona de sortida des de les 7 fins a 8:45. El principal atractiu d'aquesta cursa de muntanya és poder fer-la de nit. Escoltem el Josep, de Trail Road Runners.
5: No és el mateix córrer de dia que córrer de nit. Llavors, el principal atractiu que té aquesta cursa pues, és això, que és nocturna. I després també pues, el tema del marcatge i el voluntariat fa... la muntanya està molt animada. Vull dir, es viu un ambient a la muntanya que jo crec que ja és de les poques curses que hi ha un ambient tan festiu.
2: La Mari Paz ens explica les novetats d'enguany.
6: Tenim tres distàncies, tenim tres tipus de curses diferents. Una distància llarga, que són 14 quilòmetres, que és la que teníem fins ara. I ara bé, el que és el tema de la caminada la mantenim en 9 quilòmetres i a més hem afegit una cursa curta, que és el mateix recorregut que la caminada i també són 9 quilòmetres. I a més, aquest any com a novetat puntuen, per dir-ho d'alguna manera, el circuit de curses i caminades del Penedès que ha començat aquest any i doncs, que estem dins.
2: La Nocturna Trail ja és un esdeveniment consolidat a Calafell i hi ha participants de totes les edats i perfils. Donem pas al José, també de Trail Road Runners.
7: Ja portem 4 anys d'experiència i efectivament tenim l'exemple que s'apunta un col·lectiu molt diferent de gent que ja corre habitualment i que ens acompanya anys darrere any i també gent que ho va provant per primera vegada i gent que també ve a caminar, és a dir, el ventall que tenim de gent és bastant gran i ve des de gent bastant jove, inclús gent o nens o nenes que acompanyen els seus pares bàsicament per la caminata i gent també una mica més gran que també els hi agrada la caminata i van en grup i també pues, gent que corre habitualment o no i vol provar. En aquest cas, aquest any farem la distància una mica més curta de la carrera perquè la gent que no tingui por a córrer a distància llarga, que tingui una mica de por, tot el contrari, i que efectivament s'animi a córrer, però és per tot el col·lectiu que vulgui participar i passar-s'ho bé.
2: Aquesta cursa de muntanya també és solidària.
7: Des del club ja portem parlant des de ja uns mesos d'intentar amb aquesta cursa ser una mica solidaris amb la societat i que efectivament... dels possibles ingressos que tinguem, que una aportació sigui important al tema del solidari. En aquest cas hem arribat a un acord amb una ONG que és pels valents i que està referenciada amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona amb l'àmbit de pediàtric, i és per la recerca del càncer infantil. Llavors, ells, per la seva part, ens faran unes pulseres ja que estan identificades, que estan dissenyades pel nostre club i que s'entregaran dintre la bossa al corredor. També ells ens s'han oferit per estar en un stand i donar tota la informació dintre de la zona de la carrera, pues, a la gent que pugui venir de les seves accions i de com poder adreçar-se de cara a ells. És a dir, que és interessant que aquesta vessant de col·laboració, pues, la mantinguem i d'aquí cada any col·laborarem d'alguna manera.
2: A la Nocturna Trail hi participen 400 persones i es necessiten prop de 60 voluntaris. Precisament aquests voluntaris han estat netejant el circuit aquests darrers dies. Podreu veure les fotografies a les nostres xarxes socials de Calafell Ràdio. Escoltem el José.
7: Penseu que aquest any seran 400 participants entre les dues carreres i la caminata, i necessitem de l'ordre d'unes 45 persones.
5: Només, hi ha uns 60 voluntaris.
7: Bueno, fan 60 voluntaris que tenim, que s'han oferit, que estem entre els punts d'avituallament, els punts a la muntanya, el marcatge, entrega de dorsals, bueno, és a dir, tot el que és la infraestructura, tenim molta gent que col·labora i que cada any s'apunta desinteressadament, i efectivament són, a veure, és d'agrair que tanta gent col·labori, i efectivament també vull agrair des d'aquí, pues, la col·laboració que sempre s'ha fet a l'Ajuntament en relació, pues, a tot el que és, pues, les pistes, els serveis, el tema de posar els mitjans que ells tenen de cara a que nosaltres podem gaudir, i efectivament, pues, al final ho fem en col·laboració amb l'Ajuntament, i aquí la intenció és que tothom participi, faci esport, s'ho passi bé i, bueno, i vingui aquí a Calafell i coneixi Calafell també.
2: Recordem, la cinquena edició de la Nocturna Trail aquest dissabte 9 de maig a partir de 8:45 del vespre amb sortida de la pista del Vilarenc. Convidem a tothom que no hi participi també, animar els esportistes quan tingui lloc el tret de sortida.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:45 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:45 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera. En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
8: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
9: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
10: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
11: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
12: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
13: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
14: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
15: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
16: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
17: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
18: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boqué.
17: I que
1: els serveis.
0: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
0: Amb el meteoròleg Josep Miró, molt bon dia.
18: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més estable i assolellat. Amb cel clar quasi bé tot el dia i tan sols hi haurà algun núvol baix puntual a mitja tarda, com a molt, amb una temperatura que no variarà gaire i es mourà entre els 12 o 13 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 20 i els 21, amb una humitat més baixa avui. Ben feble amb terrals a l'inici final del dia i marinades que aniran canviant entre Garbí i Xaloc amb cops moderats al migdia, fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps una mica més variable en el sentit que s'imposarà el sol, però a diferència d'avui hi haurà intervals de núvols baixos bastant abundants fins a mig matí i a partir de mitja tarda amb un cel més clar al centre del dia. La temperatura no variarà gaire i es mourà entre els 12 i 13 de mínima i al voltant dels 20 de màxima amb una humitat una miqueta més alta. Ben feble de gregal fins a mig matí i de xaloc la resta del dia, fent que la mar en conjunt estigui dominada pel marejol.
0: Molt bones a totes i a tots. Què tal, teu? Avui és dimecres, 6 de maig. Anem a repassar les portades dels diaris. Comencem per la portada del diari de La Vanguardia. Llum verda que el creuer de l'antivirus recali a Canàries. El metge del vaixell en estat greu serà atès a l'arxipèlag. Espanya supera els 22 milions d'ocupats gràcies a l'hostaleria. El mes d'abril acaba amb 63.000 aturats menys, un fet que deixa el nombre total de persones sense feina per sota dels 2,4 milions. Anem ara amb el periòdico. Evolució positiva a les dades del mercat laboral. Catalunya recupera el lideratge de l'ocupació a Espanya. La comunitat avança a Madrid en el nombre de noves afiliacions a la Seguretat Social a l'abril, més que registra una ocupació rècord de 22 milions a tota Espanya. L'assassí d'Esplugues ja va ser detingut el 2022 a Burgos per diversos incidents. Més titulars ara a la portada del Punt Avui. Trampes per salvar les abelles. Els apicultors s'afanyen a posar paranys per capturar la vespa asiàtica i denuncien que el pla del govern per combatre-la és insuficient.

Seguim repassant les portades dels diaris. El rotatiu ara parla de la crisi sanitària. Espanya accepta rebre el creuer afectat per l'antivirus. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, avaluarà quins passatgers han de desembarcar a Cap Verd i després el vaixell posarà rumb a les Canàries. El metge de bord està en estat greu. És evacuat d'urgència en avió cap a l'arxipèlag canari. Veinte Minutos parla de què Transports preveu aixecar les limitacions de velocitat de Rodalies durant el mes de juny. Passem a les portades dels diaris esportius amb el Mundo Deportivo. Game over. Arsenal 1, Atlètic 0. Un gol d'oportunisme tumba l'Atlètic de Madrid i l'Arsenal anirà a Budapest. I el diari Esport diu adeu Atlètic. El conjunt cau a l'estadi de l'Arsenal i es queda a les portes de la final de la Champions. Titulars destacats que ja podeu trobar a les

Ampliem aquests i altres titulars del dia. Comencem repassant l'actualitat política de les últimes hores. mil persones han fet els tràmits per la regularització extraordinària a Espanya en 20 dies. El govern espanyol espera que al final del procés hi puguin haver accedit un total de 500.000 de persones. Condemnen Villarejo a 3 anys i mig de presó per revelar dades d'una assessora de Podem. Ha aprovat un decret llei per adaptar l'urbanisme a la realitat dels municipis rurals. La mesura recull les demandes i aportacions de les entitats municipalistes per facilitar la creació d'habitatges i frenar el despoblament.

Espanya accepta acollir el vaixell amb el brot d'antivirus a les Canàries. El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties examina la nau per veure qui cal evacuar a Cap Verd.

PSC, Junts, Comuns i CUP demanen celeritat per resoldre els expedients oberts contra diputats de Vox i Aliança. Junts demana per carta una reunió amb Parlon per abordar els recents greus episodis d'inseguretat. Esquerra Republicana de Catalunya no creu que Illa hagi de comparèixer pels crims del cap de setmana. Capella pronostica que el Consorci d'Inversions arribarà més aviat que tard, per una via o altra. Paneque defensa que Catalunya és un país més segur que fa un any i que els indicadors evolucionen positivament. La portaveu del govern veu recorregut de millora, però reivindica que els plans d'Aga i Campai donen bons resultats. El govern diu que Catalunya té a punt les instal·lacions per si els catalans del creuer requereixen assistència. Paneque insisteix que els viatgers estan bé i tranquils i que Salut està a disposició de l'OMS i del Ministeri. L'Administració General de l'Estat crearà més de 27.200 noves places aquest 2026 amb un reforç especial a NIA i TIC. El govern espanyol aprova una oferta pública d'ocupació que preveu més plantilla centrada en l'emergència climàtica. Més titulars polítics. El govern espanyol amplia l'obligació dels jutges a escoltar els infants a qualsevol edat per reforçar-ne la protecció. La reforma legislativa preveu que els col·legis d'advocats creïn torns d'ofici especialitzats en violència contra menors. El govern espanyol insisteix que presentarà els pressupostos del 2026, però que ara no és el moment. Bolaños assegura que la incertesa internacional no permet fer previsions macroeconòmiques a mitjà i llarg termini. El tribunal israelià allarga fins diumenge la detenció dels dos activistes de la flotilla. Les defenses presentaran recurs i les entitats convoquen una concentració davant de la delegació de la Comissió Europea. Illa rep més de 250 infants i joves ucraniesos de vacances a Catalunya per allunyar-se de l'impacte de la guerra. S'allotgen a Lloret de Mar i duran a terme diverses activitats arreu del país. I ara sí, saltem a la plana social del dia. Repassem tota l'actualitat fins les 9 del matí en aquest espai informatiu de la ràdio. Rodalies torna a ser de pagament a partir de dissabte. Els viatgers habituals han de comprar els abonaments mensuals de Rodalies i regionals des del 9 de maig i els usuaris ocasionals tenen els títols de 10 viatges que duren tot l'any. Investiguen una presumpta agressió sexual a una dona a la Fèria d'Abril de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del cas després que la víctima hagi interposat una denúncia pels fets ocorreguts la nit del dissabte 2 de maig.

pluja intensa i calamarsades a les comarques del prelitoral de Catalunya aquest passat dimarts. Precipitacions intenses a diferents punts de Catalunya aquest passat dimarts s'han registrat. Mor un motorista en xocar amb un camió a l'AP7. El Papiol. Amb aquesta víctima mortal, 35 persones han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes, 16 de les quals són motoristes, segons les dades provisionals. El passeig marítim d'Altafulla, dels més bonics del país, però en perill per la crisi climàtica. La revista National Geographic l'ha reconegut per la seva bellesa i la por a la massificació de l'espai conviu amb el debat sobre les actuacions per prevenir riscos climàtics. Seguim repassant l'actualitat social abans de passar a l'economia. La propietària del vaixell amb el brot d'antivirus manté que vol fer escala a les Canàries quan s'evacuïn els afectats. La nau està ancorada a Cap Verd i té 3 dies de navegació fins a les illes espanyoles. Catalunya va fer 152 inspeccions en instal·lacions radioactives l'any passat. L'administració catalana va gestionar 177 llicències de supervisió i operació d'equipaments d'aquest tipus.

Barlona assegura que el pla per retirar armes blanques s'ha de reforçar a Catalunya i fa una crida a la convivència. Més de 1.500 universitaris de tot Catalunya participen en uns tallers contra la desinformació. La intenció és donar eines als joves per detectar quina informació és veraç i quina no. Sent una platges i 24 ports de Catalunya són guardonats amb la bandera blava. Paneque celebra el reconeixement internacional a la gestió ambiental, la seguretat i els serveis. Brussel·les autoritza Espanya a incrementar les compensacions a les indústries que paguen per l'emissió de CO2. La Comissió Europea vol reduir el risc que les empreses es traslladin a països amb polítiques climàtiques més ambicioses. Caps de la regió metropolitana Sud i del Penedès proven un nou mètode per prevenir les amputacions en diabètics. El 100% dels arrelaments pendents a Catalunya per la regularització quedaran resolts en 6 dies, segons el govern espanyol. Prop de 200.000 migrants han sol·licitat els tràmits arreu de l'Estat des del que el decret va entrar en vigor.

El govern espanyol aprova que la travessa de futbol inclogui 4 partits d'equips femenins. La ministra d'Igualtat diu que la decisió donarà més visibilitat i recursos econòmics als equips. El govern vol aprofitar el pas del Tour per Catalunya per fomentar hàbits saludables i avançar en sostenibilitat. El Consell Executiu aprova un paquet de mesures que també preveu generar activitat econòmica i una empremta duradora. Tenim més titulars ara en economia. Molt bon dia. El govern espanyol ofereix 27.232 llocs de treball tecnològics i per emergències climàtiques. Per primera vegada es volen captar especialistes en intel·ligència artificial i ciberseguretat i professionals preparats per fer front a conseqüències del canvi climàtic. L'atur baixa 9.000 persones a l'abril per la Setmana Santa i l'inici de la campanya turística. Catalunya és la segona comunitat autònoma on més cau el nombre de parats després d'Andalusia. Campanya del musclo al Delta de l'Ebre, més curta i amb dificultats per trobar mà d'obra. Les temporades s'han escurçat de 5 a prop de 3 mesos i cada any els productors han de renovar gairebé la meitat de la plantilla. Tenim més titulars econòmics. Estem repassant les notícies més destacades en el 107.9 de la FM, també online a calafell.tv. Les comunitats i cooperatives energètiques guanyen pes a Catalunya per crear un sistema robust davant crisis globals. Energia impulsa un model replicat arreu i Som Energia defensa que el futur és renovable sí o sí. El sector de la robòtica es duplica en els últims 5 anys i frega els 1.000 milions d'euros de volum de negoci. Robots quadruples, pròtesis 3D i un braç cibernètic per ampolles de cava. Propostes catalanes a l'Advanced Factories. El Saló de la Robòtica i Automatització Industrial arrenca amb més de 750 expositors i previsió de 33.000 visitants. Brussel·les establirà criteris comuns per identificar zones d'habitatge tensionades a la Unió Europea. El comissari europeu d'habitatge ofereix ajuda als estats per aplicar mesures per limitar l'especulació. Les patronals alerten d'una pèrdua de dinamisme i de les dificultats per cobrir vacants, tot i el rècord d'ocupació. Foment veu les dades condicionades per l'inici de la temporada turística i Pimec reclama més polítiques públiques. La Cambra de Comerç de Valls reuneix 5 importadors danesos i 11 cellers catalans que volen exportar els seus vins. Els empresaris escandinaus passaran 3 dies a Catalunya coneixent els productors.

El govern crea un pla fins al 2028 per erradicar la pesta porcina africana i incorpora una trentena de professionals. El programa vol reduir la població de senglars i reforçar la detecció del virus amb 4 nous binomis. Estem repassant l'actualitat econòmica. La cambra rebaixa 2 dècimes fins al 2,2% el creixement de l'economia catalana aquest 2026 per la guerra de l'Iran. Catalunya va ser al març la segona comunitat autònoma amb més turistes internacionals, que van gastar 1.637 milions. El territori va rebre prop d'1,3 milions de visitants estrangers, però amb una despesa amb un 13,3% superior. Von der Leyen avisa Trump que un acord és un acord després de la nova amenaça d'arancel sobre els cotxes europeus. El govern obre la licitació de 59 solars petits a 40 municipis amb capacitat per 783 habitatges protegits. La Generalitat simplifica els tràmits per afavorir petites empreses, cooperatives d'habitatge i l'autopromoció.

Via Crucis pel brot d'antivirus al Ondius, un creuer per gaudir de la natura a preus astronòmics. El vaixell està reforçat contra el gel i ofereix expedicions polars de luxe amb preus entre 14.000 i 22.000 euros per persona. Atacs entre Rússia i Ucraïna a les hores prèvies a la possible treva. Almenys 27 morts per drons i missils, mentre Putin segueix sense aclarir si accepta la treva que

amb el brot d'antivirus. A petició de l'OMS es faran algunes evacuacions per aire des de Cap Verd i la resta seguirà rum a les Canàries, on es preveu un dispositiu per traslladar els passatgers als seus països. Diuen que Espanya té una obligació moral i legal d'auxiliar les persones, entre les quals hi ha més diversos ciutadans espanyols.

Són titulars destacats de la plana internacional. Brussel·les diu que la crisi energètica pel conflicte a l'Orient Mitjà és probablement la més greu de la història. El comissari europeu d'energia eleva a 30.000 milions d'euros la despesa addicional en importacions de combustibles fòssils. La Unió Europea condemna fermament els atacs de l'Iran contra els Emirats Àrabs i Oman i exigeix que el cessi immediatament. Moment de l'espai cultural. Minut rere minut ens anem apropant a les 9 del matí. Molt bon dia. Això és Calafell Ràdio. Els looks de la Met Gala 2026, les millors imatges i els millors vestits, més enllà dels Bezos. La gala del Museu Metropolità d'Art Modern de Nova York ha destacat per la seva temàtica fashionizar i la controvèrsia del patrocini de Bezos i Lauren Sánchez.

Renaldo i Clara. El moment de fer cançons és una bombolleta que et permet fugir d'una època fosca. La cantant i compositora Clara Vinyals recupera l'essència dels inicis del grup en el seu cinquè disc, L'Encant. Arriba als cinemes Jo no moriré de amor, un film protagonitzat per Júlia Mascor i premiat a Màlaga. El Vinceum impulsa un nou cicle sensorial de música i vi per commemorar el Dia Internacional dels Museus. Retro Barcelona torna el 16 i 17 de maig amb més de 400 punts de joc. La 11a edició del Saló programarà una nova Game Jam i presentarà un videojoc relacionat amb la figura de Gaudí. Olivia Rodrigo suma un tercer concert al Palau Sant Jordi el 5 de maig de 2027 davant de l'altíssima demanda. La cantant ja tenia previst actuar l'1 i 2 de maig a Barcelona en el marc de la seva gira.

I ara repassem l'actualitat esportiva amb els últims titulars. L'Arsenal elimina l'Atlètic i torna a una final de Champions 20 anys després amb un gol a 0 en el partit d'ahir contra els de Cholo Simeone. Mbappé, assenyalat per la seva afició, respon a les crítiques. El francès està sent criticat a Madrid i a França, des d'on asseguren que no viu el seu millor moment dins del vestidor blanc. L'Espanyol amb 4 finals per tancar la pitjor crisi. Història d'una espiral negativa que amenaça la permanència dels blancs i blaus a primera. La veritat de l'interès del Barça en Gordon. El club blaugrana no considera l'anglès com una prioritat, tot i que Deco s'hagi reunit amb els seus representants. Mapi León comunica al Barça que marxa. La defensa acaba contracte el 30 de juny i no ha acceptat l'oferta a la baixa que li va presentar el club.

Titulars destacats de la premsa esportiva que estem repassant des de Calafell Ràdio. Dos catalans conquisten la Patagònia xilena a bord de dos patins de vela. Didac Costa i Guillermo Cañardo completen la primera etapa d'una aventura que els portarà fins al Cap d'Hornos. La penúltima jornada ja té horari de referència. Atlètic de Madrid, Girona, Barça, Betis i Osasuna Espanyol. La Liga ha programat tots els partits per al diumenge 17 de maig a les 7 de la tarda, però es canviaran els horaris per als duels en què no hi hagi res en joc. Real Madrid missa una ruptura dolorosa. El club blanc no ha ofert la renovació a la jugadora amb més partits de la secció i l'ha retornat a la banqueta quan aspirava a guanyar el Premi Zamora. El món del bàsquet plora la mort de Piculín Ortiz. El llegendari jugador ha mort als 62 anys després de lluitar contra una llarga malaltia. I aquest és el repàs a la premsa esportiva. Ha arribat el moment de la secció d'història musical. Tal dia com avui compleix anys Bob Seger. 81 en total. Músic i cantant nord-americà de rock. Us deixem amb un dels seus temes musicals que va cantar conjuntament amb The Silver.

Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio. Són les 9.

0: Boquer.
1: Bon dia, bona hora, família. 9 en punt del matí. Us saludem, com sempre, en directe quan comencem una nova edició del Calafell Matí, el programa magazín matinal de Calafell Ràdio. En directe, 107.9 de la FM, també en emissió online. Per endavant, 4 hores fins la 1 en punt del migdia per compartir, com sempre, espais d'actualitat, entreteniment, sempre amb bona música. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys que fem possible el Calafell Matí. Doncs vinga, tot a punt per ser la vostra companyia un dia més. Engeguem en aquest dimecres, dia 6 de maig de 2026, com sempre, amb les dades del dia, les celebracions d'aquesta jornada, també amb la previsió del temps i amb l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Som a dimecres, i els dimecres a 9:45 del matí arriba l'espai de regidors portaveus, avui amb Esquerra Republicana de Catalunya a Calafell, amb l'Òscar Albaiceta, que és el seu regidor portaveu. Ja sabeu que els dimecres també anem un dels centres educatius del nostre municipi. Avui, a partir de 9:45, estarem a l'escola El Castell de Calafell. A les 11 ens actualitzem amb el temps amb Josep Miró i tot seguit, en espai d'actualitat, ens acompanyarà la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, la Mònica Trepat. Ens vindrà a parlar de la Festa dels Contes, el Vet aquí un gat que celebra aquest dissabte en el nucli del poble de Calafell, a la Biblioteca Ventura Gasol i també als seus voltants. A punt d'estrena és l'espai de la Júlia Pont, que ens presenta les novetats a les diferents plataformes, noves sèries, noves pel·lícules, que us explicarem a partir de 11:45 del migdia. I a les 12 arriba A la meva manera, la cuina que viatja la Maria Herrera, la cuinera del Petit Bistró de Segut a Calafell. A través dels viatges parlem també de gastronomia. I abans arriba la 1, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Tot això ho combinem amb música, amb cançons, i així passarem aquestes 4 hores de programa. Vinga, som-hi, comencem. Benvinguts, ben trobats.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Doncs vinga, anem a conèixer el que celebra en aquest dimecres, dia 6 de maig de 2026. Avui se celebra el Dia Internacional Sense Dietes, una jornada que busca crear consciència sobre els riscos físics i psicològics dels règims dietètics estrictes. Una jornada, una data que recorda que les dietes extremes poden afectar greument la salut i en alguns casos arriba a tenir conseqüències molt greus. L'objectiu de la jornada és promoure una relació més saludable amb el menjar i també el cos, basada en el benestar i no en la pressió estètica. I el primer dimecres del mes de maig se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental Materna. L'objectiu de la jornada és sensibilitzar la població sobre la importància de la salut mental durant l'embaràs, el part i el postpart. Una jornada que busca fomentar la prevenció, la detecció i també el tractament dels trastorns mentals materns per garantir el benestar de les mares i també dels nadons. I avui també es celebra el Dia Mundial de la Filatèlia. Una jornada dedicada a commemorar el segell postal com un sistema de franquets de correspondència. També es ret homenatge als col·leccionistes de segells filatelistes que mantenen viu aquest passatemps cultural i històric, preservant peces de gran valor documental i artístic. I el 6 de maig se celebra el Dia Internacional de la Osteogènesi Imperfecta, també una jornada coneguda amb el nom de Wishbone Day, amb l'objectiu de conscienciar la població sobre aquesta malaltia rara que afecta milers de persones arreu de tot el món. Una patologia que es caracteritza per una fragilitat òssia extrema que provoca fractures freqüents i limita la qualitat de vida dels pacients. I també el 6 de maig, déu-n'hi-do quantes celebracions avui, se celebra el Dia Mundial de l'Acordió. Sí, sí, d'aquest instrument. Una jornada dedicada a aquest instrument musical de vent i teclat que forma part de moltes tradicions culturals arreu del món. L'acordió és un instrument harmònic que utilitza gèneres com la cúmbia, el vallenato, el tango o la polca i és un símbol de la diversitat musical de diversos països. Una jornada que ret homenatge al seu so característic i també a la seva importància dins del patrimoni musical global. Doncs déu-n'hi-do, quantes celebracions en aquest 6 de maig. El Dia Internacional Sense Dietes, el Dia Mundial de la Salut Mental Materna, el Dia Mundial de la Filatèlia, també el Dia Internacional de la Osteogènesi Imperfecta i el Dia Mundial de l'Acordió. Hi ha dies a l'any que no tenen cap celebració i avui en tenim moltes, eh? Déu-n'hi-do, que mal repartit està això. Vinga, anem per les efemèrides musicals. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, tiene un rumbo bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que me... Un 6 de maig com avui, però de fa 68 anys, naixia Lolita, Lolita Flores. Filla de la mítica Lola Flores i del guitarrista El Pescaïlla, Lola va créixer envoltada d'art i de passió per l'escenari. Trajectòria la seva, que combina el flamenc, la copla, el pop, i ha sabut construir una carrera pròpia amb èxits que formen part de la memòria col·lectiva. Més enllà de la música, ja sabeu, Lolita destaca també per la seva gran versatilitat artística i també treballant com a actriu. Avui la Lolita fa 68 anys.

Hem volgut començar les efemèrides per aquesta artista, aquesta actriu i cantant espanyola, Lolita, fa 68 anys, i és que ara venen artistes que segurament el seu nom ens sonarà o poc o gens. Escoltem la música per felicitar a Mark O'Connell, bateria de Taking Back Sunday, banda important del rock alternatiu dels anys 2000. Té fama dins de l'escena emo alternatiu, però menys projecció fora del gènere. Avui Mark O'Connell compleix 45 anys.

Més efemèrides musicals. La cantant francesa de Stereo Lab, Letitia Sadier, coneguda per la seva música experimental i influència del pop alternatiu i l'indie, avui compleix 58 anys.

també està d'aniversari Chris Shiflett, guitarrista dels Foo Fighters, una de les bandes de rock més importants del món des dels anys 90. Aquest guitarrista té un gran reconeixement dins del rock contemporani. Chris Shiflett avui celebra 55 anys. I també era protagonista de les efemèrides dels serveis amb la Mireia Romaguera. Bob Seger, cantant estadounidenc de rock clàssic, una de les figures més importants de la música americana, avui està d'aniversari. És el més famós del grup, amb una carrera plena d'èxits i cançons icòniques. Bob Seger avui compleix 81 anys.

acabarem aquestes efemèrides musicals amb l'aniversari no d'un artista, sinó d'una cançó. Marxem el 6 de maig del 1996. Es publicava la cançó Summer is Crazy, cançó que esdevindria icònica dins del moviment Eurodance, interpretada per Alexia, una cançó, una peça que reflecteix perfectament l'energia i l'estil musical dels anys 90, bases electròniques ballables i melodies enganxoses. Cançó que es va convertir en el seu dia en tot un himne, sobretot a Itàlia i també a Espanya. I la recordarem com una de les cançons més representatives dels anys 90, Summer is Crazy, amb Alexia. Avui fa anys aquesta cançó. Fa 30 anys.

0: Cocodril Ràdio.
1: Arribem a un quart de 10 del matí.
0: Calafell Matí, el temps.
1: Doncs vinga, després de les dades, les efemèrides del dia, anem pel temps, la previsió meteorològica per començar el programa d'aquest dimecres, dia 6 de maig de 2026, amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més estable i assolellat, amb cel clar quasi bé tot el dia, i tan sols hi haurà algun núvol baix puntual a mitja tarda, com a molt, amb una temperatura que no variarà gaire i es mourà entre els 12 o 13 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 20 i els 21, amb una humitat més baixa avui. Ben feble amb terrals a l'inici final del dia i marinades que aniran canviant entre Garbí i Xaloc amb cops moderats al migdia, fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps una mica més variable en el sentit que s'imposarà el sol, però a diferència d'avui hi haurà intervals de núvols baixos bastant abundants fins a mig matí i a partir de mitja tarda amb un cel més clar al centre del dia. La temperatura no variarà gaire i es mourà entre els 12 i 13 de mínima i al voltant dels 20 de màxima amb una humitat una miqueta més alta. Ben feble de gregal fins a mig matí i de xaloc la resta del dia, fent que la mar en conjunt estigui dominada pel marejol.
1: Gràcies, Josep, per la crònica del temps. Doncs tenim un panorama meteorològic totalment diferent al que teníem ahir a aquestes hores. Avui llueix el sol, bàsicament tenim el cel ben clar, ben blau, i ara mateix la temperatura, això sí, és una mica més fresca que la que es registrava ahir dimarts. Ara mateix, aquí a la zona de la platja de Masmel, a la zona de l'Estany de Calafell, la temperatura ambient és de 14 graus centígrads. Després del temps, ens ocupem de les notícies de proximitat, moment de donar un cop d'ull a les portades als continguts dels diferents diaris digitals comarcals. Començarem avui a diari de Tarragona.com, a la secció Costa. Parlen del riuet de Coma-ruga, que guanyarà espai de bany sense perdre profunditat. L'Ajuntament justifica les obres i assegura que s'evitaran aglomeracions a tocar de la sortida del flux d'aigua. És una obra del cor de Coma-ruga, és un símbol. En l'origen de Coma-ruga, que va créixer precisament gràcies a les seves aigües mineromedicinals i els balnearis que durant dècades van atraure milers de visitants. Els treballs del rierol d'aigües mineromedicinals que recorren la platja són seguits minuciosament per centenars de veïns. Encara queden feines per fer per comprovar com quedarà aquest curs d'aigua. Ara és una zona d'obres que no té res a veure amb el resultat final, que és la naturalització del rierol i del seu entorn. La regidora de platges, la Marta Tovella, destaca que el riu ja arribava canalitzat a la zona. No és una font natural que hi brolli. De fet, l'aigua arriba fins a Coma-ruga des del massís de Bonastre. Des de l'Ajuntament assenyalen que quan es vegi l'obra acabada, s'esvairan els temors que hi ha. El flux no disminuirà i la profunditat continuarà sent d'entre 60 i 80 centímetres, ja que és l'aigua la que crea i el corrent qui la manté. I el cabal es mantindrà com sempre. A més, afegeixen que s'ampliarà la zona de bany sense que es concentri en un únic punt. També serà més accessible. Anem a la ciutat.cat, la ciutat del Penedès. Parlen de la policia del Vendrell, que imposa 319 multes en 4 mesos. Durant el pont de l'1 de maig es van registrar 115 sancions relacionades principalment amb el consum d'alcohol i conductes incíviques en zones pròximes a espais d'oci nocturn. I és que entre el mes de gener i l'abril d'aquest 2026, la policia local de l'Andrell ha imposat un total de 319 denúncies per infraccions a l'ordenança municipal que regula la convivència i el civisme. Una xifra que reflecteix el control intensificat sobre les conductes que alteren la pacífica convivència ciutadana. D'aquest conjunt, fins a 115 expedients sancionadors corresponen al període del pont festiu de l'1 de maig. Les causes més habituals han estat el consum no autoritzat d'alcohol en espais públics, que representa aproximadament un centenar de casos de les denúncies. La resta inclou infraccions diverses, com molèsties reiterades al veïnat, actes d'orinar a la via pública, un ús inadequat del patinet elèctric, la tinença il·legal de substàncies estupefaents i d'un esprai irritant conegut com a pebre, així com desobediència obediència als requisits policials. La major concentració d'aquests incidents s'ha localitzat principalment en sectors dels masos de Coma-ruga, àrea pròxima als establiments vinculats a l'oci nocturn. En aquest sentit, fonts policials han manifestat que l'Ajuntament continuarà incrementant la presència policial en aquests punts conflictius i preveu reforçar aquesta actuació amb una nova ordenança municipal que incorporarà un règim sancionador més rigorós i ampliarà els supòsits tipificats com a infracció. I acabarem el repàs a l'actualitat de proximitat a través de la Fura del Penedès.cat. Parlen de la platja de Coma-ruga, que es queda sense bandera blava. L'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor ADH ha donat a conèixer les platges que aquest any 2026 tindran el dispositiu de bandera blanca, el distintiu, volien dir, de bandera blava. De les tres platges del litoral del Vendrell, enguany només les de Sant Salvador i el Francàs rebran aquest certificat, mentre que la de Coma-ruga es quedarà sense. Des de la regidoria de platges del Vendrell expliquen que el motiu més probable d'aquesta pèrdua és que la platja és per la platja de Gossos, que es va activar l'estiu passat, ja que la bandera blava és incompatible amb la presència d'animals a les platges. En canvi, fa un any van afirmar que l'activació d'aquesta platja no era incompatible amb la bandera blava, perquè es podia fer una excepció en aquell tram. Pel que fa a la resta del litoral del Baix Penedès, Calafell i Cunit mantenen totes les banderes blaves per les seves platges igual que l'últim estiu. És l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Hem arribat a les 9 i 21 minuts del matí.
0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: I abans d'una primera pausa publicitària, arriba Damiano David amb Tyler i Nile Rodgers, amb això que es diu Talk to Me.

A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en Grans Electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: 2:30 i arribem al punt de 9:45 del matí. Anem per l'actualitat del dia d'aquest dimecres, dia 6 de maig de 2026. En titulars, amb Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Hola, molt bon dia.
4: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell i la Federació Empresarial del Gran Penedès han formalitzat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de potenciar l'activitat econòmica, comercial i ocupacional del municipi. L'acord consolida una relació de treball conjunt que vol contribuir a dinamitzar el teixit empresarial i reforçar la competitivitat del territori. I avui als informatius parlarem dels programes de formació i inserció de Calafell. S'ofereixen dues modalitats segons la seva organització. Aquest dissabte tindrà lloc a Calafell la Fira Vet aquí un gat, la Festa dels Contes, la plaça de Cal Cubano i la Biblioteca Ventura Gasol són les ubicacions escollides. Caps de la regió metropolitana Sud i del Penedès proven un nou mètode per prevenir les amputacions en diabètics. El projecte incorpora l'ús d'un ecògraf portàtil d'alta precisió per detectar millor les malalties arterials. L'Arbós del Penedès celebrarà aquest dissabte 9 de maig el primer Festival Internacional Gastronòmic i Cultural, una proposta que vol fer valdre la diversitat cultural, la convivència i la riquesa gastronòmica d'arreu del món. L'esdeveniment tindrà lloc a la plaça de la Badalota. La consellera Parlon assegura que el pla per retirar armes blanques a Catalunya s'ha de reforçar i fa una crida a la convivència. La consellera diu que els homicidis del passat cap de setmana són colpidors i que cal lluitar contra la delinqüència. L'atur cau un 3,94% a l'abril a Tarragona i l'Ebre, amb prop de 1.500 persones menys desocupades. El mes passat es van crear prop de 12.000 llocs de treball més que al març i 9.500 més que a l'abril de 2025.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: El passat divendres 1 de maig va tenir lloc el reconeixement en grup de les dues curses i la caminada de la 5a edició de la Nocturna Trail, que se celebra aquest dissabte 9 de maig a 9:45 del vespre. També s'han fet ja els treballs de neteja del recorregut i les reunions de seguretat prèvies. Avui parlarem de les novetats d'enguany amb els Trail Road Runners, organitzadors d'aquest esdeveniment.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs ara mateix en punt són 2:15 del matí. I ja sabeu que tots els dimecres, totes les setmanes, a partir d'aquest punt horari, arriba l'espai de regidors portaveus. Avui és el torn d'Esquerra Republicana de Catalunya aquí a Calafell. El seu portaveu és l'Òscar Albaiceta. Òscar, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estem? Una mica refredats, em sembla, eh?
1: Sí, sí, doncs la veritat que porto un parell de nits passant una miqueta amb febre i aquest procés, no?, de vegades febril, que té associat una miqueta de mucositat i aquestes coses, i ja se'm nota la veu.
0: Per
1: això
0: li...
1: que avui important una miqueta d'aigua i no podré potser donar tantes explicacions com m'agrada, però intentarem fer-ho el millor possible.
0: El que vostè cregui són 20 minuts per parlar de diferents temes. Estem al mes de maig i d'aquí un any, 2027, mes de maig, eleccions municipals, a un any vista. Recordem, vostè ja va ser escollit com a cap de llista per aquestes eleccions municipals, com a cap de llista del grup d'Esquerra Calafell.
1: Així és, maig del 26 tenim, no, ja a un any vista les eleccions, i una miqueta, doncs, aprofitant que just són 365 dies el que ens queden, volia començar aquest espai parlant d'això. Jo seré molt clar, des d'Esquerra el nostre objectiu i el meu personal és sortir a guanyar. O sigui, sortir a fer el millor paper en aquestes eleccions i intentar, i això és el que almenys jo tinc a la línia visual, doncs capgirar aquest govern a Calafell, intentar que Esquerra governi, intentar que jo sigui el proper alcalde de Calafell, i sobretot una cosa que tinc molt clara a la meva ment és no pactar amb el Partit Socialista actual, perquè doncs ens estan fent posar les coses molt difícils, no? Ens estan fent sentir a l'oposició com si no comptéssim per res, i jo crec que això no és l'esperit que jo veig com a polític i com a regidor, no, d'oposició. Per mi aquestes dues premisses són les que jo seran, no, en el maig de l'any que ve a les eleccions. I ara, doncs, durant aquest any, doncs, en la línia de treball que hem fet, no? Ara, per exemple, que fa uns dies vaig penjar un vídeo de tot el treball que hem fet pràcticament en un any, en un resum ràpid, no? Crec que com a oposició, doncs, estem en el dia a dia de tot el que fa aquest equip de govern. Fem al·legacions a pressupostos, fem al·legacions al conveni dels pisos, intentem donar veu a la ciutadania, hem portat mocions sobre transport de les parades de Mas Romeu, hem estat al costat dels veïns de tot quan es va haver tota la problemàtica del pont de Mas Mel, que encara això, doncs, no s'ha parlat. Bueno, fem tot allò que des de l'oposició intentem que s'ha de fer en el dia a dia d'un ajuntament. Intentem donar veu a veïns, intentem que se'ns tingui en consideració amb tots els temes, però seguim sense aconseguir-ho, i això en el dia a dia de qui em segueix a les xarxes o ens segueix als plens ho va veient. I una miqueta això és la feina, doncs, que fem a nivell més institucional. Però després hi ha una feina, no?, que és aquesta preparació, no?, això de reunions internes de partit. Doncs fem moltes trobades o reunions també amb associacions, ja siguin esportives, gent gran, més veïns concrets, no? I al final, doncs, d'aquí és on realment anem veient com la gent veu Calafell, com la gent veu la política, com nosaltres també creiem que podem millorar el nostre municipi, perquè això al final és el que realment és el més important, no? Jo quan vaig voler fer un pas endavant és per millorar el nostre municipi, per millorar Calafell, i això és el que realment jo tinc en ment per aquestes eleccions, no?
0: Uh-huh.
1: Endavant.
0: No, li anava a dir que en aquest any, clar, ara suposo que començarà a intensificar-se el ritme polític amb aquesta precampanya. També veurem quines seran les llistes rivals, no?, per les, sí, pròximes eleccions, perquè, clar, tenim les que ara mateix tenen representació, però evidentment hi ha d'altres que sorgiran també, no?
1: En principi, doncs, bueno, com que sempre a un any vista, doncs, hi ha cosetes que vas escoltant, que potser es presenta un partit X o un altre. Uh-huh. Jo convido, i sempre ho he dit, a participar de la política, ja sigui en partit, ja sigui de la manera que sigui, perquè és molt important que la gent hi participem. Llavors, doncs, com més gent estigui activa, jo ho veig millor, i que la gent surti a votar és molt important. O sigui, recordo que a les anteriors eleccions no vam arribar al 50% de l'electorat que pot arribar a votar, i això, doncs, crea a vegades una sensació de dir, home, és que molta gent potser té aquesta desafecció política. és important sortir a votar, perquè al final el resultat, si la gent surt a votar un 60 o un 70 o un 80, la massa és molt, molt més representativa, no?, quan surten els resultats finals d'aquelles persones que governen. I jo ho dic, a vegades, en aquest equip de govern que té una majoria d'un 10 més 1 per arribar a l'11, jo hi ha decisions que les veig molt justes, perquè la representació per mi és molt important, i que tu tinguis una majoria no vol dir que totes les decisions que prenguis siguin bones. L'oposició per mi és molt important, ha d'estar també a poder arribar a aquests consensos, i aquesta serà una de les meves màximes. És a dir, si jo aconsegueixo ser alcalde, però a mi m'agradarà que tota l'oposició voti com més coses a favor millor, o fins i tot donar peu, és que s'ha de donar peu a que la gran majoria dels regidors que estan allà amb el plenari puguin dir la seva i puguin arribar a consensos molt importants, perquè en el dia a dia es veu, les idees sumen, com més coses participem tots és molt millor, i aquest equip de govern no ho està aconseguint. Llavors, parlant de com anàvem, no?, per nosaltres hi ha coses que estem intensificant, sobretot reunions i trobades amb persones, i nosaltres hi ha una línia que la volem seguir. Una és aquesta, de dir, si és molt important que tot l'espai de regidors hi tingui cabuda, no?, de dir, arribar a grans consensos per intentar beneficiar al màxim a Calafell, no?, en totes les decisions que un govern pugui prendre. Decisions, per exemple, en seguretat, últimament, no?, està sortint molt, perquè Calafell i Cunit demanen aquesta famosa caserna de Mossos d'Esquadra, on aquí tothom té molt clar que vol una caserna per tenir més agents policials i més presència policial al carrer. Però em sorprèn molt, perquè el nostre alcalde, que té l'oportunitat d'ampliar la plantilla de policia local, que no s'amplia des de fa molts anys, no?, quan ell té l'oportunitat de fer-ho, no decideix posar-hi més diners. I per mi aquest és un quid molt important. Hem d'ampliar la nostra plantilla de policia local, igual que va creixent la demografia de Calafell. Llavors, quan tu tens l'opció de fer-ho perquè és diners del teu propi pressupost, no ho fas, prefereixes invertir en càrrecs de confiança o en altres inversions que creiem, i ho he dit molts cops, que no són útils per Calafell, no? Però sí que li reclamem a la Generalitat que posi més Mossos d'Esquadra a una altra caserna. No sé, a mi aquesta dualitat se'm fa molt estrany. Després, òbviament, la gent, doncs, se'ns queixa molt de neteja, de transport, del dia a dia, de com tenim els carrers. Bueno, és un municipi Calafell amb molta extensió, i això qualsevol govern que entri, doncs, es trobarà amb aquesta problemàtica. Jo sempre ho comento, que és una població on tenim realment una quantitat de persones visquent que no és l'empadronada, i això fa que a l'hora de recollir brossa o a l'hora d'arranjar carrers, doncs, es sigui complicat. Però s'ha de fer, s'ha de planificar i s'ha d'intensificar. Ens hi hem de posar, i tot això seran coses que nosaltres ens hi posarem. Seguretat, el que és la brutícia i la recollida de brossa, doncs, està molt a sobre, sobretot les zones de la illa comercial i les zones comercials de Segur, i anar fent mica en mica, el que és també arranjar carrers amb plans estructurats per cada zona, i òbviament, doncs, la illa peatonal, les zones peatonals que toquen a Port o toquen el que és Avinguda Catalunya, zones on hi ha molt més flux de gent caminant, ha d'haver un dia a dia continuat d'arranjar tot el que són pavimentació, cantonades, carrers. Això s'ha de tenir molt, molt present a l'hora de governar aquest poble.
0: Deia, seguirem la línia, i tenen el full de ruta, o almenys ara ens parlàvem d'algunes prioritats, tindran mesos ara per endavant, sí, de trobar aquests objectius, per la campanya electoral.
1: Òbviament, no vull avançar encara grans projectes ni dir això o allò, perquè jo crec que tot això, doncs, al final volem tenir una miqueta més per el que és campanya en si, però tot és el que estem treballant, a part de fer un equip humà darrere meu, dient-ho clarament, no?, perquè al final és una llista de 21 persones, no?, una llista cremallera, home-dona, que això, doncs, implica a vegades unes dificultats, i anar acabant de treballar amb la gent, i a demanar que molta gent es vulgui implicar, i jo sempre dic que es vulguin implicar a la política, perquè és molt important que pel nostre poble, i crec que això és on la gent hauria de diferenciar què és la política de poble, de municipi, a què és la política diputacions o de la Generalitat, crec que aquí hauria la gent de ser capaç, no? Vaig a votar a un representant perquè el conec o perquè em dona confiança, o vaig a col·laborar perquè és pel meu municipi. O sigui, és que si ja pel nostre municipi això no passa, doncs ja més amunt ja no m'ho vull imaginar, però crec que és molt important que la gent participi de la política, ja sigui en una forma, estant en llistes o col·laborant, o fins i tot, doncs, encapçalar una llista o que cadascú consideri. No? Jo sempre convido la gent a participar a la política.
0: Doncs ja es comença a notar aquest ambient pre-campanya, pre-electoral, sobretot les sessions plenàries.
1: Sí, i a les xarxes doncs, sí, hi ha molta més activitat, hi ha molta més persones que van comentant, no? I ja s'entreveu que potser participaran en una llista o una altra. Però bé, veurem a veure com es presenta aquest any.
0: Bé, uns mesos apassionants, pel que fa a la política i a la informació política del municipi. Li sembla que avancem? Anem per altres qüestions? Recordo que vam presentar un recurs a les bases dels pisos de lloguer accessible o assequible.
1: Assequible.
0: Justament aquest divendres s'inauguren aquests pisos amb la presència del molt honorable president, el Salvador Illa, i també, no sé si és la consellera Paneque, no? Que ve també aquí.
1: Bueno, jo només he vist l'encapçalat, he vist el president.
0: Sí.
1: No sé si...
0: Vostè anirà a aquesta inauguració?
1: Divendres a les 5, sí. Mm-hmm. Estem convidats i anirem a veure com estan els pisos, perquè nosaltres no hem pogut fer cap visita ni oficial ni extraoficial, i veurem a veure com han quedat.
0: Parli'm d'aquest recurs que vam presentar.
1: Sí. Intentaré ser breu. El primer i el més important és que per nosaltres fem un recurs per intentar que ningú es quedi fora d'aquests pisos, o que aquelles persones que més ho necessiten no es quedessin fora. I creiem que això és el que pot passar. Llavors aquest recurs anava adreçat per a aquestes persones. Intentaré resumir-ho fàcilment. Hi ha tres requisits amb aquest conveni que es va firmar amb l'empresa Llogaralia que l'equip de govern va signar. El requisit primer és doncs estar apuntat a la borsa dels pisos per poder-s'hi apuntar, no? El segon requisit és un empadronament mínim de 2 anys a Calafell, i el tercer requisit és que la nòmina, no, ha de tenir un 30% del lloguer, amb un mínim de 21.800 euros. Clar, amb aquests tres requisits, qualsevol persona... Tu, no, el dia que va sortir la convocatòria, t'apuntes, si compleixes aquests requisits, jo entenc que et donaran un pis. Nosaltres què creiem? I per això ho vam fer. Anem a parlar d'intentar que això es faci amb un baremo de puntuació, no? I el primer que vam posar sobre la taula va ser que estigui present, que a l'hora d'aquesta nòmina no sigui només la parcel·la familiar, sinó que sigui la parcel·la de convivència. Era molt important, perquè si tu... Una unitat familiar és una unitat que està casada legalment, no? Llavors, uns pisos de lloguer, si tu vols donar facilitats a gent jove o a gent gran, potser la seva unitat familiar no és una parcel·la casada, no? Posaré un exemple molt fàcil perquè la gent ho entengui. Una dona o un home solter que visqui amb el seu fill o amb un avi és una unitat de convivència, 3 persones. Però la unitat familiar només tindrà un ingrés que serà el de la persona que vulgui firmar el lloguer. Si tu tens aquesta unitat familiar present, només podràs presentar una nòmina. D'altra manera, potser aquest avi té una pensió i la pots sumar les dues. Llavors, obres molt més aquest ventall. Crec que això era molt important. Nosaltres que havíem parlat, doncs, anem a posar una puntuació. El primer important, temps d'empadronament a Calafell. Doncs, mínim 2 anys, perfecte. Si en portes 5, doncs, més 1 punt. Si en portes 10, més 2 punts. I això no era un criteri que només volíem imposar des de Esquerra. Vam dir, no, anem a parlar-ho, ho treballem i el redactem. La resposta de l'equip de govern va ser que no. Què més vam parlar? Famílies monoparentals, anem a donar-li una puntuació. Anem a reservar, no?, que aquests pisos puguin anar a persones que ho necessites. Famílies amb gent dependent, puntuació, més 1 punt. Famílies nombroses, doncs més 1 punt. Creiem que era una manera de realment, el que he dit al principi, que ningú es quedés fora d'aquests pisos, però no ha sigut així. L'equip de govern ha considerat que el seu redactat, no, aquest, doncs era aquest conveni, ja estava bé, i nosaltres no ho hem vist així. Bueno, és una manera de fer política. Sempre dic el mateix, nosaltres ens trobem sobre la taula abans d'unes comissions i abans del ple, doncs, en aquest cas aquest conveni. Si el voleu votar a favor, doncs el podeu votar. Si no el voteu, l'aprovarem igualment i ja us ho trobareu. Bueno, el que he dit en el punt anterior, no, és una manera de fer política. Per mi, arribar a consensos, arribar a que tots els regidors es puguin votar a favor de qualsevol punt de l'ordre del dia d'un ple és molt important, i aquest era un exemple clar. I quan algú, com en aquest cas nosaltres, hem treballat per fer, doncs, aquestes recurs, en aquest cas, no al·legacions, per intentar que assumi, i no es aconsegueix, creiem que molts veïns es poden veure perjudicats, i al final veurem com queda tot plegat.
0: Òscar, ens queden 4 minutets i mig, i un últim punt del que ens vol parlar és la modificació en l'última sessió plenària del POM, que això permetrà tenir nous equipaments, aparcaments i zones lliures, segons l'Ajuntament de Calafell, eh?
1: Sí, ja ho has dit bé, segons, perquè aquí, doncs, anem a parlar dues coses. Primer, què és el POM, perquè a vegades la gent és la planificació, no? Doncs tot com ordenem, no?, el nostre municipi. L'última gran modificació, o realment la creació d'aquesta planificació del POM famós, va ser del 2011, i allà, si tu agafes tots els solars que tenim a Calafell i tot el que és la parcel·lació, carrers, es veu com està distribuït, i allò es va fer amb un gran consens pràcticament de tots els regidors que hi havia. Ara es van fent, portem uns plens que es van fent petites modificacions. Nosaltres, doncs, el que he dit abans, ens ho trobem sobre la taula. Aquí potser volem fer, o farem, o intentarem, o veurem si aquí o pàrquing o zona verda, sense saber realment quina és la intenció. Si tu vols, com va dir l'alcalde, parlar d'un Calafell de 20 a 30 anys, és molt important seure't amb tots els regidors, perquè ell està governant avui, però és que demà potser governo jo o un altre. Doncs és molt important que tots puguem aportar, perquè si demà governo jo, potser tinc una visió diferent, o la mateixa, és igual, però si l'hem parlat, doncs ja l'estem planificant. Crec que és molt importantíssim, doncs, que sàpiga cap on anem. Si jo considero que hi ha dos o tres terrenys que poden ser molt, molt positius per fer un aparcament, i potser l'equip de govern no ho veu així, però parlant-ho, doncs dius, hòstia, doncs tenim raó. És la manera de que s'hauria de treballar. A mi em sorprèn molt que no es vulgui treballar així a l'Ajuntament de Calafell. És a dir, no, vosaltres confieu en nosaltres, que només volem treballar pel bé de Calafell, i vosaltres, la vostra opinió, doncs, no és correcta o no és la bona, o... No sé, és molt sorprenent. Llavors, per mi, és la manera com es treballa. Anem a treballar per Calafell, anem a modificar el POM, sí. Sentem-se, fem un espai de portaveus abans, un petit abans, un previ abans de les comissions, i si Esquerra ho veu bé, doncs ho votarà a favor, perquè és que jo sempre dic, jo he vingut per treballar per Calafell, per aportar i per ajudar, no per tot el contrari. Però clar, amb un brindis al sol, i ves això, veiem les notícies, ara es guanyen 4.000 o 8.000 metres quadrats de segur, i sembla que Esquerra no estigui a favor, no, és que Esquerra no té informació suficient a vegades, o... Va dir, bueno, el nostre vot no compta per res, si la majoria ho aprovarà igualment. Llavors, va dir, bueno, nosaltres fem un vot d'abstenció en alguns casos, o vot a la contra, depenent. Va dir, bueno, anem mirant, perquè si no tenim clar i no se'ns explica suficient, doncs no podem donar aquest vot a favor. Llavors, torno ja per, no, perquè la gent... Escolta, Esquerra no està en contra de res. Esquerra el que vol, senzillament, és arribar a un consens, treballar, dialogar, i que si tu fas una modificació del POM, que és molt important, perquè estem parlant, per exemple, en el cas del poble, de 13-14 solars, o en alguns casos cases, que podrien arribar a expropiar-se per fer un aparcament o per fer el que es consideri, doncs això ho has de tenir molt clar, i com més consens, perquè al final afecta veïns i afecta persones. Bueno, són maneres de fer la política, que jo ho repeteixo molts cops, i la gent a vegades potser que sóc una mica pesat de dir-ho, però és que és com crec. Crec que la política no hauria de ser això, i molt menys la política municipal. Tot arriba a grans consensos, parlant entre les forces polítiques, parlant molt més amb els veïns, escoltant-los. Realment, si vols treballar per un Calafell a 20 o 30 anys, per mi aquestes coses que he anat comentant, doncs, són importantíssimes, i és com realment pots avançar per fer el millor pel teu poble.
0: Mm-hmm. Doncs, Òscar, arribem al final d'aquest temps. Doncs ha pogut aguantar la seva veu aquests 20 minuts de ràdio.
1: Al final pensava que tindria més dificultats, però bé, encara he pogut aguantar.
0: Això vol dir que no està tan fotut com potser ho plantejava. Òscar Albaiceta és el regidor portaveu del grup d'Esquerra Republicana a Calafell. Gràcies per acompanyar-nos. Serà d'aquí a unes setmanes que tornarem en aquest espai.
1: Doncs sí, molt bé. Ens veurem, Ferran. Merci.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau, bon dia.

0: És el clàssic de finals dels 80 amb Alpha Bill, el Forever Young, que en aquest, què va ser, l'any passat, va tenir aquesta nova versió, ara amb David Guetta. Amb David Guetta, Alpha Bill i Ava Max, amb aquest Forever Young, jove per sempre. Doncs aquí seguim, a la sintonia del 107.9 de la FM. Som Calafell Ràdio, som l'emissora municipal de Calafell, calafell.tv, i fins la una acompanyant-te amb espais d'actualitat, entreteniment, amb bona música. I sempre ho fem des de la FM, des del 107.9, també en emissió online. Doncs vinga, és moment de fer una aturada, una pausa publicitària. Tornem de seguida. Tenim per endavant encara moltes coses per escoltar, moltes coses per compartir. Si us quedeu aquí amb nosaltres, no et moguis de la nostra sintonia.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp, al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: del Sutherland. Déu-n'hi-do, quin èxit que estan tenint aquests joves, els de Barcelona. L'Uri, també el Roger i companyia, que acaben d'aterrar amb aquesta cançó que s'ha convertit un èxit a les FMs, també a Calafell Ràdio, però també a les xarxes socials, amb aquell bailecito, amb aquella coreo que es marquen. Doncs vinga, amb el Sutherland hem arribat a les 10 i 20 minuts del matí d'aquest dimecres.
1: Els matins és el millor moment per posar-te al dia del que passa al teu voltant, per aprendre moltes coses amb els nostres espais d'entreteniment i per escoltar la millor varietat musical amb les novetats i les cançons més recents. Calafell Matí.
0: I us recordem que a partir del punt de 11:15, com cada dimecres, l'Espai de les Escoles avui ens portarà fins l'Escola El Castell. De fet, la nostra companya, la Mireia Romaguera, ja s'hi troba i connectarem amb ella d'aquí a uns 10 minuts aproximadament. Abans, Alex Warren amb el nou Fever Dream.

0: arriba el matí.
1: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual multimedi d'electrodomèstics de les nostres comarques i seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
2: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 2 minuts i escaig, i arribem al punt de 2:15 del matí. En un moment amb les escoles, abans tenim l'abans informatiu amb els titulars d'aquest dimecres, dia 6 de maig de 2026, amb Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Les escoltem. Hola, molt bon dia.
5: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell i la Federació Empresarial del Gran Penedès han formalitzat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de potenciar l'activitat econòmica, comercial i ocupacional del municipi. L'acord consolida una relació de treball conjunt que vol contribuir a dinamitzar el teixit empresarial i reforçar la competitivitat del territori. I avui als informatius parlarem dels programes de formació i inserció de Calafell. S'ofereixen dues modalitats segons la seva organització. Aquest dissabte tindrà lloc a Calafell la Fira Vet aquí un gat, la Festa dels Contes, la plaça de Cal Cubano i la Biblioteca Ventura Gasol són les ubicacions escollides. Caps de la regió metropolitana Sud i del Penedès proven un nou mètode per prevenir les amputacions en diabètics. El projecte incorpora l'ús d'un ecògraf portàtil d'alta precisió per detectar millor les malalties arterials. L'Arbós del Penedès celebrarà aquest dissabte 9 de maig el primer Festival Internacional Gastronòmic i Cultural, una proposta que vol fer valdre la diversitat cultural, la convivència i la riquesa gastronòmica d'arreu del món. L'esdeveniment tindrà lloc a la plaça de la Badalota. La consellera Parlon assegura que el pla per retirar armes blanques a Catalunya s'ha de reforçar i fa una crida a la convivència. La consellera diu que els homicidis del passat cap de setmana són colpidors i que cal lluitar contra la delinqüència. L'atur cau un 3,94% a l'abril a Tarragona i l'Ebre, amb prop de 1.500 persones menys desocupades. El mes passat es van crear prop de 12.000 llocs de treball més que al març i 9.500 més que a l'abril de 2025.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
6: El passat divendres 1 de maig va tenir lloc el reconeixement en grup de les dues curses i la caminada de la 5a edició de la Nocturna Trail, que se celebra aquest dissabte 9 de maig a 8:45 del vespre. També s'han fet ja els treballs de neteja del recorregut i les reunions de seguretat prèvies. Avui parlarem de les novetats d'enguany amb els Trail Road Runners, organitzadors d'aquest esdeveniment.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs ara mateix, 11:15 en punt. Som a dimecres, dia 6 de maig de 2026. Doncs bé, que ja sabeu que tots els dimecres cada setmana, a partir d'aquesta hora, anem a un dels centres educatius del nostre municipi. Cada setmana, les nostres companyes, tant la Roser com la Mireia, es desplacen un d'aquests centres educatius. Avui la Mireia Romaguera s'ha desplaçat a l'escola El Castell, avui amb alumnes que de seguida els coneixerem i que els saludarem. Anem primer de tot a saludar la Mireia, que ja s'hi troba. Mireia, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Doncs sí, estem aquí a l'escola El Castell, al nucli del poble de Calafell, amb alumnes d'I4 que ja estan preparats per parlar amb nosaltres, nens i nenes, doncs que crec que han parlat sobre les tortugues, no?, i ens parlaran sobre aquest tema i altres coses que els hi preguntarem. Anem a saludar-los. Com et dius? Hola, bon dia.
2: Em dic Joan.
1: Què tal? Com estàs?
2: Molt bé.
1: Explica'm, què heu fet sobre les tortugues?
2: Hem explicat que no es podien tirar coses al mar.
1: I què més t'han explicat? Què més recordes?
2: Que hi havia tortugues que les havien matat.
1: Ui, i per què les havien matat?
2: Perquè hi havia una que l'havien pescat i s'havia tallat, amb la xarxa s'havia tallat una aleta i la 4x4 es va quedar, com era petita, es va quedar amb un port petit, amb aigua normal i no poden fer aquesta aigua perquè aquesta aigua és normal.
1: Molt bé. I explica'm, a tu t'agraden les tortugues? Sí? Has tingut alguna o demanaràs tenir alguna a casa?
2: No.
1: No. Molt bé. Doncs ara seguim preguntant amb els teus companys i companyes i després, si recordes alguna cosa més, m'aixeques la mà i et pregunto, vale? Com et dius tu?
3: Jo m'adic Melody.
1: Molt bé. Explica'm una miqueta tot el tema de les tortugues.
3: Jo hem vist moltes tortugues en 4x4.
1: Molt bé, i explica'm una mica, on les heu vist?
3: En una piscina.
1: En una piscina, però on heu anat?
3: En una excursió de tortugues.
1: Una excursió de tortugues, on era això? Te'n recordes de quin poble? A quin poble era, professores?
4: Al Prat.
1: Al Prat, al Prat, en un centre, imagino,
4: sí.
1: No?
4: Com es diu el lloc on salen les tortugues?
3: Cram.
1: El Cram. Molt bé. Doncs vau anar al Cram, un lloc molt interessant. Què més us van explicar? Només sobre tortugues vau parlar?
3: Sí. Hem parlat que les tortugues no se fan mal.
1: Molt bé. I què és el que cal fer per cuidar-les al medi natural, al mar?
3: Les tenim de curar.
1: Molt bé. De quina manera?
3: De no tirar coses i posar-les a la basura.
1: Molt bé, molt important reciclar, oi que sí? Us van explicar que no hem de tirar res al mar perquè les tortugues doncs puguin sobreviure.
3: Sí.
1: Digue'm, mira, aixeca't la mà amb el primer nen que hem parlat. Digue'm, què has recordat?
3: Que m'he fet...
1: Que t'has fet mal. Bueno, ja se't curarà. Vinga, seguim endavant, fem més preguntes. Com et dius tu?
5: Quim.
1: Quim, què vas veure al Cram?
5: Una que es diu massa... Crani li van tallar l'aleta.
1: Parla una miqueta més fort, que si no, no t'escoltarà.
5: Que la 4x4 estava dins d'un cubell i la massa gran li van tallar l'aleta.
1: Estava dins d'un cubell?
5: Sí.
1: Què li va passar?
5: Pues que li van tallar l'aleta.
1: Li van tallar l'aleta, per què? Ho recordes?
5: Sí, perquè estava malament.
1: Estava malament?
5: Sí.
1: Bueno, i et van explicar que no podem tirar res al mar, no també? Per què? Què passa si tirem coses al mar?
5: Perquè se l'entreguen i si no es moren.
1: Molt bé, i també sobretot els vaixells, no? I els pescadors que han de recollir tots els seus estris perquè si no es poden enredar amb la xarxa.
5: Sí.
1: Molt bé, i seguim endavant fent més entrevistes amb els alumnes d'I4 de l'escola El Castell. Com et dius tu?
6: Adara.
1: Adara, què tal, com estàs?
6: Bé.
1: Sí? Què, t'agrada això de parlar per la ràdio? Vinga, doncs explica'm una miqueta com va anar aquesta visita amb les tortugues.
6: Molt bé.
1: Sí? Què és el que recordes? Què et van explicar?
6: Que
2: una tortuga de mentira li vam salvar.
1: Molt bé, perquè quines activitats veu fer allà? Què és el que veu fer? Està pensant, eh? Ah, veu fer de veterinaris i veterinàries. Sí, a veure, explica'm, què tal? Què vau fer?
2: Vam salvar la tortuga i a la babava li van tallar l'aleta.
1: Molt bé, veig que això de que li van tallar l'aleta els hi va impactar, eh? Sobretot. I a tu t'agraden les tortugues, Adara?
2: Sí.
1: Sí? Has tingut alguna o has vist alguna a part de la visita de l'excursió?
2: Sí.
1: Sí? Molt bé. I voldries tenir una tortuga? Sí, no? Molt bé. I què hem de fer per cuidar-la?
2: No tirar brossa al mar.
1: Molt bé. Això veig que també ha quedat molt clar, eh? Que no s'ha de llançar la brossa al mar. I seguim endavant. Com et dius? Bon dia.
6: Matías.
1: Matías. A veure, com va anar aquesta excursió?
6: Bé.
1: Sí? Veu anar amb autobús des d'aquí a l'escola?
6: Sí.
1: I què tal? Quan veu arribar allà, què veu fer?
6: Jugar i esmorzar.
1: Molt bé. I què més us van explicar sobre les tortugues? Perquè han dit que veu fer activitats, no? Quines activitats veu fer?
6: Dar-li de menjar.
1: Els hi veu donar de menjar també a les tortugues? I què? Què et va semblar? Com mengen?
6: Li mengen una medusa. Ah? I altra algues... I plantes.
1: I plantes.
6: I altres erissons, estres de mar, cangrejos, erissons.
1: Molt bé.
6: I estrelles, i peixos, i medusses.
1: I medusses, molt bé. I què més et van explicar de les tortugues? Què més veu fer?
6: No se tiren coses al mar.
1: Per què? A veure, tots sabeu que no es tiren coses al mar, però per què?
6: S'ahoguen, perquè s'ahoguen.
1: S'ofeguen les tortugues?
6: Sí.
1: Però per què s'ofeguen? Els plàstics, per exemple, no?
6: Sí.
1: Molt bé. Per tant, què heu de fer quan aneu a la platja, per exemple?
6: Cuidar-la.
1: Molt bé. I llançar a on els plàstics?
6: A la papelera.
1: Sabeu el color?
6: Verd.
1: No, el groc. El verd, vidre. Algú sap aquí el color? El color de la paperera per llançar el plàstic?
7: El groc.
1: El groc, molt bé, molt bé.
8: Paperera per robar.
1: Molt bé. Vinga, vols explicar-me alguna cosa més sobre les tortugues? Què més,
6: sí.
1: Què més et van explicar?

0: més con un bol.
1: Molt bé. Llavors vau fer de veterinaris, no? Com deien les professores?
0: Sí.
1: Sí. Et va agradar?
0: Entonces, sí. I entonces un dia, mi amigo Liam i jo aniríem a posar-ho al mar.
1: Molt bé. Doncs moltes gràcies. Bon dia.
0: Bon dia.
1: Molt bé. I com et dius tu? Ens queda una última entrevista d'aquests alumnes d'I4, d'aquí de l'Escola del Castell. Apropa't cap al micròfon. Com et dius tu?
2: Lau.
1: Digue'm, com va anar aquesta excursió al Cram per veure les tortugues?
2: Bé.
1: Sí? Què vas fer? Què recordes tu d'aquesta excursió?
2: Que no s'ha posat tirar coses al mar.
1: Molt bé, no s'han de tirar coses al mar. Apropa cap al micro, que si no, no t'escoltaran. I què més? Què més explicaries de les tortugues? T'agraden a tu?
2: Sí.
1: Sí? I com són? Com les veu veure? Com són? Explica'm com és una tortuga, què és el que vas veure, què veu fer.
3: Gran, petita,
1: brillant. Com eren? Eren grans o molt petites?
2: La 4x4 era gran.
1: Vale, molt bé. Això quan diuen 4x4 és per la mida,
4: el nom,
1: no?
4: El nom.
1: El nom, molt bé. I quin tipus més hi havia? Veu veure altres tipus de tortugues?
2: Sí.
1: Sí? Quines? Algú recorda que els tipus de tortuga? Qui m'ho diu? Vinga.
0: La baobaba, la llaut i la verda.
1: Molt bé. Què més?
0: Que per trucar era 1-2.
1: 1-2.
4: El número d'emergències.
1: Ah, molt bé. Molt bé. El 112, oi? S'ha de trucar si hi ha alguna emergència, sobretot també amb els animals que s'han de protegir. Algú vol explicar alguna coseta més?
5: Doncs sembla ser que ara mateix hem perdut la connexió amb l'Escola del Castell i amb aquest espai que l'acompanya Mireia Romaguera està mantenint aquestes converses amb alumnes d'I4 d'aquest centre educatiu. No sé si és possible tornar al centre. De moment, doncs, hem perdut aquesta connexió.

0: Hem marxat fins l'any 2006 amb aquesta gran cançó, gran col·laboració. La que acabes d'escoltar és la cançó que varen compartir, en la que varen col·laborar conjuntament Mary J. Blige i U2. One, així es titula aquesta cançó, amb la que arribem a les 10:47 minuts del migdia, no, del matí, perquè encara pel migdia queda alguns minuts, d'aquest dimecres dia 6 de maig de 2026. Esteu escoltant Calafell Ràdio a través del 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online. Anem camí de les 11, en un moment tindrem el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró i tot seguit. En temps d'actualitat parlem amb la Mònica Trepat, és la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell. I és que aquest cap de setmana es celebra el certamen dels contes Vet aquí un gat, serà a la Biblioteca Ventura Gasol i al voltant, en el nucli del poble de Calafell. També tindrem a punt d'estrena amb la Júlia Pont. Ja sabeu que ens acompanya tots els dimecres a partir de 11:45 per parlar-nos de les estrenes a les plataformes, noves sèries i noves pel·lícules. També tindrem a la Mari Herrera amb La cuina que viatja a la meva manera. Sempre a través de la gastronomia, doncs viatgem a un punt determinat del planeta a veure fins on ens portarà avui aquesta gastronomia i la Mari Herrera, la cuinera del Petit Bistró de Segur de Calafell. I abans d'arribar a la una, abans d'arribar al final del programa, tindrem, com sempre, l'agenda cultural, l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, tot això passarà aquí, en el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio. I ara anem per més cançons.
1: Aquí l'actualitat. Aquí l'entreteniment. I sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: És la col·laboració del DJ i productor Kaigo amb Khalid. Amb això que ens encanta, Save My Love, així es titula.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat de...

0: El municipi, com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: L'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
2: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
3: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
4: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
5: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
6: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
7: Doncs en un minut i mig arribem al punt de les 11 del matí. Vinga, anem a actualitzar-nos amb la previsió del temps i amb Josep Miró, que el tenim ja es farà. En Josep, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Doncs un canvi radical, almenys aquest matí, en comparació amb el que teníem ahir. Ahir molts núvols i avui un dia, de moment, esplèndid, amb un sol, amb un cel ben net.
8: Sí, ahir encara va caure re, molt poca cosa, una mica 4 gotes al matí i després 4 gotes a mitja tarda, total que va deixar quantitats inapreciables al carrer Manuel Soler i d'una dècima al parc del Vilarenc. Hem d'esperar que avui, com dèiem, dia radiant, cap possibilitat de pluja i fins i tot pocs núvols. N'hem tingut algun al matí sobre el mar, que hi havia un núvol una miqueta més actiu, i en canvi, doncs, ara ja llueix el cel clar, que es mantindrà així pràcticament tot el dia i només pot aparèixer algun núvol puntual al final del dia, amb unes temperatures en conjunt que s'han mantingut semblants al voltant dels 13 graus de mínima, ara en tenim 19, i esperem que la màxima estigui entre els 20 i els 21. Això sí, amb una diferència avui, la humitat és notablement més baixa, del 60% en aquest moment. I hem d'esperar que el vent, que ha estat de mestral feble en conjunt fins a mig matí, giri a marinades, més aviat primer de Garbí i al final de la tarda de Xaloc, i fent que la mar hi hagi marejol una miqueta més notable de cara a la tarda. Per demà esperem un altre temps una miqueta més variable que avui. Tornarem a tenir una miqueta més d'inestabilitat i més núvols. Sí que amb forces estones de sol, però intervals de núvols baixos fins a mig matí. Després a migdia poden créixer algunes nuvolades, difícilment amb precipitació. No descartem algun ruixat dispers al nord de la comarca, però difícilment arribaria a la costa. Mentre que a la tarda es tornarien a obrir una miqueta més de clarianes i tindríem alternança de sol i núvols, com dèiem, amb un temps demà més canviant. I amb unes temperatures amb poques variacions, es mantindran entre els 13 o 14 de mínima, i demà la màxima pot recular una mica i estar al voltant dels 20, amb una humitat més alta que avui. Vents febles i variables, enterrals fins a mig matí, i marinades de xaloc a la tarda, amb cops moderats al centre del dia, i fent que la mar hi hagi marejol, però més destacable de cara a la tarda.
7: Doncs aquesta és la previsió meteorològica, tant per al que resta de dia com per demà dijous, que no sé en quin dia visc. Exacte.
8: Divendres tampoc esperaríem pluges, eh? Divendres també es manté estable i sí que tindríem un petit canvi de temps amb més inestabilitat de cara a dissabte, però això ho concretaríem en les informacions del temps de demà.
7: Gràcies, Josep, i fins demà a aquesta hora. Que vagi bé, bon dia.
8: A vosaltres, bon dia.
7: Adéu-siau.

0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Benvingudes, benvinguts a aquest espai d'actualitat. Avui volem parlar de la fira, de la Festa dels Contes, que es durà a terme aquest dissabte al nucli del poble de Calafell. Tenim amb nosaltres a la regidora de Cultura, a l'Ajuntament, la Mònica Trepat. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Mireia.
1: Doncs una nova festa, no? Una nova edició d'aquesta Fira dels Contes. Vet aquí un gat, que és el que està programat per aquest dissabte, Mònica.
2: Sí, doncs aquest cap de setmana, Calafell, sobretot Calafell Poble, doncs acull, no?, aquesta Festa dels Contes un any més i estarà situada, doncs, a la Biblioteca Ventura Gassol i a la plaça Calcubano. És l'espai on sempre, doncs, amb aquesta festa, doncs, volem, doncs, això, obrir la biblioteca, sobretot també, doncs, que els talleristes quilòmetre zero, les papereries, les botigues de joguines, doncs, puguin col·laborar d'aquí del municipi, doncs, en aquesta Festa del Conte. I res, aquesta ubicació serà aquí a Calafell Poble, entre la biblioteca i la plaça Calcubano, on hi haurà activitats durant tot el dia, pel matí i per la tarda.
1: A quina hora obrirà la fira?
2: Sí, doncs la fira s'obrirà, em sembla que és de les 11 a les 2 i després a 6:15. Allargarem més o menys fins les 8, 9:15, més o menys.
1: Per tant, matí i tarda, tothom pot escollir quan anar o si vol anar tot el dia, perquè hi haurà diferents activitats, no? O sigui, el que són paradetes fixes i després activitats i tallers, no?
2: Sí, doncs tenim... Normalment fem els contacontes, els fem a dins de la biblioteca, i després a fora hi ha activitats diverses. Tindrem... Bueno, sempre tenim un speaker... I aquest any, doncs, també ens acompanyarà la Laia, que serà l'speaker durant tot el dia amb aquesta activitat de la Festa dels Contes. I després a fora tenim aquests talleristes, quilòmetre zero, que dic jo, que són d'aquí del municipi, i faran diferents tallers on al final són tallers per tots els públics. I doncs aquesta canalla i aquesta gent, doncs, que es vulgui apuntar, també recordar que és gratuït, eh? Són tallers gratuïts, que tu fas l'activitat i t'emportes el que has fet. I llavors, doncs, davant de la biblioteca, a la plaça Calcubano, hi hauran tots aquests tallers on doncs, podrem gaudir d'aquestes activitats que són, la veritat, tallers molt bonics.
1: Una edició com aquesta, una nova edició, i que segueixi impulsant des de l'Ajuntament de Calafell, significa, doncs, apostar per la cultura, no?, i sobretot, doncs, pels contes, pels llibres, perquè els nens i nenes ja des de ben petits aprenguin, no?, aquesta cultura de llegir.
2: Sí, al final és perquè tot l'entorn familiar, la canalla més petita, doncs hi ha aquesta creativitat, la lectura, perquè per desgràcia, a poc doncs s'està perdent, no? Tenim aquestes biblioteques tan meravelloses que és aquí el municipi, i de vegades, doncs, no? Sempre, sí que des de les escoles es promocionen i moltes famílies, no?, ens acompanyen amb aquests tallers de lectura, però, bueno, és, jo crec que és una festa on obres la biblioteca. Ja he comentat, no?, ens acompanyarà la llibreria Papiol i Ralet, doncs també, doncs, podran comprar contes, llibres de lectura, també el Ralet, doncs, té algun tipus, no?, també de joguina, i res, doncs, conèixer, apropar, no?, el món de la lectura i d'aquests contes pels més petits i més grans, doncs aquest dissabte aquí a la Festa dels Contes.
1: Potser moltes persones que ens escolten encara no han visitat les biblioteques de Calafell, i és una oportunitat, no?, a través d'aquestes activitats, no?, perquè puguin, doncs, veure com és la biblioteca del nucli del poble, en aquest cas.
2: Sí, com bé hem dit, no? Doncs és una... va ser una iniciativa, sobretot, doncs, també per dinamitzar la zona del nucli del poble, però també per dinamitzar, doncs, aquestes biblioteques, doncs, que tenim tan boniques i tan meravelloses aquí al municipi de Calafell.
1: Les activitats que hi haurà a taller són diverses, no?, per diferents edats, imagino, i per tots els públics.
2: Sí, tindrem els tallers per tots els públics, com hem comentat abans, que hi haurà, doncs, construcció de terraris, tresors retallables, figures de pop-up, casetes de fusta, minimons, doncs, de contes, i després, doncs, també hi haurà contes en llengua de signe, El petit patufet per als més petits, uh-huh. I després a la tarda hi hauran contes desexplicats, doncs amb molt d'humor, no? I també aquesta speaker que ens acompanyarà, doncs matí i tarda, doncs que dinamitzarà molt, la veritat, totes les cues que es fan, sobretot als talleristes. I després també hi hauran molt divertides unes activitats contínues com una caravana itinerant. És superxulo. I jocs de disfresses, música, bombolles. I també doncs, es podrà visitar, aquest any hi haurà una exposició dels 20 anys de la revista infantil El Tatano. Uh-huh. Llavors farem també una petita exposició, o sigui que ja ho veus una miqueta, no? Serà un espai, em sembla, si no m'equivoco, és la tercera edició, uh-huh. i res, convidar la gent doncs, que aquest dissabte ens acompanyi aquí al nucli antic de Calafell a gaudir doncs, d'aquesta festa dels contes.
1: Esperem doncs, que la previsió del temps acompanyi, no? I no plogui i es pugui celebrar doncs, el complet, no?, aquesta festa.
2: Sí, la veritat que ja m'estan avisant avui, uh-huh. no?, que tenim previsió de pluges. Esperem doncs, que aguanti, no? I si no, doncs, a veure, segons com vagi el dissabte, doncs aguantarem les activitats a dins de la biblioteca, uh-huh. però bueno, esperem doncs, que aquest temps ens aguanti, sobretot amb aquest acte doncs, que hem preparat ja fa molt de temps, clar. Sobretot amb la gent d'aquí del municipi, uh-huh. i tots aquests talleristes, doncs, que és el dia, no?, d'ensenyar totes les coses boniques que fan.
1: Molt bé, doncs Mònica, moltíssimes gràcies per venir, com sempre, a la ràdio, que tinguis un bon dia.
2: Gràcies, Mireia.
0: Tota l'actualitat al

Déu-n'hi-do, quina cançó que ens ha portat cap a mitjans dels anys 90. Iceware, la cançó dels All for One, una cançó que els hi va suposar un premi Grammy. Una gran cançó, una gran balada que hem volgut recuperar aquí, a Calafell Ràdio. El Calafell Matí, per arribar a les 11 i 17 minuts, anem camí del punt de dos quarts. En un moment, d'aquí a 23 minuts, d'aquí a 13 minuts, arribarà la Júlia Pont amb el seu A punt d'estrena. Abans, més cançons, amb aquesta, la nova de Megan Trainor, el Shimmer.

A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: 3 minuts, arribem al punt de 2:15. Anem per l'actualitat del dia en titulars. És l'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Hola de nou, molt bon dia.
4: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell i la Federació Empresarial del Gran Penedès han formalitzat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de potenciar l'activitat econòmica, comercial i ocupacional del municipi. L'acord consolida una relació de treball conjunt que vol contribuir a dinamitzar el teixit empresarial i reforçar la competitivitat del territori. I avui als informatius parlarem dels programes de formació i inserció de Calafell. S'ofereixen dues modalitats segons la seva organització. Aquest dissabte tindrà lloc a Calafell la Fira Vet Aquí un Gat, la Festa dels Contes, la plaça de Cal Cubano i la Biblioteca Ventura Gasol són les ubicacions escollides. Caps de la regió metropolitana Sud i del Penedès proven un nou mètode per prevenir les amputacions en diabètics. El projecte incorpora l'ús d'un ecògraf portàtil d'alta precisió per detectar millor les malalties arterials. L'Arbós del Penedès celebrarà aquest dissabte 9 de maig el primer Festival Internacional Gastronòmic i Cultural, una proposta que vol fer valdre la diversitat cultural, la convivència i la riquesa gastronòmica d'arreu del món. L'esdeveniment tindrà lloc a la plaça de la Badalota. La consellera Parlon assegura que el pla per retirar armes blanques a Catalunya s'ha de reforçar i fa una crida a la convivència. La consellera diu que els homicidis del passat cap de setmana són colpidors i que cal lluitar contra la delinqüència. L'atur cau un 3,94% a l'abril a Tarragona i l'Ebre, amb prop de 1.500 persones menys desocupades. El mes passat es van crear prop de 12.000 llocs de treball més que al març i 9.500 més que a l'abril de 2025.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: El passat divendres 1 de maig va tenir lloc el reconeixement en grup de les dues curses i la caminada de la cinquena edició de la Nocturna Trail, que se celebra aquest dissabte 9 de maig a 8:45 del vespre. També s'han fet ja els treballs de neteja del recorregut i les reunions de seguretat prèvies. Avui parlarem de les novetats d'enguany amb els Trail Road Runners, organitzadors d'aquest esdeveniment.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs justament, en 20 segons arribem al punt de 11:45 del matí. I és que aquestes hores no sé mai si dir matí, migdia, ja no sé en quina hora visc, bueno, sé en quina hora vivim, però amb aquest dia maco, dic, no sé si ja és matí, si és migdia ja, no sé. Júlia Pont, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: Per tu què és, matí o migdia ja?
1: Per mi és matí.
0: Per tu és matí encara.
1: Sí, sí.
0: Jo dic, és que ja s'apropa l'hora del vermut.
1: No, per mi migdia comença, què? No sé, cap a la una o així, no?
0: No, però és les 12 del migdia, tota la vida s'ha dit, no?
1: Sí, però bueno, jo normalment començo classe a les 12, normalment,
0: sí,
1: per mi és matí.
0: Sí, que comenceu tard, no?
1: Sí, sí, comencem a les 12 i acabem a les 3. Llavors porto... Sí, 3 horetes, però intenses. Llavors porto un horari una mica així...
0: Ho justifica, eh? 3 horetes és poquet, però molt intenses. Compte, que no estem allà...
1: Clar, clar.
0: Estem aprofitant el temps.
1: Sí.
0: Doncs vinga, comencem a punt d'estrena. És l'espai en què la Júlia Pont, aquesta col·laboradora que acabeu d'escoltar, doncs sempre ens presenta les novetats a les plataformes. Com està la cosa aquesta setmana, Júlia?
1: Doncs aquesta setmana, bueno, com totes les setmanes, Netflix no para de treure estrenes. I sèries també, documentals, començarem amb un documental i alguna pel·lícula també.
0: Doncs vinga, anem a començar a presentar aquestes noves propostes. Començarem per Netflix, no, doncs?
1: Sí, començarem per Netflix amb una sèrie documental de True Crime que es titula El peor ex imaginable i s'estrena la segona temporada avui dimecres.
0: Doncs vinga, anem a conèixer una miqueta més, per aquells que no la coneixem, aquesta sèrie documental.
2: 1,96 m, tenía hoyuelos, le hice match, me respondió...
3: Le dije a mi amigo, le voy a dar mi número.
2: A mucha gente le gustó en el programa, se le pintaba como un chico de campo, tenía mucho carisma. ¿Qué es esto? Es como un cuento de hadas. Echando la vista atrás, había muchísimas señales de alarma.
4: 911, ¿cuál es la emergencia?
5: Creo que hay heridos. ¿Puede enviar a alguien enseguida, agente?
2: Scott cambió por completo. Ese día me dejó 27 mensajes en el móvil. Me encontré fotos policiales y ahora ese chico con el que salía era un delincuente. Mentira sobre mentira sobre mentira. Usó a los niños para manipularme. Me amenazaba con matar mi perro. Yo pensaba, ¿quién eres? ¿Qué está pasando aquí? Esta chica está loca y no sabes lo que hará. Ella me dijo, no me vas a dejar, no te vas hasta que yo te diga que puedes irte. Y se dio la vuelta, me dio un abrazo y empezó a reírse. Sabes que no te haría nada.
0: Esperem que la sèrie que puguem veure a Netflix se senti millor que no pas aquest tràiler. Mm. Doncs qui semblava ser no era el que semblava, eh?
1: Sí.
0: Doncs aquesta sèrie, explica'ns una miqueta de què va.
1: Doncs sí, és una sèrie documental, com hem dit, que ens mostrarà com algunes relacions amoroses que semblaven aparentment normals acaben derivant en històries de traïció, engany i violència. La sèrie explora com la por de no conèixer realment qui és la teva parella a través de testimonis directes, imatges i recreacions. En cada episodi es reconstrueix un dels casos reals plens de tensió que revelen el costat més fosc i inquietant de l'amor.
0: El True Crime, que la veritat agrada moltíssim,
1: sí.
0: I veig que aquests documentals, és un crims, però suposo que això arriba des dels Estats Units, imagino, no?
1: Sí.
0: Doncs això, que cada vegada està més de moda, eh? Que agrada molt, en aquest format documental, doncs El peor ex imaginable, sí, sí, ja ho he dit bé, El peor ex imaginable, segona temporada, avui dimecres s'estrena a Netflix. I no ens movem de Netflix, oi?
1: No, no ens movem de Netflix i seguim també amb, bueno, en aquest cas una sèrie que també s'estrena la segona temporada. És una sèrie danesa de thriller i intriga que es titula El caso Hartung.
0: El caso Hartung.
6: Cuento hasta 3 y luego hasta 4. Escóndete y no hagas teatro. Decid cucú. Aquí.
7: Le he pedido a Mark Hess, de la Europol, que dirija la investigación.
8: Tulin, acompáñale.
7: Sí. Una mujer ha desaparecido. Antes fue acosada por alguien durante bastante tiempo.
9: Que me marchara de repente.
7: No, no, no, da igual, hemos pasado página.
9: Hola, Ale. Es un pareado.
7: Sara recibió este vídeo.
9: Cuento hasta 1, cuento hasta 2...
7: Vamos a jugar. Te voy a encontrar. Las heridas en muñecas, tobillos y labios indican que fue atada y amordazada.
4: Es el escondite, ¿verdad?
0: Doncs vinga, més assassinats en aquesta sèrie. El caso Hartung, segona temporada, que s'estrena demà dijous a Netflix. Posa'ns una miqueta d'antecedents de què va això.
1: Sí, doncs, com hem dit, és una sèrie de thriller i intriga i en la primera temporada ens situava en un parc infantil d'un barri de Copenhagen on un dia apareix el cos d'una jove brutalment assassinat amb una mà seccionada i un inquietant ninot fet de castanyes penjat sobre d'ella. A partir d'aquí, la investigació recau entre dos detectius que es veuen atrapats en una trama plena de secrets i que posen a prova tot el que creien saber. Llavors, en aquesta segona temporada comença a partir de l'aparició d'una dona de 41 anys morta.
0: Una altra dona morta.
1: Sí. Bueno, sí, una dona que té 41 anys, és més gran.
0: Sí.
1: I a partir d'aquí, la policia investiga el seu rastre digital amb l'objectiu de descobrir quin és l'assassí. La recerca revela que durant mesos aquesta dona va ser víctima d'un assetjament violent que algú la vigilava en situacions privades i li enviava fotos i vídeos de manera constant acompanyats d'una espècie de cançó de bressol. Aviat es descobreix que el crim podria estar relacionat amb un altre cas sense resoldre de fa uns anys en el que una noia de 17 anys també va patir un assetjament violent abans d'aparèixer morta.
0: Doncs vaja, aquesta sèrie danesa, aquest thriller i aquesta sèrie de thriller intriga, El caso Hartung, segona temporada, a partir de demà dijous estarà ja disponible a Netflix. I de les 6 propostes que portem avui, les que la Júlia sempre creu més interessants, més destacables, en tenim una tercera de Netflix.
1: Sí, en tenim una tercera, en aquest cas es tracta d'una pel·lícula que s'estrenarà aquest divendres. I es titula Criaturas Luminosas.
0: Criaturas Luminosas.
10: Los humanos sois casi siempre aburridos y torpes. Pero de vez en cuando podéis ser criaturas luminosas.
11: ¿Andamos un poco antisociales esta noche? Sé lo que es.

0: Després de tant assassinat, jo suposo que això, doncs, no sé si canvia una miqueta el registre. Espero que sí.
1: Sí, sí, totalment.
0: Ah, val.
1: Sí, és una pel·lícula de drama que està basada en una novel·la. I és una pel·lícula que ens explica la història d'una dona viuda que viu i se sent bastant sola. Ella es passa les nits treballant en un aquari i allà, enmig del silenci i la rutina, acaba creant un vincle molt especial amb un pop. Aquesta relació inesperada li canvia la manera de veure la vida i a poc fa que torni a connectar amb la seva alegria. És una història càlida i entranyable sobre com aquesta connexió tan curiosa pot ajudar una persona a superar la seva soledat.
0: Clar, aquí presentaves que és una pel·lícula dramàtica, drama, però clar, el dir-se criatures luminoses sona com algú màgic, no? Com algú fora del que és habitual, no sé, amb algun fenomen així una miqueta extraordinari, no?
1: Clar. Al final, la relació entre una dona i un pop és bastant extraordinària.
0: És que sí, ha de ser molt extraordinària.
1: Llavors,
0: sí.
1: Jo crec que sí.
0: Sí, però fantasiosa, fins i tot, clar, perquè, a veure, això s'escapa del que seria real, no ho sabem. No sé si tu tens algun pop a casa que vagis parlant amb ell, vagis interactuant.
1: La veritat és que no,
0: Jo només interactuo quan és un pop es diu afeira, no?
1: Afeira,
0: no? Amb les patatones. Jo, llavors, jo interactuo, li parlo i li canto, si cal.
1: Clar que sí.
0: Deixem el pop, deixem aquesta pel·lícula que s'estrena, com dèiem, divendres a Netflix. Anem per més propostes, estrenes de la setmana. On anem ara?
1: Sí,
0: No em diguis a Netflix.
1: Sí, et dic a Netflix.
0: A Netflix? Però què passa aquí? Clar, a veure, estem justificant que m'apugen 2 euros la quota.
1: És que no paren d'estrenar coses. O sigui, jo ho busco a Film Affinity, les estrenes, i el calendari surten tots els dies marcats a Netflix, després vaig a HBO i... una estrena cada 2 setmanes.
0: Què està passant aquí? Clar, és el que et deia, justificar l'augment de la quota que ens fotran a partir ara del mes de juny.
1: Sí, és que està en el top.
0: Està en el top. És que vagin notant el top i que controlin una miqueta aquestes pujades, sisplau. On anem? A Netflix, però
1: sí,
0: a presentar què?
1: És una pel·lícula també, és una comèdia romàntica italiana que es titula No es país para solteros.
0: No es país para solteros, vaja.
2: Los hombres son útiles, pueden cambiar bombillas, saben
3: abrir los botes.
4: Se ha muerto el tío.
5: La casa donde jugábamos de niños es nuestra.
6: Ojalá los nietos decidan querer invertir en la finca.
7: O la venden y nos echan.
8: Quiere tirarlo todo para hacer un campo de golf.
9: ¿No se lo contamos a las chicas?
10: No pueden enterarse de esto.
11: Arrogante, presuntuoso. ¿Quién se cree que es?
10: Tú no le mirabas. Me mirabas a mí.
11: Como todo el mundo.
12: Te estás pillando.
11: Solo piensas en ti.
10: No es verdad. Parece que estás aquí. Parece que puedo tocarte, pero no lo consigo.
0: Doncs aquesta pel·lícula que també s'estrena a Netflix, explica'ns una miqueta de què va. No es feis para solteros.
1: Doncs és una pel·lícula que ens situa en un poble de la Toscana i com en tots els pobles, doncs tothom sap la vida dels altres i a més en aquest poble els habitants veuen el fet d'estar soltera com gairebé un problema. Llavors la vida d'Elisa, la protagonista, canvia quan torna un amic de la infància, cosa que desperta emocions del passat que ella pensava superades. Tot es complica encara més amb la mort d'un aristocrata ric i l'herència de la qual genera tensions entre els habitants i sacseja completament la rutina del poble. Llavors, enmig d'aquest caos, l'Elisa es veu atrapada entre les expectatives socials del seu entorn i el seu desig de viure amb més llibertat.
0: Ja està?
1: Sí.
0: A veure, parem-ho tot. Què vol dir que, com en tots els pobles, tothom sap de la vida dels altres? A veure, a mi m'ha tocat això.
1: Què vols dir?
0: Que aquí som tots uns tafaners que volem saber dels altres o què?
1: Home, o sigui, t'explico. Jo conec amigues meves que són de poble i allà, o sigui, se sap tot. O sigui, fas una cosa i tothom s'entera. És com la gent és molt xafardera. Sobretot en els pobles petits, clar. Llavors, sí.
0: A veure, sí, però suposo que un poble, una població que ja és una petita ciutat com Calafell, que estem entre 30 i pico i 50.000 persones durant la majoria de l'any, doncs clar, a veure, jo conec els meus veïns com a molt de l'escala, perquè em creuo amb ells de tant en tant, i poca cosa més, o a les reunions de la comunitat. Però...
1: Clar, no ho sé.
0: Ja, tampoc
1: sí,
0: no m'importa a mi.
1: Suposo.
0: Clar, tampoc no és que m'interessi el que fa el meu veí o el de més enllà. Però m'ha sobtat sí. això. No sé si això és de... És, ha sortit del teu guió? Ha sortit de o això venia ja escrit, això dels tafaners del poble?
1: És de collita pròpia.
0: És de collita... Ah, mira, ho has resumit molt bé. No sabia com dir-ho. De collita pròpia. Molt sí, bé, sí, molt bé. Sí. Tu ets de Barcelona?
1: No, jo sóc de Lleida.
0: Ja.
1: Llavors, allà...
0: Però on Lleida... vius normalment? Jo... A Lleida no sí. vius?
1: Clar, baixo els caps de setmana. Normalment vinc per Bellaterra.
0: Val.
1: Però sí que és veritat que jo, o sigui, a Lleida, encara que sigui una ciutat, ens també. Coneixem tots entre tots mitjanament. Vull dir, surts de festa, parles amb una persona i dius «Ah, sí, jo sóc amic de tal, de tal», i al final
0: doncs,
1: és com que
0: doncs
1: està tot molt connectat.
0: No només sí. estan als pobles, sinó també estan a Lleida.
1: Sí, sí, total.
0: Doncs... No es feis para solteros, aquesta pel·lícula divendres s'estrena a Netflix. Una comèdia romàntica italiana, eh? Vinga, anem per més propostes. Canviem ja de plataforma, ja seria hora.
1: Sí, canviem. Anem a Disney Plus amb una pel·lícula que es titula Send Help, Enviat Ajuda, i que s'estrena aquest dijous.
0: Doncs vinga, anem a escoltar una miqueta el tràiler.
3: Voy a ser muy sincero. Eres lista. Sé que se te dan genial los números, pero no tienes lo que hay que tener. Como ejecutivo, no te veo ningún valor, ninguno. ¿Me entiendes?
9: ¿Perdona, qué?
3: Tenemos la fusión de Bangkok dentro de poco. Demuéstrame que me equivoco. Ah, Linda, antes de que te vayas, se me olvidaba. He recibido quejas sobre ti.
9: ¿Quejas?
3: Malos olores.
9: No llores.
3: Abróchate el cinturón, pequeña zorra. ¡Ja, ja, ja!

0: Llàstima que no tinc Disney Plus, perquè aquest matí, quan preparava el tràiler, com que m'ha enganxat moltíssim, la veritat és que aquesta proposta... Què ens pots explicar d'això? A veure...
1: Doncs, com haureu pogut sentir el tràiler, és una pel·lícula de catàstrofes i supervivència.
0: Molta sonoritat, molts efectes...
1: Abre't el cinturó, no sé què.
0: Sí.
1: Vale. Doncs és això, una pel·lícula de supervivència que va de dos companys de feina que, després de ser els únics supervivents d'un accident d'avió, queden atrapats en una illa deserta sense més remei que haver d'aguantar-se mútuament. Mm. Clar, perquè el problema és que entre ells dos no es suporten. Ella és una treballadora molt competent i ell és el típic cap insofrible que posa nerviós a tothom. I enmig d'aquest entorn salvatge i completament fora de control, hauran de deixar enrere els mals rotllos de l'oficina i aprendre a col·laborar per sobreviure. Però el que comença com una lluita contra la natura acaba convertint-se en un joc de tensions i enginy que posarà a prova fins on poden arribar, ja que no hi ha normes ni filtres. És una pel·lícula que està protagonitzada, a més, per dos actors coneguts. D'una banda, interpretant a la treballadora, tenim a Rachel McAdams, que és coneguda per pel·lícules com Mean Girls, El diari de Noah o About Time.
0: M'agrada molt aquesta actriu, sí?
1: Sí, és molt maja. I després
0: és maja, majíssima,
1: la veig molt
0: majíssima.
1: Té cara de bona persona.
0: De bona persona,
1: no
0: sé. És majíssima,
1: ell. Sí, com si la conegués, saps?
0: Sí, sí, de tota la vida. Ara heu quedat a les 12 per anar a fer-la. Sí, majíssima, majíssima.
1: I de l'altra banda tenim a Dylan O'Brien, que és conegut per protagonitzar la saga del Corredor del Laberinto.
0: I aquest és majo o no?
1: Una mica sí, capullo. És guapo,
0: és guapo. Sí, és guapo, però pel però personatge, no sé, pel personatge que interpreta aquí m'ha semblat una mica
1: sí,
0: capullo.
1: Sí, no, aquí
0: eh?
1: No, aquí no ens cau bé.
0: No ens cau bé, no. Doncs la pel·lícula aquesta, Send Help, eh? Enviat ajuda. Aquests dos que queden en una illa deserta i no se suporten. A veure com acaba la història. Vinga, anem per la sisena i última de les propostes que ens portes avui. On anem ara?
1: Anem a Movistar Plus.
0: Movistar Plus,
1: a que... una pel·lícula que s'estrena avui.
0: Pel·lícula, eh? Déu-n'hi-do, sí. Moltes pel·lícules veig.
1: Sí, i es titula Esa cosa con alas.
0: Esa cosa con alas.
1: Sí.
0: A veure què és això.
2: Estamos solo los tres. Echan de menos a su madre. Os habéis portado muy bien hoy.
3: ¿Cómo lo llevas? No me imagino cómo se siente.
4: ¿Estás muerto?
2: ¿Quieres hablar?
5: ¿Dónde está la leche?
6: Para.
5: Yo estaba primero.
2: Ahí está. Papá triste.
7: Papá contaba cuentos. Los cuentos cambiaron cuando papá cambió.
2: Mírate, sin tu mujer, sin esperanza, tan furioso. Eres todo un cliché. Viudo inglés permitió que su reino se fuera a la ruina.
0: Déu-n'hi-do, quin mal rotllo, eh? En el tràiler...
1: Sí, sí, sí.
0: A veure, posa'ns en situació.
1: Doncs és una pel·lícula que ens explica la història d'un pare de família i com la seva vida canvia completament després de la mort sobtada de la seva dona. Ell i els seus dos fills petits intenten seguir endavant i superar el dol, però no ho tenen gens fàcil. Llavors, a mesura que el dolor el va consumint, comença a notar una presència estranya dins del seu apartament, cosa que el fa dubtar del que és real i del que no. Entre la tristesa i la por, haurà d'enfrontar els seus propis dimonis mentre intenta protegir els seus fills i descobrir si tot és fruit de la seva ment o si realment hi ha alguna cosa fosca a casa seva. I l'actor protagonista que interpreta, sí, que interpreta el pare és Benedict Cumberbatch. Ui, els cognoms.
0: Cumberbatch, no ho sé, sí. Sí, sí, sembla el Cumberbatch, però el Cumberbatch.
1: Sí. Sí. És conegut pel seu paper en la sèrie de Sherlock.
0: Home,
1: de la BBC,
0: sí.
1: I també ha aparegut en sèries com Doctor Strange i la saga de pel·lícules Los Vengadores.
0: Doncs Esa cosa con alas, aquesta pel·lícula que avui dimecres s'estrena a Movistar Plus. Són les 6 propostes que ens porta la Júlia Pont en aquest A punt d'estrena. I ara què? A veure,
1: comentarem la gran cita, no?
0: Comentem la gran cita? A veure, què ha passat? Perquè, a veure, tots sabem... Bueno, no, tots no ho sé, però s'està parlant molt, moltíssim d'aquest fenomen de la gran cita de 3CAT, que és el programa que demostra la capacitat de la intel·ligència artificial per formar parelles. Un programa que presenta Dulceida, per formar parelles compatibles segons la intel·ligència artificial. Ara estava entrant a 3CAT i estic veient que ja estan tots els capítols ja publicats. Fins som 8 capítols. Jo vaig fer el 4. La veritat és que he tingut una setmana molt intensa i no he tingut temps. I quan he arribat a casa, és que el que menys em venia de gust és tenir que posar-me aquí a veure la gran cita, no? I deprimir-me ja que tothom està aquí de festa en festa i jo estic a casa preparant-me el sopar. Què? Tu fins a on has vist? A veure...
1: Clar, la setmana passada vam comentar que parlaríem sobre els tres primers capítols. Llavors
0: hem d'avançar. Vale.
1: Sí, jo m'he vist aquests tres. Sí, i doncs...
0: Què?
1: Sí, el primer capítol era com que hi havia els 100 concursants, llavors s'anaven coneixent, jugaven com a jocs per a veure com eren ells.
0: Saps què ha passat aquí? Sí. És que vull parlar d'això perquè hi havia, en el primer capítol, se suposa que són 100 persones.
1: Sí.
0: No sé si és 50-50, 50-50, però sí que és veritat que hi havia moltes cares que a mi em resultaven interessants conèixer.
1: Sí.
0: I és que no se'ls hi ha ni escoltat la veu.
1: Buah, vaig pensar exactament el mateix.
0: Dius, sí. Què passa amb aquesta gent? Sempre... Què està passant?
1: Sí,
0: no els hi han donat ni veu, ni vot, ni res.
1: Res. O sigui, imagina't presentar-te com al dating aquest, pensant, uah, que guai, en plan, sortirà a la tele, no sé què. I
0: hi havia cares molt interessants que jo volia conèixer, que hi havia. Però clar, doncs llavors no poseu a 100, poseu menys.
1: Clar, és
0: i
1: que al
0: entreu
1: final,
0: una miqueta dintre de...
1: És que al final, o sigui, al capítol 3 es queden, no sé, com quantes, 6 parelles o 7, vull dir que es queda quasi menys de la meitat dels concursants.
0: Per aquells, a veure, per aquells que no hagin vist res o hagin sentit parlar o no hagin sentit res doncs, sobre la gran cita, doncs això... 100 persones
1: sí, 100
0: i dos bàndols, diguem.
1: I dos bàndols, i llavors deia que la intel·ligència artificial havia emparellat a 50. Vull dir que la meitat no eren predestinades i la meitat sí, per la intel·ligència. Llavors, clar, ells s'han triat mútuament, no saben el que ha predit la intel·ligència. Llavors, ara, en teoria, s'estan coneixent. Al capítol 3 ja van decidir les parelles si volien com continuar amb les cites o bé marxar-se del programa.
0: En el final del capítol 3 el que passa és que ja tenim les parelles que han quedat. Tothom ha marxat i queden, doncs, parelles.
1: Queden les parelles, que no sé quantes són, crec que són com 7 o així.
0: Sí? Jo no les he comptades, però anava a dir unes 6 o 7.
1: Sí, són poquetes. I llavors, a partir d'ara, o sigui, faran com cites, no?, entre ells. Com, és que ho vaig veure, com que uns anaven amb un spa, els altres anaven a muntar cavall.
0: A mi el que més m'ha agradat, i sempre penso que és just, és que hi ha diversitat. És a dir,

0: doncs no, o sigui, s'ha creat com molta comunitat, com que els concursants entre ells no volen aquell rifi-rafi, sinó que és com que entre ells com es cuiden bastant. O sigui, no sé si te'n recordes que en un capítol es va posar a plorar un perquè l'altra noia no el va triar,
1: sí,
0: i
1: sí.
0: van allà com a consolar-lo, vull dir.
1: Exacte.
0: Que és guai, que no és el típic reality així marronero, per dir alguna cosa, com de Telecinco, saps?
1: No però sabem el que vindrà, eh?
0: De moment està sent això.
1: De moment, el que jo he vist del capítol número 4 és això, aquestes cites, no? De que van tenint les trobades. El que a mi em sobta de tot és que ho tenen tots molt clar. Tothom s'estima molt, fa 4 dies que es coneixen i sembla que hagin de passar ja la vida eternament junts. Oh, és que ens estimem molt, és que ens entenem. Cada dia que passa sento, saps, que tinc més pessigolles a la panxa. A veure, està molt bé que ho visquin amb intensitat, però si la cosa puja tan ràpid, també baixa igual de ràpid.
0: Vull dir, compte.
1: Perquè a la mínima això pot ser una sotregada, allò, un plas que pot...
0: I a més no sabem, el que ha dit la intel·ligència artificial no ho sabem, perquè potser no són les parelles ideals, segons la intel·ligència, i després s'agafen una decepció.
1: Bueno, però això és com la vida mateixa. Quan nosaltres hem triat alguna de les nostres parelles...
0: No era perfecta, potser.
1: No era res perfecta, però t'adaptes. De fet, suposo que compartir la vida amb una persona que no sigui perfecta, ningú és perfecte, i és una tasca també d'aprenentatge i d'adaptar-se, no?
0: Clar, al final l'amor és això.
1: És això, no? Sí, sí, d'anar coneixent i adaptar-se. Quan les coses no funcionen, doncs fora, i ja està.
0: Doncs sí.
1: Doncs veurem com continua això, perquè clar, si tenim 8 capítols, jo ja et dic que pel dimecres vinent, jo els 5 restants jo no els tinc.
0: Mirem dos o tres,
1: a veure què passa.
0: Sí.
1: Més que res, perquè també estàs d'exàmens, no?
0: Sí, jo estic d'exàmens a tope, llavors tampoc tinc molt temps.
1: La Júlia Pont, que ens porta les estrenes a les plataformes cada dimecres, també un espai que podem escoltar els dissabtes en el The Best Moments. I ara cap a Barcelona, cap a Bellaterra, te'n vas?
0: Sí, a estudiar.
1: A estudiar. Però quan tens el primer examen?
0: Demà.
1: Demà? De què és?
0: D'estructura, o sigui, de l'estructura del sistema audiovisual.
1: Mare, i què? Sí. Com es presenta això? Perquè són els exàmens finals o què?
0: Sí, és el final. Doncs una mica de por, però jo crec que aprovarem. Sí.
1: Doncs vinga, que tinguis molta sort, que vagi molt bé. Ens retrobem dimecres aquí, a la punt d'estrena. Que vagi bé, Júlia.
0: Molt bé, que vagi bé.
1: Adéu-siau. Adéu.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats, a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Has arribat a aquesta

0: És l'italià que va sorgir del Festival d'Eurovisió i també de la formació Maneskin en solitari amb el seu Funny Little Fears, el seu àlbum que té cançons com aquesta, el Voices, amb el Damiano David.
1: Aquí i ara, 4 hores amb l'actualitat, l'entretenció.

0: I amb aquesta cançó, Voices, hem arribat a les 12 i 3 minuts al migdia. I a la meva manera, la cuina que viatja és l'espai setmanal de tots els dimecres al migdia amb la Maria Herrera, que ja la tenim aquí davant del micròfon número 3 d'aquest estudi número 1 de Calafell Ràdio. Molt bon dia, Mari.
1: Hola, bon dia, Ferran.
0: Què tal?
1: Bon dia,
0: com
1: Calafell.
0: Estàs?
1: Mira, estava enviant la foto d'avui.
0: Ah, mira, dia. Jo la veig ara, la Mari,
1: justament,
0: amb el mòbil en mà. A sí. Veure que obri la fotografia.
1: A veure què tenim. A veure, és
0: no, uau. No.
1: Sí. Anem a un país molt, molt, molt desconegut per tots.
0: Molt desconegut per tots.
1: Sí.
0: També ho era la setmana passada.
1: Ah, sí, precisament que ho he penjat avui, saps? O sigui, vaig una mica amb les xarxes, que quan tinc temps em poso, saps? Perquè
0: bueno,
1: també
0: és feineta,
1: saps?
0: El que el temps et deixa, no?
1: Sí, exactament. I bueno, està clar que vaig omplir el mapa, saps? Cada dia està més bonic, no?
0: Bhutan, de veritat, vas aquí no omplint el mapa?
1: Sí
0: no.
1: T'envia la foto? Vols la foto?
0: No, ja et crec, no cal? Sí, bueno, sí,
1: espera,
0: per curiositat.
1: Que te l'envio.
0: La tens, la foto actualitzada.
1: Sí, tinc la foto actualitzada i ahir precisament buscava Bhutan al mapa i no ho vaig trobar.
0: No el vas trobar perquè no, clar, és tan petitó.
1: Està dintre de l'Himàlaia.
0: Clar,
1: o sigui,
0: sí.
1: Les muntanyes de l'Himàlaia entre Índia i Xina, saps? I clar, és que realment és...
0: I recordo que el mapa, aquell mapa que vas portar aquí el primer dia de temporada que vam fer l'espai, era un mapa gran, el portaves tot enrotllat.
1: Sí.
0: I jo dic, on va amb aquesta...
1: Doncs
0: pues aquest...
1: mira, ara t'ho envio perquè ho veguis, tot el que hem rascat ja.
0: A veure, espera't.
1: I clar, som ja gairebé ja.
0: Uau.
1: Anem pels 27-28 països.
0: I com el marques, a veure?
1: Amb una moneda, o rasco, com el rasca i gana.
0: Sí.
1: De la 11.
0: Val, és que no...
1: A
0: veure si surt aquí algun premi, no?
1: El premi és estar aquí cada setmana, perquè la veritat és que m'ho passo molt bé, estic aprenent molt, i jo sempre, ho vaig dir el primer dia, de tot això ha de sortir alguna moguda, saps? O sigui, de les meves, no? O sigui,
0: home, també és que són deures, és feina, no? Que hi ha al darrere,
1: feina,
0: de preparació.
1: Mira.
0: Clar, a més has fet ara un desplegament, tens 6 fulls aquí al voltant del teu micròfon.
1: Sí, perquè,
0: qui dic, aquesta dona que ve aquí a fer un discurs, què feia fer aquí,
1: no,
0: ara?
1: No, agafo de tot el que internet em dona la informació, doncs jo agafo pinzellades, no? Anem a Àfrica,
0: vinga.
1: És la segona vegada que anem a Àfrica.
0: Sí, potser és el continent que menys hem visitat,
1: sí,
0: o què?
1: Sí, al principi van estar a Zimbabue, no me'n recordo la recepta, però per això vull que tot això recapitular-lo d'alguna manera xula, no? I avui anem a Etiòpia.
0: Etiòpia, em sembla que es pronuncia en català, Etiòpia.
1: Ah, sí?
0: Sí, jo diria que sí, Etiòpia.
1: Uh-huh. Capital?
0: Uix, fa molts anys que ho vaig...
1: Addis Abeba.
0: Sí.
1: Addis Abeba, mira,
0: sí,
1: que bé,
0: sí.
1: Ves?
0: Sí,
1: és que surt bé.
0: És que no ho recordava, saps què passa?
1: Sí.
0: És el que et deia, i sempre dic... Això ho vaig estudiar de molt
1: sí,
0: jovenet, no ho sé, a l'EGB.
1: Aquest exercici que fem de geografia, sí, i gastronomia,
0: i ho fèiem,
1: no?
0: Sí, ho fèiem de carrerilla.
1: Sí, Addis Abeba. Pues
0: igual
1: sí.
0: Que dèiem, Andalucía tiene ocho, la fèiem...
1: Sí, províncies.
0: Almeria, sí, Granada, sí. Màlaga, Cádiz, Huelva, sí, Sevilla, Córdoba i Jaén, que ho deies tot així de carrerilla, com acabo de dir,
1: sí.
0: Ho semblaven màquines, allò.
1: Sí.
0: Doncs també aprenies les capitals i els països.
1: Bueno, pues he buscat el significat del nom de la capital en català, i és Flor Nova.
0: Oh, que maco.
1: Oh, que sí. Bueno, pues això, que Àfrica és una gran desconeguda per nosaltres, per als europeus, la veritat, sempre fent una mica l'esquena, no?, a aquest continent tan meravellós que està ple de riquesa. I precisament he trobat a Etiòpia una recepta meravellosa, fàcil, i la veritat és que porto unes quantes setmanes que parlem de menjar en comunitat. No sé si et dones compte.
0: Sí,
1: és
0: sí,
1: que
0: sí.
1: És curiosíssim, no?
0: Bueno, depèn de la cultura de cada país, doncs sí, està
1: bueno,
0: bé.
1: Pues la recepta
0: que...
1: d'avui es diu Doro Wat.
0: Cada vegada m'ho poses més complicat, entre Etiòpia, Addis Abeba, i ara, a veure, digue'm com és, perquè jo ho
1: Doro,
0: clicaré aquí.
1: Doro, como Dora, pero Doro.
0: Doro.
1: Doro, what? W?
0: Mira, m'ha sortit, he posat Doro i ja m'ha sortit la resta. Ai, mira, sí.
1: Aquí sí. Aquí s'assembla la foto.
0: Sí, correcte.
1: Sí.
0: La foto
1: és
0: que surt aquí s'assembla molt.
1: Quan segueixes la recepta...
0: Home, per això, bueno, clar.
1: És com
0: malament
1: tot,
0: si fes... Sí, a veure, jo sé que també tires cap a una miqueta, condiciones el teu estil o el que tenim accés aquí, no?
1: Exactament, els ingredients que els tenen nosaltres no ho trobem, però bueno, la veritat estava exquisit, boníssim.
0: Estava, hem passat,
1: sí.
0: Ja us l'heu
1: crucifet. Sí, sí, nos ho van cruspir ahir a la nit. O sigui que un Doro Wat per sopar, saps?
0: Ara ens expliques. explicar un dorowat.
1: Un dorowat, sí,
0: doncs
1: sí,
0: que és un plat típic d'Etiòpia.
1: No un dorojaki, no, un dorowat.
0: Un dorowat.
1: I, bueno, anem a posar-li música i ja...
0: Ah, és veritat, que tenim aquí,
1: sí,
0: es faran música.
1: Fito,
0: sí,
1: Fito.
0: Sí, sí, vinga. En directe, també, eh? Sí.

0: El Fito Páez, aquest argentí que té 63 anys ja.
1: Mira.
0: Què?
1: 2024.
0: Què?
1: Al poble espanyol.
0: Poble espanyol.
1: Vaig anar a veure'l.
0: Sí.
1: Buah, brutal. O sigui, tinc la foto quan va sortir del concert. Tinc la Turner de Spock.
0: Els cabells. Sí.
1: Ostres, és que clar...
0: Bueno, què passa? Que ¿lo diste que, todo o què?
1: No, eren 5.000 persones. Clar, jo crec que 4.900 eren argentins.
0: Clar, clar, clar.
1: I clar, jo sempre he vist, sobretot els concerts en directe d'Argentina, no? El públic, com ho dona tot. O sigui, tu veus un concert, per exemple, aquí, Dani Martín, no? Al Palau de Sant Jordi. Fantàstic, tothom ballant i tal. No, és que allí ballen 4 o 5 vegades més. I la veritat és que Fito Páez és un senyor ja gran, però sí. Jo que m'he vist la pel·lícula de la seva vida, que conec la història d'aquest senyor, saps? Penso que és un gran artista, que crec que no mai l'havia portat aquí a la ràdio, i aquesta cançó parla de la seva infància, de les seves mares, perquè lo van criar les tietes, d'acord? Té una història molt trista, molt trista, molt trista darrere seu, un trauma infantil increïble, van assassinar a la seva mare, i la veritat és que... aquesta cançó pues, parla això, no? D'optimisme, parla de... I sobretot, pues, no sé, com que me va també remorant també el diumenge, no? Que va ser el Dia de les Mares, no? Recordar una mica, no? Vaig parlar a la meva mare una hora i quart al telèfon i també pues, això, no? Explicar-me coses de quan era petita, no? De quan era la seva adolescència, no? I això, pues, aquesta cançó m'ha cridat molt l'atenció perquè també m'identifico en el sentit que, bueno, recuperar una mica la nostra identitat familiar, no? Tan meravellosa i tan necessària, no? Avui en dia, no? I Fito, pues bueno, como lo he vist en directe, ho vaig disfrutar d'una manera brutal, ell i el seu piano i la seva orquestra és una passada.
0: Però sí. És que aquesta cançó és molt intensa, jo és que
1: és una
0: preparant passada. Aquí l'àudio com que m'he estressat un poquito, perquè és que
1: sí.
0: És en directe, en concert,
1: sí,
0: i
1: sí, és brutal.
0: Hi ha les revolucions pujades,
1: per,
0: no?
1: Per ballar i per entendre, inclús això, he buscat el significat de la lletra i és això, és un reconeixement a la nostra família, no? I al nostre passat i sobretot a la nostra infantesa.
0: El títol,
1: no?
0: És Mariposa Tecnicolor?
1: Sí, senyor.
0: Val, no volia canviar-li com la setmana passada, que no sé què vaig dir de tòpic, que no era el títol de la cançó.
1: L'han fet mil versions, o sigui, un munt de gent. I amb la Laura Pausini, la veritat és que també és bonic. Però bueno, jo me quedo amb Fito, que sí. És un gran dels nostres, no? De la nostra cultura musical.
0: Anem a tornar al Dorowat.
1: Sí, anem al Dorowat.
0: Aquesta recepta d'Etiòpia.
1: Sí, sí, anem a Etiòpia, que també és la cura del cafè. D'acord, el cafè...
0: Potser és dels països que potser no estan coneguts,
1: sí, però
0: parlem de cafè a vegades, diu, mira, Colòmbia,
1: sí,
0: és el primer potser que et ve al cap.
1: Àfrica és un gran productor
0: sí,
1: de cafè.
0: Sí, sí, no ho dubto.
1: I bueno, saps que els primers assentaments de la humanitat estan precisament a Etiòpia.
0: O sigui, estava llegint aquí...
1: La Luci,
0: que
1: recordes?
0: Té 3 milions d'anys d'història.
1: Imagina't, o sigui, aquest país. Que Luci va ser el primer cos de dona, o sigui, esquelet, no? que existeix al món, i precisament estava a Etiòpia, d'acord? Després hi ha un nen també que es diu Salam, que va ser el primer nen que es van trobar, o sigui, que... O sigui,
0: recuperar restes, suposo, o sigui, que fossilitzades.
1: Inclús hi han posat noms i tot, precisament, sí. I estan precisament aquí, a Etiòpia, no? És un país que té el seu propi calendari, no funciona com el resta del món, i també, pues, també té el seu propi alfabet.
0: Bueno, també. És que també el calendari, per exemple, el xinès no és el mateix que el d'aquí, també la cultura àrab té un altre
1: exactament.
0: Calendari,
1: sí,
0: és a dir,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: El món estem una miqueta entre cristians sí. I musulmans exactament. I també altres cultures i religions, doncs també una
1: no
0: miqueta...
1: No he mirat la seva cultura, o sigui, la seva religió no l'he mirat, no he arribat aquí, però suposo que també el món musulman aquí estarà molt present, exactament. I bueno, és un país un gran desconegut, està pràcticament al cuerno d'Àfrica, saps? O sigui, perquè tu l'ubiquis geogràficament al costat d'Eritrea i de Somàlia.
0: Mira, destaquen esglésies cristianes,
1: sí,
0: senyor. Compte,
1: Sí, sí.
0: Vull dir que també té una...
1: I excavades en roca. A més, saps? O sigui, bueno, és un país per descobrir, segurament, no? Però, bueno, jo em quedo a la recepta, em quedo amb...
0: Sabem aquesta si és una recepta com nacional, allò
1: sí,
0: que és la...
1: Sí, sí, és la
0: recepta
1: nacional,
0: típica nacional,
1: És la recepta per celebrar. O sigui,
0: i quina diries, ara permetem que et talli el fil que portaves, quina diries que és la recepta típica, si tinguessis que parlar d'Espanya, per exemple, quina diries que és la recepta típica espanyola? més representativa. Jo sé potser el que em diràs, però...
1: Clar, però és que n'hi han tantes, clar, sí? Potser la paella, no?
0: Exacte, jo també estava pensant. I però... la catalana? Jo tinc ara mateix...
1: Jo crec que el pa amb tomàquet, per suposat.
0: Sí, per suposat, però...
1: Què du a la catalana? No sé, és que hi ha tantes. Precisament ara un client me va demanar un menú de degustació només que de receptes catalanes i la veritat és que crema catalana, fricandó, sí, que cada recapta...
0: Mira, és que a mi el fricandó és la recepta així que...
1: Tu veus un tàper de fricandó a la nevera, mort de gana, i arribes i veus això, i és que te soluciona la vida.
0: Sí, sí, sí. Justament aquesta setmana ha fet la mare fricandó i...
1: I ara ja fa temps que no ho faig i sí, sí, tinc ganes.
0: És que té molta feina el fricandó. Tornem al Doro Wap.
1: Al Doro Wap.
0: Vinga, disculpa'm, perquè sí, ara estava pensant sí. De quina és la tradicional d'aquí.
1: Bueno, el Doro Wap, la història és com es menja. Es menja, una vegada que està fet, dintre d'una injera. Injera. No sé si en català si és en
0: defineix,
1: J o G.
0: Defineix-me què és això.
1: Una injera és... A veure, saps com el pan de pita? O sí. El pan del durum?
0: Sí.
1: Però en format gran. D'acord? Ah. És com un plat, però és pa, que es menja, d'acord?
0: Mm-hmm. Mira, la injera es prepara el pa etíop, que serveix de plat. Exactament. I de cobert.
1: Exactament. O sigui, ells no utilitzen ni plats ni coberts. Ja. És més, és un honor per a ells que jo et doni de menjar a tu. Amb les meves mans, que jo et posi el menjar a la teva boca. Imagina't.
0: Ai, senyor.
1: Fíjate, clar, per nosaltres és estranyíssim,
0: sí,
1: això, no?
0: Sí,
1: pues per això és un acte de respecte, és un acte
0: sí, sí.
1: De... Ostres, ja t'he dit, és un plat de comunitat, és un plat de celebrar, és un plat que es menja, es posa tot això al centre de la taula i es menja amb els dits, d'acord? No hi ha coberts, no hi ha res. Llavors, jo en aquest cas l'ho he acompanyat amb un arròs blanc, d'acord? Però lo típic és la injera aquesta, que nosaltres, pues, bueno, jo com no tenia injera, no tenia... No,
0: mm-hmm. Ni manera, bueno, tampoc.
1: Digo, bueno, pues...
0: Ja tenies feta la recepta, bueno, doncs...
1: La gràcia d'aquesta recepta, que em va cridar moltíssim l'atenció, és lo primer és que hem de durar la ceba, no? Em porta moltíssima ceba. Però que curiós que la ceba l'has de posar a la paella, però sense oli ni res, ni sal ni res. Has de posar la ceba en cru al foc. I això ha de quedar com una pasta torradeta, d'acord? I durant més o menys 30 minuts, 40 minuts.
0: Mare, però...
1: Sí, curiós.
0: I a foc molt lent,
1: clar,
0: entenc, perquè
1: sí,
0: si
1: clar,
0: no se'ns
1: perquè
0: cremarà.
1: Crema. Jo el vaig posar al mínim, d'acord? I clar, era les primeres, quan vaig mirar la recepta, em va cridar moltíssim l'atenció. Dic, jo mai he fet una ceba sense res.
0: Per favor, clar.
1: Saps?
0: Que no.
1: Sí que al foc s'ha de sí... Però al foc me refereixo a una
0: sí,
1: brasa.
0: Sí, sí, o una ceba escalivada, també.
1: Exactament, un forn, d'acord?
0: El
1: però
0: forn,
1: no una sartén,
0: boníssimes.
1: Una paella, no l'havia fet mai. I la veritat és que sí, que al final queda torradeta, d'acord? Bueno, i al final aquí el que es tracta...
0: Curiós.
1: Sí, és de posar una mantega, d'acord? Que ells tenen un nom, que és bueno, una mantega i una espècie que es diu el berbere. Clar, jo el berbere d'ells no ho tinc, però sí que tinc les espècies d'Aràbia que m'estan salvant en
0: sí,
1: moltíssimes receptes
0: sí,
1: que
0: ja
1: tinc
0: bueno,
1: aquí.
0: A falta de pa, buenas son tortas.
1: Exactament,
0: eh?
1: No teníem berbere, però teníem algú d'Aràbia, que bueno. És un conjunt d'espècies que porten xile, ajo, jengibre, fonogreco, que no sé el que és, i canyella, d'acord? Al final, pues, ells juguen tots, se saben que és molt, el món àrab i el món musulmà juguen moltíssim a les espècies, li encanta disfressar-lo tot. Jo, en aquest cas, pues, bueno, he agafat aquestes espècies que també s'assembla molt, i la gràcia és una mantega, o sigui, porta moltíssima mantega, aquestes espècies i el jengibre, d'acord? El jengibre ratllat. Tot això ho poses a sobre d'aquesta ceba i aquí li fiques ja el pollastre. Clar, no cal que posis oli, perquè ja la mantega, doncs ja... La mantega, a veure...
0: Quina quantitat, perquè ens fem una idea?
1: Jo més o menys la vaig posar, mantega nostra, normal i corrent, la vaig posar com uns 75 grams, una cosa així, perquè clar, com no portava oli, digo, clar, jo necessito que aquest pollastre se quedi daurat, d'acord? Estic buscant el nom de la...
0: El que estem aprenent, perquè ara mateix també aquí estem veient el berbere, que és una barreja d'espècies justament d'aquest país.
1: Exactament. I la mantega aquesta per a ells, a veure si ho trobo aquí entre tanta paperassa, té
0: sí,
1: un nom.
0: Sí, portes avui aquí,
1: sí,
0: em sembla
1: sí,
0: que hagis
1: sí,
0: fet...
1: Sí, perquè clar, és un país que desconec per complet, que desconec aquesta recepta i clar, t'has d'instruir una mica, no? I bueno, el resultat és que és un plat picant, d'acord? Perquè clar, igual que la setmana passada aquest formatge que vam portar de Bhutan també era picant, doncs en aquest cas també el resultat d'aquest pollastre també és picant, perquè la base és un pollastre, d'acord? L'únic que està aromatitzat amb la ceba, amb la mantega aquesta, el berbere, o sigui, a la mantega, amb les espècies,
0: sí,
1: amb all cru, d'acord? I tot això, doncs, l'has de fer rostit, d'acord? Mm. Quan tot això està rostit, ben rostidet, d'acord? Li fiquem una mica de sal i bastant de salsa de tomàquet, bastant, perquè queda aquest toque tan vermell.
0: Sí, té molta salseta, eh?
1: I, bueno, mitja horeta més al foc. És un plat de paciència, eh? És un plat que no es fa amb pressa, perquè ells no cuinen amb pressa. O sigui, ja t'he dit, és el seu un plat de festivitat, pues, utilitza amb temps, d'acord? O sigui, temps per potxar aquesta, per torrar aquesta ceba, temps per fer el pollastre tranquil·lament, rostir-lo tranquil·lament.
0: Estic salivant.
1: I... És que estava boníssim.
0: Tinc ara la fotografia que m'has passat, sí. Estic mirant-m'ho.
1: I, clar, i després la gràcia són, sí, com s'acaba, és amb llimona exprimit, d'acord? Una vegada que ja ho tenim tot ja rostit. I
0: abans d'apagar el foc?
1: Tot... Sí, val? O sigui, la història és això.
0: Suc de llimona.
1: Suc de llimona, i em va cridar molt l'atenció el moment oudur.
0: Oudur, què passa amb l'oudur?
1: L'oudur és el mateix, o sigui, quan més ous poses, millor és la celebració i més important és, d'acord?
0: Perquè els ous el que té és acompanyar.
1: Exactament,
0: perquè
1: és decoració.
0: Són ous durs que estan bullets i posats aquí pelats, sí, i posats.
1: Exactament, i bueno, tot això en conjunt, pues, és una meravella. I amb l'arròs, i suposo que amb aquest pa, amb la injera, pues, serà encara més meravellós. Mm-hmm. Jo lo vaig gaudir molt, la vaig disfrutar, la veritat és que sí. No, són d'aquestes receptes que digo, jo la faig, li faig la foto i després que s'ho mengeu un altre, saps?
0: T'ha passat alguna vegada?
1: Sí, sí. Soc una mica punyetera, eh? Jo, quan un plat no me convence, em costa molt de tastar-lo.
0: Clar, però... també entenem que estem utilitzant ingredients i receptes de països que a vegades, doncs, no estem acostumats o són molt picants. Parlàvem, no?, de la tolerància, que alguns tenim menys tolerància als picants o que ens agraden menys doncs, aquests plats picants, però bueno, a vegades no tothom agrada, no?
1: Sí, que preparem. Sí, sí. Bueno, la veritat és que he tastat totes les receptes, unes m'han agradat més que altres. Encara em quedo, el top de moment és el hachapuri, la de Georgia. Aquest pa amb els ous, el formatge.
0: Sí, és veritat.
1: Aquesta em va crear moltíssim
0: l'atenció.
1: Aquesta
0: és la que més has disfrutat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. I bueno, la setmana passada aquest formatge, aquesta sopa de formatge també estava molt increïble, però la veritat aquest pollastre, que jo no dava 4 duros per ells, boníssim, la veritat
0: boníssim.
1: És molt fàcil de fer, simplement és tindre una horeta del dissabte al diumenge i posar-se primer la ceba i després posar les espècies, el pollastre, la llimona, i per una altra banda pues, fas coure una mica d'arròs i els ous durs, ja, que vulguis.
0: Estava veient que aquest plat també es pot fer no només amb pollastre, sinó també, per exemple, amb xai...
1: Amb xai, vedella, porc, el que vulguis. Suposo que ells porc no per el tema musulmà,
0: sí,
1: no?
0: Sí, depèn de la religió que sí, però...
1: Però, bueno, ells normalment utilitzen...
0: cordero, ternera... Sí. O pollo.
1: O pollo. Sí. La recepta original posava cuixa de pollastre, jo tenia pit de pollastre, doncs vaig fer amb pit de pollastre.
0: Bueno, el que hi hagi a la nevera, sí, sí.
1: Al final tot és pollastre, no? O sigui que aquesta és la recepta d'avui, el dorowap. A veure, pues bueno, anem aprenent i bueno, suposo que són d'aquests països que dius, no daria 2 duros, no? I mira, i que tenen receptes maestres. També.
0: No daries 2 duros, però has d'un dorowap.
1: Un dorowap.
0: Que ens ha portat avui fins a Etiòpia, per parlar d'aquest plat
1: bonic,
0: típic.
1: Que bonic, a veure, Etiòpia.
0: Etiòpia,
1: que bonic en català.
0: Sí.
1: Ostres, que xulo, m'encanta, ves?
0: És que... Sí, és que, a veure, em surt aquesta pronúncia, Etiòpia.
1: Etiòpia.
0: Sí, jo diria que ho estic pronunciant bé,
1: Genial,
0: Etiòpia
1: perfecte.
0: És en castellano i Etiòpia en català.
1: Bueno, doncs pues anem sumant coses, Ferran, anem aprenent, que això es tracta.
0: Això es tracta.
1: I cada setmana, no sé, ja arriba l'estiu.
0: Sí, sí, és que ens queden...
1: 4 dorowaps.
0: És que ens queden res, poquetes setmanes,
1: sí,
0: vull dir que...
1: Sí, la veritat és que molt xulo aquest aprenentatge aquest hivern, aquesta primavera, i molt bé, molt contenta.
0: Doncs aquí, amb aquesta cuina que viatja, a la seva manera, la Mari Herrera ens porta aquesta gastronomia i aquestes visites de res, de 20 minutets, que fa... Ella triga molt més en preparar-s'ho i en fer la recepta a casa, però és una manera, també és un aprenentatge, de la gastronomia.
1: Sant Google és l'hòstia.
0: Sí, sí, no, a més tenim una d'informació... Bendita era d'internet,
1: sí, sí,
0: Déu-n'hi-do, amb tota la informació. Gràcies, Mari, que
1: gràcies.
0: Vagi molt bé. Bona setmana.
1: A vosaltres.
0: Adéu-siau.
2: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquet.

0: Després del Guapíssima, és la nova cançó del Son de Neon, aquesta banda catalana que ens està fent, doncs, gaudir de la seva música a través d'aquesta, la seva nova proposta. Arribem a les 12:26, 4 minuts, i arribem al punt de 2:15, fem una pausa, una aturada, l'abans informatiu, i tornem de seguida amb el tram final del Calafell Matí d'aquest dimecres, avui dia 6 de maig.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp, al 628-91-07-71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
0: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Segons arribem al punt de 2:15 del migdia d'aquest dimecres dia 6 de maig de 2026. Anem a conèixer en titulars les notícies més destacades que d'aquí una hora ens explicaran a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio i Calafell.tv la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Hola de nou, molt bon dia.
3: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell i la Federació Empresarial del Gran Penedès han formalitzat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de potenciar l'activitat econòmica, comercial i ocupacional del municipi. L'acord consolida una relació de treball conjunt que vol contribuir a dinamitzar el teixit empresarial i reforçar la competitivitat del territori. I avui als informatius parlarem dels programes de formació i inserció de Calafell. S'ofereixen dues modalitats segons la seva organització. Aquest dissabte tindrà lloc a Calafell la Fira Vet Aquí un Gat, la Festa dels Contes, la plaça de Cal Cubano i la Biblioteca Ventura Gasol són les ubicacions escollides. Caps de la regió metropolitana Sud i del Penedès proven un nou mètode per prevenir les amputacions en diabètics. El projecte incorpora l'ús d'un ecògraf portàtil d'alta precisió per detectar millor les malalties arterials. L'Arbós del Penedès celebrarà aquest dissabte 9 de maig el primer Festival Internacional Gastronòmic i Cultural, una proposta que vol fer valdre la diversitat cultural, la convivència i la riquesa gastronòmica d'arreu del món. L'esdeveniment tindrà lloc a la plaça de la Badalota. La consellera Parlon assegura que el pla per retirar armes blanques a Catalunya s'ha de reforçar i fa una crida a la convivència. La consellera diu que els homicidis del passat cap de setmana són colpidors i que cal lluitar contra la delinqüència. L'atur cau un 3,94% a l'abril a Tarragona i l'Ebre, amb prop de 1.500 persones menys desocupades. El mes passat es van crear prop de 12.000 llocs de treball més que al març i 9.500 més que a l'abril de 2025.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
12: El passat divendres 1 de maig va tenir lloc el reconeixement en grup de les dues curses i la caminada de la cinquena edició de la Nocturna Trail, que se celebra aquest dissabte 9 de maig a 8:45 del vespre. També s'han fet ja els treballs de neteja del recorregut i les reunions de seguretat prèvies. Avui parlarem de les novetats d'enguany amb els Trail Road Runners, organitzadors d'aquest esdeveniment.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Doncs vinga, ara mateix, 12:32 minuts, tram final del Calafell Matí d'aquest dimecres. Compartint l'actualitat, l'entreteniment, la bona música al llarg de 4 hores. I en el tram final sempre parlant d'activitats culturals per aquesta setmana a Calafell. En un moment, l'agenda cultural.

0: És el retorn musical del Bob Sinclair, que torna al costat de Kesha amb aquesta cançó que es diu I Can't Wait, no puc esperar. 12:35 minuts, no podem esperar per repassar la nostra agenda cultural.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: És moment de donar un cop d'ull al web municipal calafell.cat. Anem a la seva agenda per repassar, per conèixer, per explicar-vos l'agenda d'activitats, tot el que s'ha programat per aquesta setmana a Calafell. En primer lloc parlem de fotografia creativa amb el mòbil, amb una activitat que es farà aquest divendres a partir de les 6 de la tarda en el Centre Cívic Cinema Iris de Calafell Platja. Un taller pràctic i dinàmic per aprendre a treure el màxim profit de la vostra càmera del mòbil. Descobrirem conceptes bàsics de composició, de llum, d'enquadrament, així com trucs senzills d'edició per millorar les imatges al moment. No cal experiència prèvia, només el vostre mòbil i moltes ganes de mirar el món amb altres ulls. Cal fer la inscripció per poder assistir en aquesta activitat. Es prioritzaran els joves d'entre 12 i 35 anys. Més informació a www.joventut.calafell.cat, joventut.calafell.cat. I també aquest divendres, a partir de les 8 del vespre, Toni de Moda amb el seu show de moda en el Teatre Joan Colet de Calafell. Aquest, el show de moda, és un espectacle de comèdia sense filtres, sense postureig i amb pur ADN de barri. Toni de Moda fa el salt al món digital, a l'escenari, amb un monòleg directe, provocador i ple de veritat, on repassa les seves vivències i converteix allò quotidià en alguna cosa salvatge, incòmoda i molt, molt, molt divertida. En el Teatre Joan Colet de Calafell, aquest divendres 8 de maig a les 8 del vespre, les entrades al preu de 18 euros, entrada general, i de 28 euros si voleu tenir un meet and greet. Trobareu l'enllaç per comprar les entrades en el web municipal a la seva agenda. Recordeu, aquest divendres, Toni de Moda amb el seu show de moda en el Teatre Joan Colet de Calafell. I aquest dissabte, dia 9 de maig, Festa dels Contes, Vet aquí un gat. La Biblioteca Ventura Gasol i al seu voltant acollirà aquest nova edició del Vet aquí un gat amb moltes activitats a la plaça de Cal Cubano i a la Biblioteca Ventura Gasol. Activitats com, per exemple, del Petit Patufet a les 11 del matí. És un conte ple de cançons pels més petits amb la Berta del Poblet, recomanat fins a 3 anys. I a les 12 del migdia, Tots els petons del món. Conta en llengua de signes amb l'App Panero, autora del conte, Tània Puig, i narradora de llengua de signes. I a les 6 de la tarda, contes desexplicats amb la companyia Vivim del Cuento. També hi haurà tallers de quilòmetre zero, tallers per tots els públics al llarg de tot el dia a la plaça de Cal Cubano amb entrada lliure. Per exemple, hi haurà mapes del tresor i escriptura en pergamins amb Casa Magenta, retallables amb la Lu López, pop-up amb Clam Jam, construcció de terraris amb On Vi, minimons de contes amb Som al Patufet i casetes de fusta amb la Masia de les Arts. Durant tot el dia hi haurà Escape Caravana, una instal·lació de carrer amb itinerària, el conte pop amb la Laia Flores i la trompetista Andrea Cabrerizo. Hi haurà la tribu juganera amb jocs, disfresses i pintures. Contes, balls, música, bombolles i jocs. També caixes per descobrir històries d'animals, de terra, de mar i d'aire. Jocs de taula i l'exposició del Tatano, 20 anys, 20 portades. El Tatano és la revista pels més petits, publicada per Cavall Fort. I també hi haurà paradetes de contes, llibres i jocs amb la llibreria Papiol i Relet Relet. Tot això en aquesta nova edició d'aquest dissabte de Vet aquí un gat. La Festa dels Contes, a la Biblioteca Ventura Gasol, però també al voltant, sobretot a la plaça de Cal Cubano. L'horari, entre les 11 del matí i les 2 del migdia i entre 4:45 de la tarda i 9:15 del vespre. No us ho perdeu. Vet aquí un gat aquest cap de setmana, aquest dissabte concretament, al nucli del poble de Calafell. I acabarem la nostra agenda cultural en el Teatre Joan Colet de Calafell, perquè aquest diumenge per la tarda, aquest 10 de maig, a partir de les 7, Ya me has tocado el cuento. Escrita i dirigida per Olivia Lara. El preu de l'entrada a taquilla, Si queden localitats, serà de 16 euros, però teniu la possibilitat de comprar-ho de forma anticipada amb 14 euros l'anticipada i ahir per 12 euros els joves de menys de 25 i jubilats. De l'univers No me toques el cuento, amb princeses, arribarà aquesta comèdia fresca i gamberra amb quatre prínceps desesperats per recuperar les seves vides felices. L'Aurora, la Bella, la Ventafocs i la Blancaneus han volat del niu per viure experiències soles al món. Davant d'aquest abandonament, els prínceps busquen ajuda per recuperar-les i pel camí descobriran alguna cosa inesperada, una masculinitat més sana. Ya me has tocado el cuento. Dirigida per Olivia Lara, aquest pròxim diumenge en el Teatre Joan Colet de Calafell, a partir de les 7 de la tarda. Doncs aquestes són les activitats, l'agenda cultural per aquesta setmana al nostre municipi, a Calafell.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: és el Get Lucky, una d'aquestes cançons que han quedat per la història de la música, que va unir els Daft Punk, els francesos que ja es van dissoldre, van desaparèixer del mapa musical, també amb el Pharrell Williams, i això passava ja fa alguns anys. És una d'aquestes cançons que sempre ve de gust recuperar i que sempre és una molt bona proposta per escoltar. Amb això que es diu Get Lucky, hem arribat a les 12:45, 3 quarts d'una. Fem una pausa, l'última del matí, i tornem de seguida.
1: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
2: Primera llista.
1: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió.
2: Backstage.
1: Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
3: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

11 minuts i arribem a la 1 en punt del migdia. Doncs vinga, anem tancant edició, anem tancant el Calafell Matí d'aquest dimecres dia 6 de maig, que engegàvem a les 9 del matí i al llarg de 4 hores aquí en directe. Compartim espais d'actualitat, d'entreteniment, sempre amb bona música i tot passa aquí en el 107.9 de la FM. Som l'emissora municipal de Calafell. Salutacions del Ferran Boquer, gràcies per estar a l'altre costat. Saludem, com sempre, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. I arribem fins la 1, fins les 13 hores, amb cançons, amb música, cançons aquestes que ens agrada compartir al llarg del matí, de l'actualitat, força recents o també clàssics que formen part de la història de la música. Aquesta ens porta, res, 2 anyets enrere. El gran tema, la gran cançó de la Billie Eilish. Això ens encanta. Birds of a Feather. Amb això marxem fins la 1. Gràcies, com sempre, per la confiança. Gràcies per estar a l'altre costat. Fins demà a les 9.

t'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment. I sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Simple. Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres, 6 de maig.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell i la Federació Empresarial del Gran Penedès han formalitzat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de potenciar l'activitat econòmica, comercial i ocupacional del municipi. L'acord consolida una relació de treball conjunt que vol contribuir a dinamitzar el teixit empresarial i reforçar la competitivitat del territori. En parlem ara mateix, abans tenim altres notícies del dia que primer de tot les resumim en titulars. Avui parlem dels programes de formació i inserció de Calafell. S'ofereixen dues modalitats segons la seva organització: plans de transició al treball organitzats en col·laboració amb el Departament d'Educació i Formació Professional i l'Ajuntament de Calafell. Aquest dissabte tindrà lloc a Calafell la Fira Vet Aquí un Gat, la Festa dels Contes. La plaça de Cal Cubano i la Biblioteca Ventura Gasol són les ubicacions escollides. Caps de la Regió Metropolitana Sud i del Penedès proven un nou mètode per prevenir les amputacions en diabètics. El projecte incorpora l'ús d'un ecògraf portàtil d'alta precisió per detectar millor les malalties arterials. L'Arbós celebrarà dissabte 9 de maig el primer Festival Internacional Gastronòmic i Cultural, una proposta que vol fer valdre la diversitat cultural, la convivència i la riquesa gastronòmica d'arreu del món. L'esdeveniment tindrà lloc a la plaça de la Badalota. La consellera Parlon assegura que el pla per retirar armes blanques s'ha de reforçar i fa una crida a la convivència. La consellera diu que els homicidis del cap de setmana són colpidors i que cal lluitar contra la delinqüència. L'atur cau un 3,94% a l'abril a Tarragona i l'Ebre, amb prop de 1.500 persones menys desocupades. El mes passat es van crear prop de 12.000 llocs de treball més que al març i 9.500 més que l'abril de 2025. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El passat divendres 1 de maig va tenir lloc el reconeixement en grup de les dues curses i la caminada de la cinquena edició de la Nocturna Trail, que se celebra aquest dissabte 9 de maig a 8:45 del vespre. També s'han fet ja els treballs de neteja del recorregut i les reunions de seguretat prèvies. Avui parlarem de les novetats d'enguany amb els Trail Road Runners, organitzadors d'aquest esdeveniment.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell i la Federació Empresarial del Gran Penedès han formalitzat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de potenciar l'activitat econòmica, comercial i ocupacional del municipi. L'acord consolida una relació de treball conjunt que vol contribuir a dinamitzar el teixit empresarial i reforçar la competitivitat del territori. El conveni ha estat signat per l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, i la presidenta de la Federació Empresarial, Neus Lloberes. Estableix un marc de cooperació estable entre les dues institucions per als propers 4 anys. Aquest acord parteix de la voluntat compartida de fomentar el desenvolupament econòmic local i donar resposta a necessitats del teixit empresarial. En aquest sentit, la Federació, com a organització empresarial multisectorial, treballarà conjuntament amb la Regidoria de Promoció Econòmica per impulsar iniciatives que contribueixin a millorar la competitivitat de les empreses i generar noves oportunitats al territori. Entre les principals línies d'actuació, el conveni preveu el suport mutu en la difusió d'activitats, l'organització de trobades empresarials i accions de networking, així com col·laboració amb esdeveniments, congressos i iniciatives formatives. Aquestes accions tenen com a objectiu afavorir la interrelació entre empreses i potenciar la seva activitat. A més, l'Ajuntament de Calafell donarà suport a l'elaboració d'informes de conjuntura econòmica i altres estudis impulsats per la Federació Empresarial del Gran Penedès, eines clau per analitzar l'evolució del territori i orientant la presa de decisions empresarials i també institucionals. El conveni també estableix un treball coordinat entre els equips tècnics de les dues institucions per atendre necessitats del teixit empresarial local, així com la possibilitat d'ampliar línies de col·laboració mitjançant futurs acords. Aquesta aliança entre l'Ajuntament de Calafell i la Federació Empresarial del Gran Penedès referma el compromís amb el desenvolupament econòmic de Calafell i del conjunt del territori del Gran Penedès, apostant per la col·laboració públic-privada com a motor de creixement, innovació i generació d'oportunitats.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Aquest dissabte tindrà lloc a Calafell la fira Vet aquí un gat, la festa dels contes. Es durà a terme el dissabte 9 de maig d'11 del matí, a 2 del migdia i de 6:15 de la tarda a 9:15 del vespre, a la plaça de Cal Cubano i a la Biblioteca Ventura Gasol, al nucli del poble de Calafell. Podreu gaudir de moltíssimes activitats, com ara tallers de manualitats per a tots els públics, jocs, actuacions, música i tota mena d'activitats relacionades amb el món dels contes.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I a l'informatiu d'avui parlem dels programes de formació i inserció de Calafell. Els programes s'ofereixen en dues modalitats segons la seva organització. Plans de transició al treball, el PTT, organitzats en col·laboració entre el Departament d'Educació i Formació Professional i l'Ajuntament de Calafell. Plans d'iniciació professional organitzats per l'Institut Camí de Mar. Aquests programes van adreçats a nois i noies d'entre 16 i 21 anys que no hagin obtingut el graduat en educació secundària obligatòria i que a curt termini volen formar-se en una professió. Es tracta d'un curs acadèmic de 1.000 hores de durada amb mòduls de formació professional elemental en un perfil específic. Inclou 200 hores d'estada a l'empresa, mòduls de formació general per la millora de competències bàsiques necessàries en el món laboral i a la vida quotidiana. La superació d'aquest programa de formació i inserció comporta el certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda i acredita les competències professionals assolides. També dona accés als cicles formatius de grau mitjà. Reconeixement dels mòduls professionals superats en el curs per l'obtenció del títol de tècnic bàsic associat al perfil, amb un certificat de professionalitat que emet l'administració laboral si s'acrediten tots els mòduls necessaris. També dona accés als centres de formació d'adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria sense complir el requisit de tenir els 18 anys.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: La unitat de ferides complexes d'atenció primària de la regió metropolitana Sud i Penedès ha posat en marxa el projecte CESER per millorar el diagnòstic de malaltia arterial perifèrica, una complicació en què es troben algunes persones diabètiques. El projecte incorpora l'ús d'un ecògraf d'alta precisió i portàtil per al diagnòstic precoç, de manera que es pugui prevenir una amputació. Aquesta prova detecta la malaltia arterial fins i tot en pacients diabètics amb calcificació arterial. Aquesta maquinària es durà als 68 caps de la regió sanitària, on s'atenen 1,4 milions de persones, a través de 19 consultes especialitzades itinerants. S'estima que així es reduiran les derivacions a proves hospitalàries més complexes i costoses. L'Institut Català de la Salut, impulsor d'aquest projecte, recorda que gran part de les persones amb diabetes desenvolupen problemes circulatoris que sovint passen desapercebuts fins a fases avançades, quan ja hi ha un risc alt d'úlceres i amputacions. El Departament del Ministeri de Sanitat ha finançat part d'aquest projecte que l'Institut Català de la Salut confia que serà exportable a altres regions sanitàries.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Anem ara cap a l'Arbós perquè celebrarà el pròxim dissabte 9 de maig el primer Festival Internacional Gastronòmic i Cultural, una proposta que vol fer valdre la diversitat cultural, la convivència i la riquesa gastronòmica d'arreu del món. L'esdeveniment tindrà lloc a la plaça de la Badalota en horari interromput, d'11 del matí fins les 9 de la nit. Organitzat per l'Ajuntament Arbocenc, amb la col·laboració de l'Associació Iberoamericana, el festival neix amb la voluntat de consolidar-se com un espai de trobada obert, inclusiu i participatiu, capaç d'apropar cultures i tradicions sense sortir del municipi de l'Arbós. Durant tota la jornada, el públic podrà gaudir d'una àmplia oferta de gastronomia internacional amb plats representatius de diferents països, així com d'un programa variat de música en directe i espectacles que aportaran ritme i ambient festiu a l'espai. A més, s'han programat diverses activitats culturals pensades per fomentar el coneixement i l'intercanvi entre cultures. El festival també està orientat a tots els públics, amb propostes específiques per garantir la diversió familiar, convertint la cita en una experiència accessible i atractiva per a totes les edats. Amb el lema Sabors que uneixen, cultures que enriqueixen, la iniciativa pretén reforçar el sentiment de comunitat i dinamitzar la vida social i cultural. La proposta situa l'Arbós com a epicentre d'una jornada que combinarà gastronomia, cultura i convivència en un entorn totalment festiu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Obrim ara la plana general. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que cal reforçar i amplificar el pla per retirar les armes blanques de la via pública, després dels assassinats d'un home al barri del Raval de Barcelona i d'una jove a Esplugues de Llobregat. Les declaracions les ha fet aquest passat dimarts durant la celebració del Dia de les Esquadres a la Regió Policial Camp de Tarragona, celebrada a Vilaseca. Escoltem les declaracions de la consellera.
3: Estem en moments difícils que ens interpel·len a tots i a totes. Hem tingut un cap de setmana que no ha estat gens fàcil, un cap de setmana en homicidis colpidors. I ens hem d'enfocar des de la més absoluta responsabilitat. Responsabilitat i compromís per continuar treballant, crec, en la direcció adequada. Des de l'àmbit policial, el pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra, també es deia en el vídeo, per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat.
0: Fa una crida també a la convivència després dels assassinats.
3: Estem davant de reptes importants en clau de seguretat, estem davant de reptes importants en clau de convivència, tenim desafiaments importants de la delinqüència organitzada en clau global, però també estic convençuda que estem encertant en les eines de treball que s'estan desplegant des de la professionalitat del cos, des de la coordinació dels diferents agents que fan seguretat i amb una actitud prudent i constructiva.
0: D'altra banda, durant l'acte del Dia de les Esquadres, el cap de la Regió Policial del Camp de Tarragona, l'intendent Vicenç Lleonard, ha fet un balanç positiu de l'any 2025. Ha indicat que els fets delictius van disminuir un 6%. Escoltem també les seves paraules.
4: Afirmar que el Camp de Tarragona va en la bona direcció. El balanç global és positiu. L'any 2025... els fets delictius van disminuir un 6%. Una dada que indica un canvi de tendència important i que consolida l'esforç diari del cos de Mossos d'Esquadra i de la resta de policies del territori. Enguany, el primer quadrimestre del 2026 ha finalitzat amb una tendència clarament a la baixa, amb una reducció global de delictes d'un 5%.
0: D'altra banda, l'intendent afirma que la situació actual amb violència de gènere, agressions sexuals i conflictes bèl·lics existeixen amb exigències i respostes integrals.
4: Més enllà de les dades, cal reflexionar. I cal reflexionar perquè any rere any, ens veiem obligats a adaptar-nos als canvis. Vivim en un context social de discursos que poden generar polarització i desconfiança. Parlem de la violència de gènere, d'agressions sexuals, de conflictes bèl·lics que exigeixen respostes integrals. Aquestes problemàtiques ens obliguen a que la nostra feina no s'acabi amb la prevenció o amb la investigació. Ens interpel·la directament a protegir, acompanyar i atendre sobretot a les víctimes.
0: Els Mossos d'Esquadra van fer 102.000 identificacions. Van retirar de manera notòria armes blanques de foc i objectes perillosos dels carrers. També cal destacar la intensa lluita contra els grups organitzats del territori vinculats al cultiu i tràfic de la marihuana. L'any passat, a més, es van decomissar 75.000 plantes i es van detenir 607 persones per delictes contra la salut pública. Respecte a les xarxes criminals, el responsable de la regió policial del Camp de Tarragona ha detallat que s'han desarticulat 9 organitzacions i grups criminals, algun d'ells amb ramificacions a escala estatal i també internacional.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'atur ha caigut fins als 36.500 desocupats al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i al Baix Penedès durant el passat mes d'abril. És la xifra més baixa des del juny de l'any passat i cal remuntar l'agost del 2008 per trobar-ne una de similar. El mes passat es va reduir la taxa de desocupats un 3,82% respecte al març, amb 1.448 persones menys sense feina i un 3,94% respecte a l'abril de 2025, amb 1.497 persones menys a les llistes d'aturats. Pel que fa a l'ocupació, durant el mes d'abril d'enguany s'han incrementat en 11.926 els afiliats a la Seguretat Social, un 3,82% més que al març. L'increment interanual és similar, amb 9.448 més en feines generades que fa un any, un augment del 2,68%. Dels 36.500 aturats a Tarragona i l'Ebre, 21.714 són dones i 14.792 són homes. 2.469 són joves menors de 25 anys, dels quals 1.325 són homes i 1.144 són dones. Per sectors, els serveis és on hi ha més persones sense feina, amb 25.765, però també on més ocupació s'ha generat a l'abril, amb 1.096 persones que van trobar feina. A la indústria hi ha 3.253 persones sense feina, a la construcció amb 2.784 i l'agricultura amb 1.269. Pel que fa a contractes, a les comarques tarragonines i ebrenques se n'han creat 21.315, 749 més que el mes de març i 466 que el mateix mes de l'any anterior. D'aquests, 11.311 són temporals i 10.004 són indefinits.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. Informatius. Les notícies del Penedès Marítim.
0: El Departament de Recerca i Universitats ha reconegut el Consorci Sanitari al Penedès Garraf com a complex de la Universitat de Barcelona en el marc del desplegament del Pla Integral dels Estudis de Medicina a Catalunya, que té com a principal objectiu augmentar un 50% les places d'aquests estudis en els propers anys. El Consorci està integrat per l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, l'Hospital Residència Sant Camil i l'Hospital Sant Antoni Abat. En el marc del pla, el govern vol agilitzar els tràmits per acreditar nous hospitals universitaris i reduir-ne el temps d'espera de 13 a 6 mesos. L'any passat es van acreditar 5 nous centres i actualment n'hi ha 5 més en procés de tramitació. El Pla Integral dels Estudis de Medicina a Catalunya, elaborat pel govern en coordinació amb el sistema universitari, té com a objectiu augmentar l'oferta de places per cursar els estudis un 50% fins l'any 2031. Segons s'ha presentat per part del govern fa unes setmanes, aquesta planificació preveu passar de les 1.333 places de nou accés actual a un total de 2.025 al curs 2031-2032. El govern vol garantir el relleu generacional i acompanyar l'increment d'alumnes de medicina amb una distribució territorial equilibrada.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Ha arribat el moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas.
2: El passat divendres 1 de maig va tenir lloc el reconeixement en grup de les dues curses i la caminada de la cinquena edició de la Nocturna Trail, que se celebra aquest dissabte 9 de maig a 8:45 del vespre. També s'han fet ja els treballs de neteja del recorregut i les reunions de seguretat prèvies. La sortida de la cursa llarga serà a 8:45 del vespre a la pista d'atletisme del Parc del Vilarenc de Calafell. La sortida de la cursa curta i de la caminada serà a 8:45, també a la mateixa pista. La distància de la cursa llarga és de 14 quilòmetres i mig i disposarà de dos avituallaments als quilòmetres 5 i 10 i mig, sòlid i líquid. Per a l'avituallament líquid cal dur recipients personals, bidons o vasos tous. La cursa llarga serà puntuable per a la Lliga Tarragona Trail. La distància de la cursa curta i de la caminada no competitiva és de 9 quilòmetres i disposarà d'un avituallament al quilòmetre 5. Tant la cursa llarga com la cursa curta i la caminada estan dins del nou circuit de curses i caminades del Penedès. És obligatori portar col·locat el dorsal al pit i ben visible, ja que portarà el xip incorporat i controlarà el temps. També és obligatori l'ús d'un frontal lluminós. La recollida del dorsal i la bossa del corredor es farà a la regidoria d'Esports a l'Avinguda Vilarenc, número 2. Serà els dies següents, aquest divendres 8 de maig, de 6 a 8 del vespre, i dissabte 9 de maig, des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia. També el dissabte 9 de maig es podrà recollir el dorsal a la zona de sortida des de les 7 fins a 8:45. El principal atractiu d'aquesta cursa de muntanya és poder fer-la de nit. Escoltem el Josep, de Trail Road Runners.
5: No és el mateix córrer de dia que córrer de nit. Llavors, el principal atractiu que té aquesta cursa pues, és això, que és nocturna. I després també pues, el tema del marcatge i el voluntariat fa... la muntanya està molt animada. Vull dir, es viu un ambient a la muntanya que jo crec que ja és de les poques curses que hi ha un ambient tan festiu.
2: La Mari Paz ens explica les novetats d'enguany.
6: Tenim tres distàncies, tenim tres tipus de curses diferents. Una distància llarga, que són 14 quilòmetres, que és la que teníem fins ara. I ara bé, el que és el tema de la caminada la mantenim en 9 quilòmetres i a més hem afegit una cursa curta, que és el mateix recorregut que la caminada i també són 9 quilòmetres. I a més aquest any com a novetat també puntuen, per dir-ho d'alguna manera, el circuit de curses i caminades al Penedès que ha començat aquest any i doncs que estem dins.
2: La Nocturna Trail ja és un esdeveniment consolidat a Calafell i hi ha participants de totes les edats i perfils. Donem pas al José, també de Trail Road Runners.
7: Ja portem 4 anys d'experiència i efectivament tenir

0: ve una mica més gran, que també els hi agrada la caminata i van en grup, i també pues, gent que corre habitualment o no i vol provar. En aquest cas, aquest any farem la distància una mica més curta de la carrera, perquè la gent que no tingui por a córrer a distància llarga, que tingui una mica de por, tot el contrari, i que efectivament s'animi a córrer, però és per tot el col·lectiu que vulgui participar i passar-s'ho bé.
1: Aquesta cursa de muntanya també és solidària.
0: Des del club ja portem parlant des de ja uns mesos d'intentar amb aquesta cursa ser una mica solidaris amb la societat, i que efectivament que dels possibles ingressos que tinguem, que una aportació sigui important al tema de solidari. En aquest cas hem arribat a un acord amb una ONG que és Pels Valents i que està referenciada amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona amb l'àmbit de pediàtric, i és per la recerca del càncer infantil. Llavors, ells, per la seva part, ens faran unes polseres ja que estan identificades, que estan dissenyades pel nostre club i que s'entregaran dintre la bossa al corredor. També ells ens s'han oferit per estar en un stand i donar tota la informació dintre de la zona de la carrera, pues a la gent que pugui venir de les seves accions i de com poder adreçar-se de cara a ells. És a dir, que és interessant que aquesta vessant de col·laboració pues la mantinguem, i d'aquí cada any col·laborarem d'alguna manera.
1: A la Nocturna Trail hi participen 400 persones i es necessiten prop de 60 voluntaris. Precisament aquests voluntaris han estat netejant el circuit aquests darrers dies. Podreu veure les fotografies a les nostres xarxes socials de Calafell Ràdio. Escoltem el José.
0: Penseu que aquest any seran 400 participants entre les dues carreres i la caminata, i necessitem de l'ordre d'unes 45 persones.
2: Només, hi ha uns 60 voluntaris.
0: Bueno, fan 60 voluntaris que tenim, que s'han oferit, que estem entre els punts d'avituallament, els punts a la muntanya, el marcatge, entrega de dorsals, és a dir, tot el que és la infraestructura, tenim molta gent que col·labora i que cada any s'apunta desinteressadament, i efectivament és d'agrair que tanta gent col·labori, i efectivament també vull agrair des d'aquí pues, la col·laboració que sempre s'ha fet a l'Ajuntament en relació pues, a tot el que és pues, les pistes, els serveis, el tema de posar els mitjans que ells tenen de cara a que nosaltres podem gaudir. I efectivament, pues, al final ho fem en col·laboració amb l'Ajuntament, i aquí la intenció és que tothom participi, faci esport, s'ho passi bé i vingui aquí a Calafell i coneixi Calafell també.
1: Recordem la cinquena edició de la Nocturna Trail aquest dissabte 9 de maig a partir de 8:45 del vespre amb sortida de la pista del Vilarenc. Convidem a tothom que no hi participi també a animar els esportistes quan tingui lloc el tret de sortida.
3: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. El temps.
4: Tercer dia de la setmana, avui dimecres, amb un matí més tranquil i una tarda de ruixats de nou en alguns punts de Catalunya. A primera línia de mar es manté el cel més aviat poc ennuvolat i també hem de dir que les temperatures es mantenen estables, amb poques variacions en el termòmetre. De cara a demà dijous serà un dia en què haurem de parlar de boires extenses al matí en zones d'interior. Temperatura

0: amb pocs canvis, tot i que pujarà lleugerament a primera hora del matí. Amb la previsió del temps, acabem l'informatiu del dia. Avui és dimecres, 6 de maig. Als esports, la Roser Ribas i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius d'aquesta casa, Calafil Ràdio. Gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.
1: Calafil Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: xoc entre els governs espanyol i canari per l'arribada del creuer amb antivirus a Tenerife. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: El govern de les Illes Canàries critica l'acord entre l'Estat espanyol i l'Organització Mundial de la Salut per acollir al seu territori el creuer de luxe amb un brot d'antivirus, Joan Bota.
2: N'acaba de parlar des de Brussel·les el president canari, que defensa evacuar en avió els malalts des de Cap Verd cap als seus països en lloc de ser enviats a les Canàries. El govern espanyol, però, sosté que oferir les Canàries és l'única opció possible amb el dret internacional a la mà.
0: Madrid, Tània Tàpia.
3: La Moncloa diu que tenen la petició perquè ve de la mà de l'OMS i que es fa en base al dret internacional i també per un esperit humanitari. Canàries és el lloc més proper que pot acollir tot el dispositiu per evacuar el passatge amb condicions i envien un missatge de tranquil·litat. S'està preparant tot en detall. Aquest matí hi ha hagut una reunió presidida per Pedro Sánchez amb diversos ministres. Estem pendents a aquesta hora de la compareixença dels ministres d'Interior i de Sanitat.
0: De seguida repassem tots els detalls. Això el dia en què ha de quedar vist per sentència el judici per l'anomenat cas de les mascaretes.
2: La Fiscalia Anticorrupció ha descartat que Pedro Sánchez fos el número 1 de la trama en contra del que va declarar l'empresari Víctor Galdama.
0: Anem al Tribunal Suprem. Madrid, Pol Abrujats.
4: Sí, el fiscal tira per terra la versió del comissionista confés, diu que Sánchez no tenia cap rol a la trama corrupta, ni la dirigia, ni n'estava al cas.
5: Y desde luego no era el número 1 el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor Galdama.
4: Tot i això, el fiscal lloa Aldama per haver col·laborat a aclarir l'investigació, veu lògic que esquivi la presó, a diferència d'Avalos i Coldo García, per qui demana 24 i 19 anys de presó.
0: I us ho ha avançat 3CatInfo aquest migdia. El papa Lleó XIV visitarà la presó de Brians 1 durant la seva visita a Catalunya.
2: També s'ha anunciat un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
0: Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: La visita al centre penitenciari de Sant Esteve Sesrovires al Baix Llobregat dona idea del contingut social que Lleó XIV vol donar a la seva visita a Catalunya i a Espanya. El mateix dia 10 de juny, el papa visitarà l'abadia de Montserrat i al vespre missa a la Sagrada Família i benedicció de la Torre de Jesús, però l'acte que aplegarà més fidels serà el dia abans, 9 de juny, amb una gran vigília d'oració a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
0: I el preu del petroli cau per sota dels $100 al barril de Brent després que l'agència Axios hagi avançat que els Estats Units i l'Iran estarien a prop d'un acord per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà.
2: La notícia arriba hores després que Donald Trump, que n'acaba de parlar a la seva xarxa social, fes una nova marxa enrere ara en la seva missió per escortar els vaixells que vulguin travessar l'estret d'Hormuz, que ha durat només 48 hores.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
0: L'Arsenal és el primer finalista de la Champions.
7: Després d'eliminar l'Atlètic de Madrid ahir amb la victòria per 1-0, aquesta nit es juga la tornada del Bayern PSG, que recordem l'anada va acabar amb 5-4 pels francesos. Aquest partit el podreu seguir a la transmissió que fem a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Barça femení rep avui el trofeu de campiones de Lliga després del partit amb el Llevant, el Johan Cruyff. I segons s'explica el Fem Futbol, Mapi ja ha comunicat al Barça que marxa del club a final de temporada. I avui també comença la final a 8 de la Champions masculina d'hoquei patins amb el Reus i el Barça.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia, comencem parlant del transport públic perquè avui és un nou dia complicat a Rodalies. Segueixen les demores a la R2, la R2 Nord i la R11 per un robatori de coure, segons Renfe, retards d'entre 30 i 40 minuts. Carreteres, més tranquil·litat, sense incidències destacades, tret de les retencions habituals d'aquesta hora a l'entorn de Barcelona.
0: I ens falta el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
10: Bon dia.
0: Més tempestes aquesta tarda o no tantes com els últims dies?
10: No tantes. N'esperem algunes. Ja se'n produeix alguna al nord de la Costa Brava, al Pirineu, a la Catalunya Nord, són incipients i es centraran en aquest sector, és a dir, Pirineu, nord de la Costa Brava, potser massís del port a la resta de Catalunya. Més sol que no pas ahir aquesta tarda, tot i que amb nuvolades a prop de zones de muntanya. Demà Sant Tornevi, avui tornen a augmentar els ruixats i tempestes de tarda a gran part de Catalunya, potser tret de la costa. Divendres sembla que marxarien, potser el dia més assolellat dels que vindran. En aquest sentit, rectifiquen una mica els mapes del temps per tornar-hi la tarda de dissabte amb empenta i de forma bastant general, potser no al matí. Com es pot veure, continua el Dragon Can primaveral.
0: Que és el que toca per aquesta època.
10: Sí,
0: gràcies,
10: sí.
0: Francesc, bon dia.
10: Bon dia.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:05. Els laboratoris suïssos que han analitzat la soca d'antivirus que ha fet 3 morts en un creuer revelen que és l'única soca que es pot transmetre entre humans. El vaixell està previst que arribi d'aquí 3 o 4 dies a l'illa de Tenerife. 3 ciutadans infectats dels Països Baixos han estat ja repatriats des de Cap Verd, que és on hi ha el vaixell ara mateix. El metge del creuer, també dels Països Baixos, ha millorat a les últimes hores i ja no viatjarà fins a les Canàries i el repatriaran també en avió. L'Organització Mundial de la Salut, mentre busca 80 passatgers d'un vol a Johannesburg en què va viatjar una de les víctimes, ha confirmat un altre cas positiu a Suïssa. És un home que va desembarcar d'aquest mateix vaixell a finals d'abril en una escala. A aquesta hora estem pendents d'una doble compareixença que s'havia de fer a la Moncloa, del ministre de l'Interior i la ministra de Sanitat espanyols, per explicar més detalls d'aquesta operació per evacuar el creuer. El que passa és que a Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
3: Bon dia.
0: Va amb molt retard, no?, aquesta compareixença.
3: Sí, gairebé una hora de retard anunciada per un quart de dues es produeix després d'una reunió d'urgència aquest matí presidida per Pedro Sánchez a la Moncloa. I hi ha molts dubtes sobre la taula ara mateix quan arribarà exactament el vaixell al port de Tenerife. Ho deies, es parla de 3 o 4 dies i, sobretot, com serà el protocol per traslladar tots els creueristes als seus països d'origen. Queden més de 140 persones entre viatgers i tripulació. En principi, tots sants. Avui han estat evacuats 3 pacients infectats amb avions medicalitzats des del buc, que està fondejat davant de les costes de Cap Verd fins als Països Baixos, també el metge del vaixell, que abans ho deies, inicialment havia d'anar a les Canàries. La Moncloa llença un missatge de tranquil·litat, actuen, diuen, perquè li ho demana l'OMS en compliment del dret internacional i de l'esperit humanitari. A la reunió d'aquest matí també hi era el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, és canari, reconeix la incertesa que provoca l'arribada del creuer, però demana confiança.
11: Todo esto produce inquietud y nerviosismo al lugar donde pueda llegar ese barco. Eso es comprensible. También tengo que decir que hemos recibido información de expertos epidemiológicos, algunos de ellos de ámbito internacional con una gran reputación, que son de Canarias y hacen también un llamamiento a la calma.
3: Fons de la Moncloa defensant que des d'ahir en tot moment s'està en contacte permanent amb el govern canari.
0: I és que si aquest vaixell acaba arribant a les Canàries, en teoria allà no hi arribaria cap persona malalta. El fet que l'OMS, però, ordeni que el creuer s'hi dirigeixi ha fet que el govern canari s'hi oposi frontalment. N'ha parlat des de Brussel·les el president canari, que denuncia falta de protocols i reclama que els passatgers i la tripulació es repatriïn, però sense passar per Tenerife. Brussel·les, Bruno Fortea Miras, bon dia.
12: Hola, bon dia, Òscar. El president Fernando Clavijo critica que el govern espanyol encara no hagi explicat, segons diu, els termes de l'acord assolit amb l'Organització Mundial de la Salut perquè el vaixell afectat arribi a les Illes Canàries. Diu que ni el president espanyol ni la ministra de Sanitat han respost les seves trucades.
13: Yo creo que el pueblo canario se merece un respeto, se merece información, transparencia y lealtad institucional.
12: Clavijo rebutja l'arribada del vaixell a les Canàries i diu que els podrien evacuar, els passatgers, des de Cap Verd.
13: Si los pasajeros están sanos, no hay contagio, no tiene sentido que tengan que trasladarse a Canarias para ser repatriados. Pueden hacerlo perfectamente desde el Aeropuerto Internacional de Cabo Verde.
12: I planteja un altre escenari, que si algun dels passatgers sans desembarqués a Canàries i acabés desenvolupant símptomes a les illes, diu que a l'arxipèlag les autoritats sanitàries de les Canàries van a cegues.
13: No hay un protocolo habitual para esto. Esto es algo totalmente extraordinario, ¿no? El Hospital de la Candelaria tiene una plaza de alto requerimiento, una plaza, creo que son 12 las plazas que hay en toda España, y que evidentemente tendría que haber una petición y unos protocolos tremendamente exigentes que impactaría directamente en todo el centro hospitalario, ¿no? Y como no sabemos nada, no podemos prever nada, obviamente.
12: Ha fet aquestes declaracions des de Brussel·les després de reunir-se amb la Comissió Europea.
0: Recordem que en aquest creuer hi viatgen 5 catalans. Cap d'ells està malalt a hores d'ara. Un cop arriben a Catalunya, quin protocol hauran de seguir, Miquel Jarque?
14: Doncs, si no tenen símptomes, hauran de fer una quarantena a casa. Si en tenen, hauran d'ingressar a l'Hospital Clínic de Barcelona. Ho ha explicat Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de Catalunya.
15: Arriben asimptomàtics, com esperem, s'indicarà una quarantena en domicili, un aïllament en domicili. Si tinguessin símptomes, les coordenades canvien. Si tinguessin símptomes, han de fer un aïllament en un centre especialitzat, en un aguatan.
0: Doncs durant aquest Catalunya Migdia tindrem més dades de com afrontar aquesta situació el govern espanyol i sabrem més dades de quan arribarà aquest vaixell a Tenerife i si arriba alguna mena d'acord entre els governs canari i espanyol per tal d'evitar aquestes discrepàncies públiques que hem pogut sentir aquest matí. Us ho explicarem aquí al Catalunya Migdia. Ara passen 10 minuts de les dues, més coses. Tracà final del judici contra Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama. Aquesta tarda quedarà vist per sentència el cas de les mascaretes i avui el fiscal anticorrupció ha sortit en defensa de Pedro Sánchez. Ha negat que fos el número 1 de la trama i ha desmuntat la versió de l'empresari corrupte que intenta esquitxar el president espanyol amb el cobrament de comissions il·legals. Tornem a Madrid ara amb Paula Brujats. Bon dia.
16: Què tal? Bon dia. Els tres acusats van crear una autèntica organització criminal per enriquir-se. Ábalos n'era el cap, Koldo García la seva ombra i Víctor de Aldama el corrupte. El fiscal ho té clar.
17: Y tanto da si Ábalos y Koldo se dirigieron a un más que predispuesto Víctor de Aldama o si fue Víctor de Aldama el que corrompió a los funcionarios públicos. Todo acabó en un pacto corruptor que a todas las partes acababa interesando.
16: Però el fiscal també té claríssim que Pedro Sánchez no tenia cap rol en aquesta trama.
17: Y desde luego no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
16: Però sí que creu que l'empresari ha ajudat a posar llum a l'investigació i per això veu possible rebaixar-li la condemna i que esquivi la presó. El fiscal no ho demana, li manté els 7 anys de presó, però sí que ho fa el PP, que demana premiar el comissionista confés, com també vol el seu advocat.
18: Eso requiere un premio. Se ha eliminado una de las defensas que podría haber sido esta parte y se ha contribuido incluso a reforzar los argumentos de la acusación.
16: En canvi, l'exministre socialista Ábalos s'enfronta a 24 anys de presó, 19 per a Koldo García. El fiscal diu que hi ha proves demolidores contra ells i troba patètiques les explicacions que han donat durant el judici per exculpar-se. Tots tres acusats tindran dret a l'última paraula aquesta tarda abans que el cas quedi vist per a sentència.
0: El papa visitarà la presó de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a Barcelona, i anirà a la catedral i a la parròquia de Sant Agustí, al Raval, també de Barcelona. Són les principals novetats de l'agenda del pontífex, que, com ja se sabia, farà una pregària a Montserrat i una missa a la Sagrada Família per tal d'inaugurar la Torre de Jesús de la Basílica. Anem a Madrid, que és on s'han donat tots els detalls de la visita papal. Dani Sainz de Aja, bon dia.
19: Hola, bon dia. Ahir la Moncloa i el Vaticà van tancar els últims serrells de la visita papal a l'estat espanyol i avui la cúpula dels bisbes han donat tots els detalls d'una agenda molt atapeïda. Del 6 al 12 de juny, lloc 14 combinarà actes litúrgics massius amb contactes amb col·lectius desafavorits o amb la comunitat cristiana a Catalunya i serà un dia i mig i l'expectació és màxima, segons el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
20: La comunió de la Iglesia, diversa però unida, i unida al torno al pastor universal, que es el Papa. Yo creo que esto se va a visibilizar. Somos unos de una tendencia, de otros de otra, pero unidos todos en torno a Jesucristo y a su vicario, que es el Papa.
19: Només arribar el dia 9 farà una oració a la catedral de Barcelona i al vespre un dels plats forts, vigília massiva a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc l'endemà. I és una de les novetats que ha avançat Catalunya Ràdio, tindrà contacte amb els reclusos de la presó de Brians 1 a Sant Esteve de Sesrovires com a prèvia de la seva visita a l'abadia de Montserrat. Ho avançava el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez.
21: Per una banda, hi haurà una trobada amb dones recluses a Can Brians 1 i des d'allà Sant Pare pujarà peregrinant a Santa Maria de Montserrat, on serà acollit i esperat per la mil·lenària comunitat benedictina, l'escolania i els milers de peregrins, de romeries, que hi seran presents.
19: A la tarda tornarà a Barcelona, primer per interessar-se per la missió social que fan a la parròquia de Sant Agustí del Raval i després l'esperada missa a la Sagrada Família amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí i que acabarà amb la benedicció de la nova Torre de Jesús. El viatge de Robert Prevost, però, arranca a Madrid, on farà un inèdit discurs al Congrés dels Diputats i acaba a les Illes Canàries per tal de conèixer de prop la realitat dels migrants.
0: Més coses. El preu del petroli ha caigut amb força per sota dels 100 dòlars al barril de Brent enmig de les esperances que s'arribi a un acord aviat a l'Orient Mitjà. Donald Trump assegura que la guerra pot acabar i que es pot reobrir l'estret d'Hormuz si hi ha un acord amb l'Iran, a qui, en cas contrari, amenaça de bombardejar amb força. Els Estats Units i l'Iran estarien a prop de tancar un memoràndum per posar fi a la guerra, segons el portal nord-americà Axios. En un altre senyal de desescalada, l'Iran ha assegurat que el trànsit segur per Hormuz és possible si els Estats Units posen fi a les amenaces. El cap de la diplomàcia iraniana és avui a la Xina. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
1: Bon dia. La Xina considera l'atac d'Israel i els Estats Units contra l'Iran una guerra il·legal. Paraules del cap de la diplomàcia xinesa, Wang Yi, en la reunió a Pequín amb el seu homòleg iranià, Abbas Araghchi. La Xina ha expressat el seu suport a l'Iran en la seva defensa de la sobirania nacional i ha agraït el que ha definit com la voluntat de Teheran de buscar una solució per la via del diàleg. Sentim Lin Jian, portaveu de la diplomàcia xinesa, avui en la roda de premsa diària.
5: La regió es troba en un moment crític de transició de la guerra a la pau. La Xina creu imprescindible un cessament total de les hostilitats, que reiniciar el conflicte és encara més inacceptable i que és particularment important persistir en les negociacions.
1: La visita d'Araghchi a Pequín es materialitza a una setmana vista del viatge de Donald Trump a la capital xinesa en una clara posada en escena de l'aliança tradicional entre l'Iran i la Xina que, malgrat tot, no ha extremat les crítiques als Estats Units per no perjudicar la relació amb les monarquies del Golf Pèrsic aliades de Washington, a les quals els últims anys Pequín ha anat comprant cada cop més petroli.
0: I en l'altre conflicte que tenim obert de fa anys, Rússia ignora la treva unilateral dictada per Volodymyr Zelensky des de la mitjanit. El govern ucraïnès denuncia que l'exèrcit rus ha continuat atacant les ciutats ucraïneses i ha provocat víctimes civils. El Kremlin, però, no ha dit en cap moment que respectaria aquest alto el foc. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
22: Bon dia. Segons informen les autoritats ucraïneses, els drons russos han impactat contra una llar d'infants de Sumy, on ha mort una dona, i també han provocat diversos ferits a Kharkiv. En total, Zelensky ha anunciat que Rússia ha violat l'alto el foc 1.820 vegades i ha explicat que aquesta tarda decidiran com hi responen. Ucraïna ja havia avisat en els últims dies que si Rússia no atura els bombardejos, ells tampoc ho faran dissabte, quan Putin ha impulsat una treva unilateral per blindar la tradicional desfilada militar del Dia de la Victòria. De la seva banda, el govern rus també ha acusat Ucraïna de no respectar la seva pròpia treva, però Putin guarda un silenci deliberat. Ni ell ni el seu portaveu han parlat públicament aquesta setmana per valorar les mesures de seguretat extremes que estan imposant els ciutadans per por dels drons ucraïnesos. El Kremlin tem no poder protegir la Plaça Roja el dia de la seva festa patriòtica més important.
0: Pedro Sánchez demana que no s'apliqui en territori de la Unió Europea les sancions dels Estats Units a la relatora de l'ONU per Palestina, Francesca Albanese, i als membres del Tribunal Penal Internacional que investiguen crims a Gaza. Des de l'any passat, l'administració Trump els bloqueja els seus comptes bancaris i els impedeix viatjar als Estats Units, Vicent Mifsud.
5: El president del govern espanyol ha demanat a la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, que s'activi l'estatut del bloqueig i l'instrument principal que té Europa per neutralitzar els efectes de sancions estrangeres en territori europeu. Albanese, que està de visita a Madrid, ha agraït el suport d'Espanya i ha denunciat les conseqüències de les sancions.
23: És una tècnica d'intimidació a l'estil mafiós. Silenciar la gent, obligar-la a obeir. I el que el president Sánchez ha demanat avui és respecte per la llei. Els Estats Units han de retirar les sancions.
5: La Moncloa intenta aconseguir una majoria a la Unió Europea per bloquejar l'aplicació i vol que es tracti en el proper Consell Europeu al juny.
0: Passant 18 minuts de les dues, abans d'anar a publicitat, havien deixat la Tània Tàpia pendent d'una compareixença que estava a punt de començar dels ministres de l'Interior i de Salut del govern espanyol per donar més dades sobre com gestionarà Espanya els casos d'aquest antivirus en aquest vaixell que arribarà a Tenerife. Tornem a Madrid. Tània, bona tarda de nou.
3: Què tal? Bona tarda.
0: Ja tenim aquests detalls, no?
3: Sabem alguna cosa, sí. Sobretot hem confirmat que tots els passatgers que queden en el vaixell estan asimptomàtics. Per tant, el que es preveu és que d'aquí a 3 dies arribin a un port que s'ha secundari, el de la Granadilla, a Tenerife, i d'allà doncs es faci tot un mecanisme expressament per evacuar-los, tot un sistema perquè puguin marxar doncs tots els seus països d'origen. També recordem, a veure, hi ha 13 passatgers i un tripulant que són espanyols, 5 d'ells són catalans. Un cop arribin, se'ls traslladarà amb un avió militar fins a la base de Torrejón de Ardoz i després hauran de fer una quarantena, segons marquin els protocols, a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. La ministra Mónica García està dient que Canàries i que tothom ha d'estar tranquil perquè no hi ha risc per la seguretat i per la sanitat pública. Sentible.
2: El proceso de auxilio y repatriación se llevará a cabo en Canarias. No va a suponer ningún riesgo para la población canaria ni tampoco para su actividad económica. España tiene todas las capacidades para atender a todas las personas y tenemos toda la capacidad para mantener la protección de la salud pública.
3: Continua en marxa aquesta roda de premsa amb els detalls sobre aquesta evacuació de tots els tripulants.
0: Doncs aquests són els detalls que està donant el govern espanyol. Deixem la Tània Tàpia pendent i, òbviament, si hi ha més informació, ho explicarem aquí al Catalunya Migdia. Ara passen 20 minuts de les dues, una pausa i continuem amb més coses.
4: Catalunya Migdia.
6: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
7: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW. Hi ha unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
24: Un futur millor es construeix gràcies als professionals que amb cada reforma fan més eficients les nostres llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
25: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
26: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
27: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
28: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
27: Thank you!
26: Per aquí, sisplau!
29: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 8 minuts seran 2:45. El govern ha tancat un acord amb els sindicats i la patronal per equiparar en 4 anys el sou dels treballadors del sector social amb l'àmbit públic. La bretxa és del 37%. Parlem de 120.000 treballadors de l'àmbit de la gent gran, la discapacitat, la infància i la salut mental. Les entitats del sector rebran més diners públics en funció de l'esforç salarial que facin amb els seus empleats. L'anunci l'ha fet el president Illa des de Vic. Anem cap allà, Nàtia Dell.
30: La Generalitat invertirà uns 600 milions d'euros addicionals fins al 2030. L'acord del nou model de finançament que s'ha de signar aquesta tarda al Palau de la Generalitat arriba després de més d'un any de negociacions amb el sector, que fa temps que reclama millores. El president Salvador Illa s'hi ha referit així.
31: Es farà progressiu, però hi ha un compromís de progressivament equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Una diferència que feia insostenible la situació.
30: Ara el salari mitjà dels treballadors de l'àmbit social és de 18.400 euros anuals, però varia molt en funció del sector, on hi ha més bretxes a les residències. Pel que fa al pla pilot, que s'està fent a Vic del nou model integrat de dependència, està funcionant tan bé, s'ha passat d'un any a dos mesos d'espera, que el 2027 es vol estendre a tot Catalunya.
0: I a l'altra cara de la moneda arrenquen les mobilitzacions convocades pels sindicats majoritaris a l'educació, contraris a l'acord signat entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Acusen el govern de falta de voluntat per reobrir l'acord, mentre el Departament d'Educació demana que tornin a la mesa sectorial i Comissions Obreres quantifica en 45 milions d'euros per l'educació inclusiva l'augment de pressupost aconseguit amb la negociació. Barcelona, Sara Canyete.
4: Avui s'han fet accions de protesta a molts centres educatius i dimarts que ve ha convocada la primera vaga a tot Catalunya. Els sindicats insisteixen que les mobilitzacions no s'aturaran fins que es millorin les condicions d'aquest acord i posen l'èmfasi en la millora salarial. També acusen el govern d'escudar-se en la falta de pressupostos quan el que falta, diuen, és voluntat de negociar. Andreu Navarra és el portaveu del sindicat Professors de Secundària.
8: També va dient als mitjans la consellera que sense pressupostos no es pot produir aquest increment salarial. Bé, hi ha una ampliació de crèdit, és a dir, això no és exacte. Ho poden fer, el que passa és que hi ha altres prioritats.
4: Mentrestant, un dels sindicats signants d'aquest acord, Comissions Obreres, ha sortit a defensar-lo. Diuen que, fruit de la negociació amb el departament, xifren en 45 milions d'euros i més de 1.000 dotacions l'augment de recursos per l'escola inclusiva al curs que ve. Eduard Núñez és el secretari general d'Educació del sindicat i descarta demanar la reobertura de l'acord. És més, insisteix a la resta de sindicats que s'hi sumin.
9: Nosaltres no contemplem cap reobertura de l'acord, perquè l'acord és bo. I a més de ser bo en els seus continguts, és flexible. És que el mateix acord, en el seu sí, contempla la possibilitat d'anar millorant-lo en el mateix procés negociador de desplegament de l'acord.
4: Entre les dotacions obtingudes de cara al curs vinent des de Comissions Obreres destaquen que s'incorporaran als centres 100 tècnics d'integració social i prop de 300 infermeres escolars.
0: L'intendent i cap d'investigació dels Mossos d'Esquadra, Toni Rodríguez, que avui ha passat pel matí de Catalunya Ràdio, apunta a un brot psicòtic de l'homicida com el possible mòbil de la mort d'una dona dissabte a Esplugues de Llobregat. El detingut ja ha passat la primera nit a la unitat hospitalària psiquiàtrica penitenciària de Brians 1, després que el jutge li hagi atribuït, entre d'altres, el delicte d'assassinat. Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
10: Hola, bon dia. Aquesta hipòtesi la reforça el fet que l'investigat el 2022 a Burgos ja va cometre en un mateix dia diversos delictes i va agredir un policia sense cap motivació aparent. Toni Rodríguez, intendent i cap d'investigació dels Mossos, en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
11: En aquest cas, el mòbil estarà relacionat segurament amb l'equilibri o la capacitat de discerniment, la capacitat, diguem, psicofísica d'aquesta persona. Llavors, s'ha d'aprofundir en aquest coneixement.
10: També ha indicat que la versió d'un suposat atac jihadista que va córrer inicialment per les xarxes està pràcticament descartat, si bé s'està estudiant si en algun moment l'home hauria entrat en un procés de radicalització. I recorda als veïns, alguns dels quals estan valorant contractar seguretat privada, que qui s'ocupa de la seguretat a l'espai públic és la policia i la resta de personal no hi està autoritzat.
0: Tornem a la informació internacional, perquè demà hi ha eleccions al Parlament d'Escòcia i de Gal·les i també comicis locals parcials a Anglaterra. A Escòcia, l'increment del cost de la vida i l'accés a un lloc per viure són alguns dels temes centrals dels comicis, més enllà de la possibilitat d'un segon referèndum per la independència. Enviat especial a Edimburg, Quim Olivares.
12: Hola, bon dia. El govern escocès va declarar l'emergència habitacional el 2024 per les dificultats per accedir a un habitatge. Això ha portat conseqüències greus, com explica Stephen Boyd, director de l'Institut for Public Policy Research d'Escòcia, en declaracions a Catalunya Ràdio.
13: El nombre de persones que dormen al carrer ha augmentat. Més de 1.000 persones a Escòcia han dormit al ras almenys una nit els últims mesos. Hi ha uns 10.000 nens que ara viuen en allotjaments temporals i el nombre de famílies que hi viuen també ha augmentat.
12: El govern escocès té competències en habitatge públic i en construeix uns 7.000 a l'any, una xifra insuficient pels experts. També té competències en sanitat i ensenyament, uns serveis que també s'han deteriorat. Tot i així, el Partit Nacional Escocès torna a ser el favorit per guanyar, com ens explica la politòloga de la Universitat de Stirling, Cori Brown-Swan.
14: L'atenció s'ha centrat si l'SNP, que ha estat al govern des del 2007, una etapa increïblement llarga al govern, està fent prou, està progressant en aquests temes. I una cosa que veiem a les enquestes d'opinió és que la gent és força crítica amb el govern escocès liderat per l'SNP, però no vol dir que estiguin convençuts que ningú més pugui fer-ho millor.
12: Les enquestes també apunten que Reform UK, el partit d'extrema dreta, podria ser el segon aquí a Escòcia, en detriment dels laboristes i conservadors que caurien al tercer i quart lloc, respectivament.
0: I del Regne Unit passem a Alemanya. Allà, el govern de coalició compleix avui un any amb el canceller Merz amb la popularitat al punt més baix, els socialistes encadenant derrotes i l'extrema dreta pujant en intenció de vot. De fet, l'últim sondeig situa per primera vegada Alternativa per Alemanya al davant dels conservadors a tot el país. Berlín, Jordi Regàs.
15: Bon dia. Un any després de l'arribada de Friedrich Merz al govern de la República Federal, el balanç per als instituts d'opinió alemanya és contundent. Peter Matuszek, director de l'Institut
1: l'Institut Força.
2: Les xifres dels partits del govern són dramàtiques, així s'ha de dir. Després d'un any al govern, tant la CDU com l'SPD han perdut un terç dels votants de les últimes eleccions generals.
1: El govern ha endurit la política d'asil. La renda bàsica d'inserció s'ha vinculat al treball. S'ha reformat el servei militar i s'han fet retallades a la sanitat pública. Els preus, però, pugen més ràpid que els salaris, l'energia és cada cop més cara i els canvis en el dia a dia es troben a faltar. Anke Hassel, sociòloga.
3: El que es veu en reformes és tan petit que la població no ho percep. I allà on s'haurien d'haver notat millores de veritat, com que moltes d'aquestes reformes han empitjorat les coses, la gent hi ha perdut la motivació.
1: Però si en un aspecte ha fallat el govern és en la promesa del creixement econòmic, amb 120.000 llocs de treball perduts, sobretot a la indústria de l'automòbil. Queden per endavant reformes de pes, com la de les pensions, la dependència i la fiscal. Tot això en una coalició on el soci minoritari, els socialistes de l'SPD, es troben en caiguda lliure, amoïnats per la pèrdua d'identitat.
5: Els conservadors de la CDU, mentrestant, no paren de mirar de reull a l'extrema dreta.
1: Alternativa per Alemanya els deixa fer. Sense esforçar-se massa, els vots li cauen del cel.
0: Dos quarts de tres de la tarda tornem a Catalunya perquè infants i adolescents que no disposin de telèfon mòbil podran trucar des de milers de comerços de tot el país a familiars en cas de necessitat. Es tracta d'una iniciativa impulsada pel govern que s'ha iniciat simbòlicament a la ciutat de Lleida. De moment ja s'han interessat per afegir-s'hi més de 5.000 botigues a tot Catalunya. Lleida, per Joan Álvarez.
16: El conseller Miquel Samper ha fixat un adhesiu a l'aparador d'una sabateria del carrer Major de Lleida, donant per iniciada simbòlicament aquesta iniciativa. El conseller d'Empresa ha posat alguns exemples de casos en què els infants i adolescents poden adreçar-se a demanar ajuda als establiments.
17: Com que hagin perdut, per exemple, una targeta de transport, unes claus, que estigui plovent a bots i barrals, doncs que tinguin la seguretat de que el comerç doncs es posa al seu costat, que els ajuda i que per tant poden entrar, en aquest cas, en aquesta sabateria, doncs a trucar als seus pares, al seu germà gran, als seus avis.
16: De moment ja han demanat afegir-s'hi 45 associacions de comerciants de tot el país amb més de 5.000 comerços, 600 dels quals a Lleida, ciutat. Al país ja hi havia iniciatives similars, així per exemple a Barcelona i Girona els menors poden anar a equipaments municipals i a Granollers també ho fa una associació de comerç local.
0: I preocupació al sud del Solsonès pel retorn del llop. Des de l'estiu s'hi han registrat 3 atacs a ramats i els ramaders reclamen mesures per fer-hi front. Solsona, Joaquim Albalate.
18: És el primer atac al Solsonès des del 2019, però al sud de la comarca feia dècades que no n'hi havia cap. Han estat 2 atacs a la Molsosa a la tardor i un altre a la primavera a Pinós. Les explotacions han pres mesures com posar càmeres, tanques elèctriques o tenir gossos mastins que puguin espantar els llops, però reclamen un pla específic per protegir-se. Jaume Puigpelat és un dels ramaders afectats.
19: Recomanem que perquè en altres zones que ja estan més habituats a la presència del llop, doncs no s'arriba a solucions, doncs aquí ens passarà el mateix. I llavors, doncs, bueno, d'estar preparats entre tots i poder arribar a solucions que puguin ser beneficioses per tots, però sobretot per la gent que ens estimem al territori, que ens volem quedar a viure al territori i a treballar d'ell.
18: Els agents rurals continuen investigant els atacs, però tot apunta que serien obra d'un llop solitari que viu en altres zones i per això és difícil seguir-li el rastre.
0: Passant 2:02, fem una pausa i de seguida la cultura.
20: Aquesta primavera viu la música als jardins de Santa Tecla la Vella.
21: Arriba el cicle de concerts de primavera de la Catedral de Tarragona. Jazz, neo, soul i swing en un espai únic.
20: L'entrada inclou visita a la catedral i concert.
21: Una manera diferent de gaudir de la música en directe. Cada dissabte de maig a 12:15 del migdia.
20: Més informació i entrades a catedraldetarragona.com.
22: Ei! Què sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
23: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
32: Fixa't com sona Edició Clàssics.
33: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
34: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
23: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
35: Oh, fixa't com sona.
4: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
6: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins aquest món tan atrofiat.
4: Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
6: Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
4: I sabem celebrar els bons moments.
6: Padapam, el Premi de Nobel de Lletres Catalanes. Uau!
4: I com diu l'escriptor Vial Mesquida... Visca la veu.
6: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
7: Que bé. De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
8: La tarda dona molt de joc.
7: Catalunya migdia.
0: Passant 4 minuts de dos quarts... La Bienal d'Art de Venècia obre avui les portes als professionals marcada per la forta tensió política i les crides al boicot contra la presència d'Israel i de Rússia. La 61a edició del certamen intenta mantenir el focus en l'art sota el lema In Minor Case, una metàfora musical que reclama abaixar el to per abordar els conflictes del món actual. Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
9: El retorn de Rússia a la mostra després d'anys d'absència per la invasió d'Ucraïna ha encès les alarmes. El seu pavelló, però, només obrirà durant els dies de la preinauguració per evitar incidents i protestes, com les ja anunciades pel col·lectiu Pussy Riot. La decisió arriba després de la dimissió en bloc del jurat i de l'absència del ministre de Cultura italià a la inauguració, entre altres mostres de rebuig. Qui també continua sota el focus mediàtic és Israel, que, malgrat les peticions internacionals d'exclusió, estrena espai a la Bienal. En les últimes hores, en canvi, l'Iran s'ha retirat del certamen. Enmig d'aquest escenari convuls, la Bienal reivindica el llegat de la seva comissària, la camerunesa Koyo Kuo, que va morir de forma sobtada l'any passat. L'exposició central aposta per les claus menors, centrant-se en creadors del sud global que prioritzen l'experiència emocional i la subtilesa per sobre de l'estridència. La presència catalana també és destacada en aquesta cita de referència. L'Institut Ramon Llull presenta un projecte de clau Clàudia Pagès, que vincula la tradició paperera de Capellades amb la geopolítica mediterrània. Alhora, l'artista manresà Oriol Vilanova és el protagonista del Pavelló d'Espanya amb una proposta sobre la memòria a partir de la seva col·lecció de postals.
0: Més coses. El Festival Dogs Barcelona s'inaugura demà amb A Fox Under a Pink Moon, un documental sobre l'opressió que pateix una artista a mans del règim islamista iranià. El festival projectarà 57 produccions d'arreu del món, entre les quals 19 catalanes. Barcelona, Òscar Callau.
10: En aquesta 29a edició del DOCS es presenten 42 llargmetratges i 15 curts que retraten la condició humana des de diferents perspectives amb voluntat d'explicar el món d'avui. La producció catalana creix fins a una vintena de cintes de veus plurals i artístiques. Sentim la codirectora del festival, Maria Colomer.
11: Les mirades són molt plurals. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema. Totes tenen aquesta intenció i aquesta qualitat.
10: Un parell d'exemples. Les culpables és un documental de la realitzadora catalana Marta Duran Lozano que retrata amb un centenar de testimonis el trauma i la vergonya d'avortar durant l'adolescència. Bèstia és el documental de debut de la directora Elena Garza, un retrat del món tradicional de la caça des del punt de vista d'una activista vegana. Fins al 17 de maig, el DOCS Barcelona projecta una seixantena de documentals a 6 sales de Barcelona.
0: I ara, una banda de rock llegendària. Ladies and gentlemen, the Rolling Stones! És el so inconfusible dels Rolling Stones que aquesta matinada han presentat en un hotel de Nova York el seu nou disc, Foreign Tongues, que es publicarà el 10 de juliol. Un treball que es va gravar a Londres, expliquen, en només un mes i moltes cançons en una sola presa, a Montse Camps.
24: Sí, inclou 14 cançons i fa un recorregut des del rock clàssic fins a les balades o influències country. I apareixen dues col·laboracions destacades, el líder de The Cure, Robert Smith, i l'ex-Beatle, Paul McCartney. Mick Jagger ho explicava així. No, we
25: didn't. He estat fent coses amb en Paul, mai he muntat res, i l'Andy estava intentant que jo i en Paul componguéssim alguna cosa, però no ho vam fer. Però en Paul va tocar l'últim àlbum i ho torna a fer en aquest, així que és genial. És agradable tenir-lo. És un gran, gran músic.
24: Aquest és el 25è àlbum de la banda i de moment no han aclarit si faran gira internacional.
0: I canviem de música. Perquè 30 anys després de la seva primera estrena torna la companyia al musical més petit amb les veus de Dani Anglès i Pilar Capellades, acompanyats al piano de Sergi Cuenca. Ho fa amb Tu, Jo i Vosaltres les cançons, un espectacle que repassa les cançons més icòniques de la seva trajectòria, Montse.
24: Sí, l'obra és una nova creació que inclou fragments de nous musicals que conviuen amb alguns dels seus temes més emblemàtics, ens ho explicava Dani Anglès.
1: Títols nous que no hi havia en el seu moment, hi ha coses que els compositors han fet posteriors, com The Pirate Queen, Martin Gere, Bad Cinderella, The Beautiful Game, per exemple, però també hi ha títols antics, per exemple, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, que és el primer musical que escriu Andrew Lloyd Webber, això en el seu moment no ho vam fer. I en canvi aquesta vegada sí que l'hem incorporat. Per tant, hi ha molt material que no havia estat mai dins d'aquest espectacle, algun de nova composició i algun de material més antic.
24: L'espectacle s'estrena avui a la Sala Versus Glòries a Barcelona i després farà gira per Catalunya.
0: I encara una cosa més abans dels esports. Amb l'aspiració de convertir-se en una vacuna contra el feixisme, el dibuixant Danide ha creat el còmic Aprendiz de Cuervo, una història potent i ambiciosa que ens situa en un bosc distòpic i apocalíptic, Valeria Obereda.
2: El protagonista trenca les normes que han imposat els que dominen el bosc, Hombre Dios i el seu secretari Ciervo Fantasma, i hi ha conseqüències suficient per Danide per ser un al·legat antifeixista.
3: Trobo que és molt interessant llegir-los amb una edat de formació. Poden ser útils com a vacuna, no? I com a un contrapoder, no? Ara la gent jove s'està menjant moltes narratives molt perilloses i a vegades els hi falta una mica de mirada crítica. Llavors, com a còmic juvenil, jo estic molt satisfet perquè crec que pot ser molt útil i pot despertar consciències.
2: El còmic havia de ser una trilogia, però només es va publicar el primer volum el 2024. Ara Norma Còmic ens presenta la història completa.
7: Catalunya migdia.
0: 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Amb la final de la Champions i amb l'adeu al Barça de Mapi León.
5: La central blaugrana deixa el Barça a final de temporada. De seguida ho expliquem.

0: Gol de Saka, gol de Saka, gol de Saka, gol de Saka. Xut de Trossard des de l'esquerra de l'àrea. Oblak no la pot blocar. La deixa morta la petita i Bukayo Saka posa la cama i marca el primer del partit al llindar del descans. Minut 44 a l'Emirates. Arsenal 1, Saka, Atlètic de Madrid 0.
1: L'Arsenal és el primer finalista de la Champions. Els Gunners van superar per la mínima l'Atlètic de Madrid i, per tant, disputaran, Marta García, la segona final de la seva història.
2: I no han tingut prou amb un solitari gol de Saka al minut 44. Després de l'empat en el Metropolitano, els londinencs accedeixen a la final per un 2-1 en el global i després d'una Champions remarcable. Qualificatiu del porter català de l'Arsenal, David Raya, en declaracions a Movistar.
3: En la primera parte hemos dominado muy bien el partido, hemos llevado el partido donde queríamos, hemos podido marcar el gol justamente antes de la media parte. La segunda parte pues sabíamos que iba a ser un poquito más difícil de poder aguantar el ritmo y sabíamos que ellos iban a apretar muchísimo. Pues nos han puesto contra las cuerdas, pero creo que el equipo ha hecho un gran partido defensivamente y ofensivamente también. Muy contento, muy feliz, sueño cumplido de poder jugar una final de la Champions y sobre todo de la manera que lo hemos hecho, la campaña que hemos hecho en la Champions League ha sido remarcable, creo yo. No hemos perdido ni un partido y esperemos poder seguir así.
2: I l'altra cara de la moneda és l'Atlètic de Madrid, que s'ha quedat a les portes de la seva primera final de Champions. El tècnic Cholo Simeone, satisfet, però lamentant l'ocasió perduda i decisions que no els han afavorit. I molt més contundent, el portero Black parlant de l'aport que té l'equip.
4: Entendemos que en la vida hay que dar absolutamente todo para estar con tranquilidad y con calma, y creo que lo dimos. Competimos muy bien, una pena podíamos haber encontrado ese penal que no nos dieron.
5: Parece que hay un miedo, que hay algo que no debería que pasar y nos está pasando hace tiempo, y al final cuando juegas contra equipos tan buenos en los partidos tan importantes no puedes permitirte, y nada, eso se va a tener que arreglar sí o sí.
2: La final el 30 de maig és la segona de l'Arsenal després que en el 2006 la va perdre contra el Barça. A l'altre finalista el coneixerem esta nit.
1: L'altre finalista sortirà aquesta nit del partit entre el Bayern i el PSG. Marcos García, un partit on tenim molt present el partit de l'anada i el resultat i la quantitat de gols que va haver-hi.
6: Sí, aquell superpartit. Els francesos han viatjat a Alemanya amb el 5-4 de l'anada al Sarró, però volen tornar a ser protagonistes els de Luis Enrique. A la prèvia del partit, el tècnic asturià ha fet servir l'exemple de Rafa Nadal, que ja saps, sempre deia que Federer i Novak Djokovic eren estímuls per fer-lo millor. Doncs Luis Enrique ha dit exactament el mateix. Pel PSG, l'estímul és el Bayern.
7: Sé que no volem, sé que sers...
8: El que volem, o el que intento transmetre als meus jugadors, és que admirin el Bayern, perquè juguen molt bé a futbol. Però és una motivació per nosaltres per intentar trobar el nostre millor moment, el nostre millor rendiment.
6: I què diu el tècnic dels bavaresos, Vincent Kompany, que vol controlar de forma prioritària la part emocional dels seus jugadors.
9: No tinc una recepta secreta, però sí que penso que aquests partits no es pot jugar el dia abans. Quan són el xulet és quan has de jugar i pots deixar les emocions i tot el que necessites, però també amb la calma que fa falta. Abans els dono preparació, rutines prèvies i tranquil·litat. I quan el partit comença penses en les emocions que necessites per jugar. És difícil trobar el punt.
6: Gnabry és baixa per lesió als bavaresos, Chevalier i Hakimi també ho són al PSG. A les 9, Bayern-PSG amb transmissió des d'un quart d'hora abans a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
1: I el Barça femení, Mapi, ja ha pres la decisió. Marxa a final de temporada al Club Blaugrana. Això és una de les coses que s'expliquen i expliqueu al Fem Futbol, Ruth Vilà.
10: Mapi León ja ha comunicat al Barça que marxarà quan acabi la temporada. La jugadora aragonesa no ha acceptat, doncs, l'oferta a la baixa que li va presentar el club i els ha avançat que aquesta serà la seva última temporada de Blaugrana després de 9 anys ja a l'entitat. Mapi va arribar el 2017 procedent de l'Atlètic de Madrid i el Barça va pagar en el seu moment 50.000 euros pel seu traspàs, que era tot un rècord, i entre de traspassos entre equips femenins. Va renovar fa poc, el 2023, quan es recuperava d'una operació greu al genoll, i des d'aleshores ha anat sumant títols, entre ells, doncs, 7 títols de Lliga i 3 Champions de moment, perquè encara ha de disputar una nova final. A Fent Futbol deia també la Maria Tiques, del diari Esport, afegeix que la central té una molt bona oferta del London City i, per tant, per qui passaria el seu futur. Mapi és una de les convocades pel partit d'aquesta tarda contra el Llevant, que juga el Barça, partit de Lliga al Johan Cruyff. Qui n'ha quedat fora de la llista és Graham, amb una lesió muscular a la cuixa dreta. L'objectiu és que la Noruega arribi bé a la final de la Champions.
1: I en aquest partit d'aquesta nit, l'equip rebrà el trofeu de campiones de Lliga.
10: Després del partit contra el Llevant, sí, que és a 7:15, hi haurà el president de la Federació Espanyola, Rafael Lozán, que entregarà la Copa com a campiones de Lliga, i també s'espera que hi hagi parlaments de les jugadores a la gespa del Johan Cruyff. Abans també, abans del partit, el Barça B, el C i el Juvenil oferiran a l'afició els seus títols també de campiones de Lliga.
1: I seguim parlant de títols de Lliga perquè el Barça masculí també espera poder celebrar aquest cap de setmana, aquest diumenge, el títol de Lliga. Ramon Salmurri.
11: En el clàssic contra el Real Madrid, i és per això que logísticament el Barça treballa en una gran festa. Ja sap que si guanya rebrà el títol de campió, la Copa, cal veure si de mans del mateix president de la Federació Espanyola, Rafael Lozán. Hi haurà una festa a la mateixa gespa del Camp Nou, on a banda d'aixecar la Copa hi haurà discursos i també celebració, tot això sobre la mateixa gespa del estadi. Això serà diumenge, dilluns, previsió de rua pels carrers de Barcelona amb sortida i arribada al Camp Nou.
1: I de cara a aquest clàssic, el Madrid segueix en pendents Mbappé. Les proves mèdiques que li havien de fer avui per saber si el jugador podia jugar o no aquest partit de diumenge, finalment no seran avui i es faran demà.

0: I l'Espanyol ha tornat avui als entrenaments per preparar consciència al transcendental partit contra el Sevilla de dissabte. Quin aire s'hi respira al vestidor després d'aquestes 17 jornades sense guanyar, Sergi Andreu?
1: Doncs els jugadors saben perfectament que el partit de dissabte al Pizjuán és el més important de la temporada. Ja ho defineixen com una final. Són conscients que una derrota els deixaria molt tocats. Veurien com el Sevilla els supera i podrien acabar la jornada, segons com vagin els resultats, a un punt del descens. N'ha parlat aquest migdia als mitjans del club un dels capitans, Pol Lozano, convençut que l'equip estarà dissabte a l'altura.
2: És la setmana més important de tota la temporada. Al final sabem que ens estem jugant molt aquest cap de setmana i evidentment sabem que si nosaltres estem els 90 minuts concentrats podem treure un resultat positiu d'allà seguríssim. Dins el vestidor estem convençuts i anem amb determinació aquest cap de setmana. Bueno, és una final per nosaltres contra un rival que ens exigirà molt, però jo crec que el que hem de fer és tenir confiança i estar a l'altura del partit que tenim aquest cap de setmana.
1: Pol Lozano, que ha reconegut que aquesta ratxa fa molt de mal, està fent molt de mal als jugadors, diu que els cal urgentment netejar la ment i que una victòria provocaria un clic que els faria canviar la dinàmica en aquest tram final de temporada.
0: Avui és dimecres, toca a Girona reservat i ja podeu sentir el capítol d'aquesta setmana que em fa l'efecte Eduard Solà, que va de tot l'embolic en què ara mateix es troba a la Lliga al Girona.
3: Sí, és així. El Girona reservat aquesta setmana parlem de la trajectòria de l'equip de Mitchell i de com s'ha embolicat en la lluita per la permanència. Fa just un mes, el Girona tenia 8 punts d'avantatge sobre el descens i després d'encadenar 3 derrotes consecutives, ara només el té a 2. Això a falta de 4 jornades pel final de Lliga. El Girona reservat debatem sobre el per què s'ha arribat a aquesta situació. Què pot passar d'aquí al final de Lliga? Repassem el calendari de l'equip de Mitchell i els seus rivals directes i descobrim que aquestes alçades de temporada, la situació numèricament parlant, és pitjor que l'any passat. Ho fem amb l'Eloi Amagat i amb l'exjugador del Girona i membre del Consell Assessor del Club, Albert Serra.
0: Passen 4 minuts, a 3 quarts, a 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
4: Bueno, pues molt il·lusionats, no? Jo crec que hem aconseguit una classificació per una final a 8 espectacular.
0: Parlarem de la final a 8 de la Champions masculina d'hoquei patins en dos equips catalans, el Reus i el Barça.
5: Catalunya migdia.
6: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
7: Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert.
8: Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
7: Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
8: Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
9: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
11: Ostres.
10: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
11: Uf.
10: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
12: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
13: I a l'avi, eh? Què en saps de la seva història?
14: Ser poc no era una persona fàcil d'estar amb ell.
15: Se'n va, obligat forçosament a treballar pels nazis.
14: Hòstia.
15: A la zona ocupada.
14: Ostres, això no ho he sabut mai.
12: Quanta guerra, amb l'avi de Gerard Quintana. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: La ciutat portuguesa de Coimbra acull des d'avui la final a 8 de la Champions masculina d'hoquei patins, que comptarà amb la presència de dos equips catalans, el Barça i el Reus, i avui debuten els reusencs en aquesta competició que ja fa 8 anys que no guanya cap equip català, Carles Vila.
3: Els roig i negres s'enfronten aquesta nit a les 11 al Benfica. El Reus arriba a la final a 8 després de 3 derrotes consecutives a l'hoquei lliga, però amb l'avantatge de tenir molt poc a perdre, perquè de fet juguen contra un dels grans favorits per emportar-se el títol. Jordi García és el tècnic del Reus.
4: Bueno, pues molt il·lusió. No? Jo crec que hem aconseguit una classificació per una final a 8 espectacular, amb un grup molt, molt, molt, molt dur, fent un segon tram de la competició molt bo, competint contra els grans equips en totes les pistes i contra tothom, que ens hem d'estar molt orgullosos, i el premi és poder disputar aquests quarts de final contra el Benfica, que ha perdut un partit en tot l'any, que és el màxim favorit. Intentarem anar allà a fer valdre el nostre escut.
3: García no renuncia, però, a donar la sorpresa contra els portuguesos i mostrar novament la seva bona imatge a la competició europea. Per cert, a Reus tenen clar que tota la pressió és per al Benfica.
4: Evidentment que la pressió la té tota, no una mica tota, tot el Benfica. Nosaltres no tenim cap de pressió. Nosaltres, ja et dic, per nosaltres és un premi haver arribat allí i així ho vivim com una situació xula. El que no fa és que nosaltres vulguem guanyar també i tinguem ganes de passar a semifinals i estem treballant molt perquè així sigui, però evidentment la pressió, i més després de l'any passat que no va guanyar cap títol, encara la té més el Benfica.
3: Abans d'aquest Benfica-Reus, a les 8 del vespre, el Liceu de la Corunya jugarà contra el Porto.
2: I aquest vespre pot aconseguir el bitllet per a la final a 4 de la Champions és el Barça d'handbol. Els blaugranes buscaran sentenciar

0: la classificació a la Final Four.
1: Bé, jo crec que estem bé. Jugo un partit molt important, l'equip està bé, hem entrenat bé i ja jo crec que la dinàmica de l'equip és bona. Tenim que estar amb confiança, que no confiados, no? I hem de jugar davant d'un rival que juga molt bé, que està en un moment de forma, tot que dir-lo, molt fi, per nosaltres també.
0: El partit es podrà seguir a partir de 3:15 per Esport 3. En altres partits d'avui, tornar del Fuchsia Berlin Vesprem amb un gol d'avantatge pels visitants i de l'Aalborg Sporting de Portugal, que va acabar en empat a Lisboa. Demà, Magdeburg Pick Szeged amb 7 gols d'avantatge per als alemanys.
2: I a l'Eurolliga de bàsquet ja hi ha el primer equip classificat per a la Final Four, que aquest any es fa a Atenes. Maria Chesena.
3: Sí, el primer equip a certificar la seva presència en aquesta Final Four és l'Olympiacos, que no va donar opcions al Mónaco. Els grecs no van tenir pietat amb el seu rival, que jugava a casa, i van firmar una victòria contundent per 82-105. Ara han d'esperar el seu rival, que sortirà del guanyador de la sèrie entre Fenerbahçe i els Alguiris. De moment, 2-0 pels turcs. D'avui a les 7 de la tarda. I el València avui ha de guanyar el Panathinaikos si vol seguir viu a la competició. Així parlava del partit el tècnic del conjunt valencià, Pedro Martínez.
4: Bueno, vamos a ir día a día. Sabemos que la situación es bastante límite, pero bueno, la competición ahora mismo nos lleva a un punto de estar obligados a ganar y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo.
3: El duel es disputarà a 8:15 del vespre i el Real Madrid, per la seva banda, anirà al quart partit de la seva sèrie contra el Hapoel Tel Aviv després de la derrota ahir a Sofia per 76-69. Els de Sergio Scariolo, però, arriben a aquest quart duel, que jugarà dijous amb un 2-1 favorable.
2: I mentrestant, a l'NBA, aquesta matinada s'han jugat dos partits més a les semifinals dels play-offs de la conferència.
3: Sí, a la conferència de l'est, els Detroit Pistons van aconseguir la victòria davant els Cleveland Cavaliers per 111-101 i a l'oest, els Oklahoma City Thunder van guanyar amb contundència els Lakers per 108-90. I avui a la matinada, New York Knicks, Philadelphia 76ers i San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves.
2: I com cada setmana ja tenim a punt un nou capítol de Ràdio Volta, que és el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio, i en aquest cas, Isaac Vilalta, centrats en el fenomen Paul Seixas i la seva participació en el proper Tour de França que començarà a Barcelona.
5: Doncs sí, de fet, són dies amb diferents fronts oberts, amb la Vuelta femenina, amb la participació de Mireia Benito i Paula Blasi, amb l'inici del Giro d'Itàlia, amb un Pogacar de rècord a Romandia, i com destaques, la confirmació que Paul Seixas debutarà al Tour amb només 19 anys. És prudent. El Joan Antoni Fletxa ho té clar.
6: Aviam, la prudència és una gran virtut i molta gent ho diu i que la vida s'ha de ser prudent, però també les oportunitats no estan sempre allà. La gent pensa que sempre podrà anar al Tour, no? I no ho sabem, no ho sabem. Poder l'any passat, l'any que ve, pot anar al Tour, però poder no amb el... És que no sabem com serà el recorregut al Tour, qui anirà a córrer al Tour. Estàs bé, ets jove, tens ganes de fer-ho, ja està, el teu equip et recolza a fer-ho i... És que això de la pressió...
5: En aquest programa també ens acostem a la faceta més comercial de Tadej Pogacar, amb Matia Biel, una de les persones que tracten amb ell de manera més propera. Com sempre, Ràdio Volta ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
2: Rosenca Núria Gil es va proclamar fa pocs dies a Palència campiona d'Espanya de curses de muntanya i es referma com a referència a casa nostra d'aquesta modalitat, Carles Vila.
7: Núria Gil va dominar des de bon començament la cursa, va arribar en solitari per davant de Laura Figueiredo i Ana Hernández. És la segona vegada que la Rosenca s'imposa en aquest campionat d'Espanya.
8: Bé, molt contenta amb aquesta primera posició al campionat d'Espanya de carreres de muntanya. Va ser un circuit molt ràpid, amb molts canvis de ritme, però des d'un primer moment ja vaig poder ficar un ritme còmode que, bueno, les meves rivals ja no em van poder seguir, així que dins del que cap vaig anar ben còmode durant tota la cursa podent aconseguir aquesta primera posició. Molt contenta. Ara mateix, ja d'aquí dues setmanes, anirem a Zegama. És una cursa que no ens podem perdre, no?, els del món de la muntanya. Si tenim dorsal ho hem d'aprofitar sempre. Però, bueno, com a objectiu final d'aquesta temporada vindria a ser la OCC el mes d'agost a Chamonix.
7: Amb la victòria a Aguilar de Campó, Núria Gil ha aconseguit també una plaça per al Campionat d'Europa que es disputarà el mes de juny.
2: I ja hi ha data per jugar la segona part del partit Joventut Unicaja de la Lliga ACB i que va ser suspès per problemes al marcador electrònic, Eudald Serra.
9: Els 20 minuts que falten es jugaran finalment el dimarts dia 26 d'aquest mes, a les 8 del vespre, segons ha fet saber oficialment avui el Joventut. Quan el partit es va suspendre, just abans de començar la segona part, la penya dominava el marcador 53-33. El Joventut no serà sancionat per l'ACB perquè aquesta suspensió es considera que va ser una causa major, però sí que haurà de fer front a les despeses del nou el desplaçament

0: i de l'allotjament de l'Unicaja a Badalona.
1: I la selecció espanyola de waterpolo tanca avui la seva participació a la Copa del Món de Rotterdam.
0: I ho farà aquesta tarda jugant davant els Països Baixos amb la segona plaça final del torneig en joc. Ahir l'equip espanyol va perdre les opcions d'acabar primer al perdre amb els Estats Units per 7-5. Tot i això, l'equip que entrena el català Jordi Valls ja havia aconseguit la plaça per la superfinal que es farà a Sydney, Austràlia.
1: Fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports al Tot Costa. I sabeu també avui transmissió del partit de Champions entre el PSG i el Bayern a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
2: Calafell Ràdio. Són les 3.

0: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en Grans Electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari. Me cansa.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.
1: Vull ser més del que t'esperes i tenir la perfecció. Que el temps no corri pressa perquè així surti millor. Saber si tu m'estimes amb els pètals d'una flor.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio, 107.9 FM.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Crec que és una bona oportunitat, no?
3: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
7: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
3: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.
1: Avui deixaré el cor al llit. Més no vull patir.

0: Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.
2: Aquí i ara, Calafell Ràdio.
0: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: nosaltres. Cada dia som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes? Calafell
1: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual multimedi d'electrodomèstics de les nostres comarques i seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
7: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
0: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
11: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: nosaltres. Cada dia som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres, 6 de maig.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell i la Federació Empresarial del Gran Penedès han formalitzat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de potenciar l'activitat econòmica, comercial i ocupacional del municipi. L'acord consolida una relació de treball conjunt que vol contribuir a dinamitzar el teixit empresarial i reforçar la competitivitat del territori. En parlem ara mateix, abans tenim altres notícies del dia que primer de tot les resumim en titulars. Avui parlem dels programes de formació i inserció de Calafell. S'ofereixen dues modalitats segons la seva organització. Plans de transició al treball organitzats en col·laboració amb el Departament d'Educació i Formació Professional i l'Ajuntament de Calafell. Aquest dissabte tindrà lloc a Calafell la fira Vet aquí un gat, la festa dels contes. La plaça de Cal Cubano i la biblioteca Ventura Gasol són les ubicacions escollides. Caps de la regió metropolitana Sud i del Penedès proven un nou mètode per prevenir les amputacions en diabètics. El projecte incorpora l'ús d'un ecògraf portàtil d'alta precisió per detectar millor les malalties arterials. L'Arbós celebrarà dissabte 9 de maig el primer Festival Internacional Gastronòmic i Cultural, una proposta que vol fer valdre la diversitat cultural, la convivència i la riquesa gastronòmica d'arreu del món. L'esdeveniment tindrà lloc a la plaça de la Badalota. La consellera Parlon assegura que el pla per retirar armes blanques s'ha de reforçar i fa una crida a la convivència. La consellera diu que els homicidis del cap de setmana són colpidors i que cal lluitar contra la delinqüència. L'atur cau un 3,94% a l'abril a Tarragona i l'Ebre, amb prop de 1.500 persones menys desocupades. El mes passat es van crear prop de 12.000 llocs de treball més que al març i 9.500 més que l'abril de 2025. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El passat divendres 1 de maig va tenir lloc el reconeixement en grup de les dues curses i la caminada de la cinquena edició de la Nocturna Trail, que se celebra aquest dissabte 9 de maig a 8:45 del vespre. També s'han fet ja els treballs de neteja del recorregut i les reunions de seguretat prèvies. Avui parlarem de les novetats d'enguany amb els Trail Road Runners, organitzadors d'aquest esdeveniment.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell i la Federació Empresarial del Gran Penedès han formalitzat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de potenciar l'activitat econòmica, comercial i ocupacional del municipi. L'acord consolida una relació de treball conjunt que vol contribuir a dinamitzar el teixit empresarial i reforçar la competitivitat del territori. El conveni ha estat signat per l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, i la presidenta de la Federació Empresarial, Neus Lloberes. Estableix un marc de cooperació estable entre les dues institucions per als propers 4 anys. Aquest acord parteix de la voluntat compartida de fomentar el desenvolupament econòmic local i donar resposta a necessitats del teixit empresarial. En aquest sentit, la Federació, com a organització empresarial multisectorial, treballarà conjuntament amb la Regidoria de Promoció Econòmica per impulsar iniciatives que contribueixin a millorar la competitivitat de les empreses i generar noves oportunitats al territori. Entre les principals línies d'actuació, el conveni preveu el suport mutu en la difusió d'activitats, l'organització de trobades empresarials i accions de networking, així com col·laboració amb esdeveniments, congressos i iniciatives formatives. Aquestes accions tenen com a objectiu afavorir la interrelació entre empreses i potenciar la seva activitat. A més, l'Ajuntament de Calafell donarà suport a l'elaboració d'informes de conjuntura econòmica i altres estudis impulsats per la Federació Empresarial del Gran Penedès, eines clau per analitzar l'evolució del territori i orientant la presa de decisions empresarials i també institucionals. El conveni també estableix un treball coordinat entre els equips tècnics de les dues institucions per atendre necessitats del teixit empresarial local, així com la possibilitat d'ampliar línies de col·laboració mitjançant futurs acords. Aquesta aliança entre l'Ajuntament de Calafell i la Federació Empresarial del Gran Penedès referma el compromís amb el desenvolupament econòmic de Calafell i del conjunt del territori del Gran Penedès, apostant per la col·laboració públic-privada com a motor de creixement, innovació i generació d'oportunitats.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Aquest dissabte tindrà lloc a Calafell la fira Vet aquí un gat, la festa dels contes. Es durà a terme el dissabte 9 de maig d'11 del matí a 2 del migdia i de 6:15 de la tarda a 9:15 del vespre a la plaça de Cal Cubano i a la Biblioteca Ventura Gasol, al nucli del poble de Calafell. Podreu gaudir de moltíssimes activitats, com ara tallers de manualitats per a tots els públics, jocs, actuacions, música i tota mena d'activitats relacionades amb el món dels contes.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I a l'informatiu d'avui parlem dels programes de formació i inserció de Calafell. Els programes s'ofereixen en dues modalitats segons la seva organització. Plans de transició al treball, el PTT, organitzats en col·laboració entre el Departament d'Educació i Formació Professional i l'Ajuntament de Calafell. Plans d'iniciació professional organitzats per l'Institut Camí de Mar. Aquests programes van adreçats a nois i noies d'entre 16 i 21 anys que no hagin obtingut el graduat en educació secundària obligatòria i que a curt termini volen formar-se en una professió. Es tracta d'un curs acadèmic de 1.000 hores de durada amb mòduls de formació professional elemental en un perfil específic. Inclou 200 hores d'estada a l'empresa, mòduls de formació general per la millora de competències bàsiques necessàries en el món laboral i a la vida quotidiana. La superació d'aquest programa de formació i inserció comporta el certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda i acredita les competències professionals assolides. També dona accés als cicles formatius de grau mitjà. Reconeixement dels mòduls professionals superats en el curs per l'obtenció del títol de tècnic bàsic associat al perfil, amb un certificat de professionalitat que emet l'administració laboral si s'acrediten tots els mòduls necessaris. També dona accés als centres de formació d'adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria sense complir el requisit de tenir els 18 anys.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: La unitat de ferides complexes d'atenció primària de la regió metropolitana Sud i Penedès ha posat en marxa el projecte CESER per millorar el diagnòstic de malaltia arterial perifèrica, una complicació en què es troben algunes persones diabètiques. El projecte incorpora l'ús d'un ecògraf d'alta precisió i portàtil per al diagnòstic precoç, de manera que es pugui prevenir una amputació. Aquesta prova detecta la malaltia arterial fins i tot en pacients diabètics amb calcificació arterial. Aquesta maquinària es durà als 68 caps de la regió sanitària, on s'atenen 1,4 milions de persones, a través de 19 consultes especialitzades itinerants. S'estima que així es reduiran les derivacions a proves hospitalàries més complexes i costoses. L'Institut Català de la Salut, impulsor d'aquest projecte, recorda que gran part de les persones amb diabetes desenvolupen problemes circulatoris que sovint passen desapercebuts fins a fases avançades, quan ja hi ha un risc alt d'úlceres i amputacions. El Departament del Ministeri de Sanitat ha finançat part d'aquest projecte que l'Institut Català de la Salut confia que serà exportable a altres regions sanitàries.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Anem ara cap a l'Arbós, perquè celebrarà el pròxim dissabte 9 de maig el primer Festival Internacional Gastronòmic i Cultural, una proposta que vol fer valdre la diversitat cultural, la convivència i la riquesa gastronòmica d'arreu del món. L'esdeveniment tindrà lloc a la plaça de la Badalota en horari interromput, d'11 del matí fins les 9 de la nit, organitzat per l'Ajuntament Arbosenc amb la col·laboració de l'Associació Iberoamericana. El festival neix amb la voluntat de consolidar-se com un espai de trobada obert, inclusiu i participatiu, capaç d'apropar cultures i tradicions sense sortir del municipi de l'Arbós. Durant tota la jornada, el públic podrà gaudir d'una àmplia oferta de gastronomia internacional amb plats representatius de diferents països, així com d'un programa variat de música en directe i espectacles que aportaran ritme i ambient festiu a l'espai. A més, s'han programat diverses activitats culturals pensades per fomentar el coneixement i l'intercanvi entre cultures. El festival també està orientat a tots els públics, amb propostes específiques per garantir la diversió familiar, convertint la cita en una experiència accessible i atractiva per a totes les edats. Amb el lema Sabors que uneixen, cultures que enriqueixen, la iniciativa pretén reforçar el sentiment de comunitat i dinamitzar la vida social i cultural. La proposta situa l'Arbós com a epicentre d'una jornada que combinarà gastronomia, cultura i convivència en un entorn totalment festiu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Obrim ara la plana general. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que cal reforçar i amplificar el pla per retirar les armes blanques de la via pública, després dels assassinats d'un home al barri del Raval de Barcelona i d'una jove a Esplugues de Llobregat. Les declaracions les ha fet aquest passat dimarts durant la celebració del Dia de les Esquadres a la Regió Policial Camp de Tarragona, celebrada a Vilaseca. Escoltem les declaracions de la consellera.
3: Estem en moments difícils. Moments difícils que ens interpel·len a tots i a totes. He tingut un cap de setmana que no ha estat gens fàcil, un cap de setmana en homicidis colpidors. I ens hem d'enfocar des de la més absoluta responsabilitat. Responsabilitat i compromís per continuar treballant, crec, en la direcció adequada. Des de l'àmbit judicial, el pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra, també es deia en el vídeo, per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat.
0: Fa una crida també a la convivència després dels assassinats.
3: Estem davant de reptes importants en clau de seguretat, estem davant de reptes importants en clau de convivència, tenim desafiaments importants de la delinqüència organitzada en clau global, però també estic convençuda que estem encertant en les eines de treball que s'estan desplegant des de la professionalitat del cos, des de la coordinació dels diferents agents que fan seguretat i amb una actitud prudent i constructiva.
0: D'altra banda, durant l'acte del Dia de les Esquadres, el cap de la Regió Policial del Camp de Tarragona, l'intendent Vicenç Lleonard, ha fet un balanç positiu de l'any 2025. Ha indicat que els fets delictius van disminuir un 6%. Escoltem també les seves paraules.
4: Afirmar que el Camp de Tarragona va en la bona direcció. El balanç global és positiu. L'any 2025... els fets delictius van disminuir un 6%. Una dada que indica un canvi de tendència important i que consolida l'esforç diari del cos de Mossos d'Esquadra i de la resta de policies del territori. Enguany, el primer quadrimestre del 2026 ha finalitzat amb una tendència clarament a la baixa, amb una reducció global de delictes d'un 5%.
0: D'altra banda, l'intendent afirma que la situació actual amb violència de gènere, agressions sexuals i conflictes bèl·lics existeixen amb exigències i respostes integrals.
4: Més enllà de les dades, cal reflexionar. I cal reflexionar perquè any rere any, ens veiem obligats a adaptar-nos als canvis. Vivim en un context social de discursos que poden generar polarització i desconfiança. Parlem de la violència de gènere, d'agressions sexuals, de conflictes bèl·lics que exigeixen respostes integrals. Aquestes problemàtiques ens obliguen a que la nostra feina no s'acabi amb la prevenció o amb la investigació. Ens interpel·la directament a protegir, acompanyar i atendre sobretot a les víctimes.
0: Els Mossos d'Esquadra van fer 102.000 identificacions. Van retirar de manera notòria armes blanques de foc i objectes perillosos dels carrers. També cal destacar la intensa lluita contra els grups organitzats del territori, vinculats al cultiu i tràfic de la marihuana. L'any passat, a més, es van decomissar 75.000 plantes i es van detenir 607 persones per delictes contra la salut pública. Respecte a les xarxes criminals, el responsable de la regió policial del Camp de Tarragona ha detallat que s'han desarticulat 9 organitzacions i grups criminals, algun d'ells amb ramificacions a escala estatal i també internacional.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'atur ha caigut fins als 36.500 desocupats al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i al Baix Penedès durant el passat mes d'abril. És la xifra més baixa des del juny de l'any passat i cal remuntar l'agost del 2008 per trobar-ne una de similar. El mes passat es va reduir la taxa de desocupats un 3,82% respecte al març, amb 1.448 persones menys sense feina, i un 3,94% respecte a l'abril de 2025, amb 1.497 persones menys a les llistes d'aturats. Pel que fa a l'ocupació, durant el mes d'abril d'enguany s'han incrementat en 11.926 els afiliats a la Seguretat Social, un 3,82% més que al març. L'increment interanual és similar, amb 9.448 més en feines generades que fa un any, un augment del 2,68%. Dels 36.500 aturats a Tarragona i l'Ebre, 21.714 són dones i 14.792 són homes. 2.469 són joves menors de 25 anys, dels quals 1.325 són homes i 1.144 són dones. Per sectors, els serveis és on hi ha més persones sense feina, amb 25.765, però també on més ocupació s'ha generat a l'abril, amb 1.096 persones que van trobar feina. A la indústria hi ha 3.253 persones sense feina, a la construcció amb 2.784 i l'agricultura amb 1.269. Pel que fa a contractes, a les comarques tarragonines i ebrenques se n'han creat 21.315, 749 més que el mes de març i 466 que el mateix mes de l'any anterior. D'aquests, 11.311 són temporals i 10.004 són indefinits.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. Informatius. Les notícies del Penedès Marítim.
0: El Departament de Recerca i Universitats ha reconegut el Consorci Sanitari al Penedès Garraf com a punt complex de la Universitat de Barcelona en el marc del desplegament del Pla Integral dels Estudis de Medicina a Catalunya, que té com a principal objectiu augmentar un 50% les places d'aquests estudis en els propers anys. El Consorci està integrat per l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, l'Hospital Residència Sant Camil i l'Hospital Sant Antoni Abat. En el marc del pla, el govern vol agilitzar els tràmits per acreditar nous hospitals universitaris i reduir-ne el temps d'espera de 13 a 6 mesos. L'any passat es van acreditar 5 nous centres i actualment n'hi ha 5 més en procés de tramitació. El Pla Integral dels Estudis de Medicina a Catalunya, elaborat pel govern en coordinació amb el sistema universitari, té com a objectiu augmentar l'oferta de places per cursar els estudis un 50% fins l'any 2031. Segons s'ha presentat per part del govern fa unes setmanes, aquesta planificació preveu passar de les 1.333 places de nou accés actual a un total de 2.025 al curs 2031-2032. El govern vol garantir el relleu generacional nacional i acompanyar l'increment d'alumnes de medicina amb una distribució territorial equilibrada.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Ha arribat el moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas.
2: El passat divendres 1 de maig va tenir lloc el reconeixement en grup de les dues curses i la caminada de la cinquena edició de la Nocturna Trail, que se celebra aquest dissabte 9 de maig a 8:45 del vespre. També s'han fet ja els treballs de neteja del recorregut i les reunions de seguretat prèvies. La sortida de la cursa llarga serà a 8:45 del vespre a la pista d'atletisme del Parc del Vilarenc de Calafell. La sortida de la cursa curta i de la caminada serà a 8:45, també a la mateixa pista. La distància de la cursa llarga és de 14 quilòmetres i mig i disposarà de dos avituallaments als quilòmetres 5 i 10 i mig, sòlid i líquid. Per a l'avituallament líquid cal dur recipients personals, bidons o vasos tous. La cursa llarga serà puntuable per a la Lliga Tarragona Trail. La distància de la cursa curta i de la caminada no competitiva és de 9 quilòmetres i disposarà d'un avituallament al quilòmetre 5. Tant la cursa llarga com la cursa curta i la caminada estan dins del nou circuit de curses i caminades del Penedès. És obligatori portar col·locat el dorsal al pit i ben visible, ja que portarà el xip incorporat i controlarà el temps. També és obligatori l'ús d'un frontal lluminós. La recollida del dorsal i la bossa del corredor es farà a la regidoria d'Esports a l'Avinguda Vilarenc, número 2. Serà els dies següents, aquest divendres 8 de maig, de 6 a 8 del vespre, i dissabte 9 de maig, des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia. També el dissabte 9 de maig es podrà recollir el dorsal a la zona de sortida des de les 7 fins a 8:45. El principal atractiu d'aquesta cursa de muntanya és poder fer-la de nit. Escoltem el Josep, de Trail Road Runners.
5: No és el mateix córrer de dia que córrer de nit. Llavors, el principal atractiu que té aquesta cursa pues, és això, que és nocturna. I després també pues, el tema del marcatge i el voluntariat fa... la muntanya està molt animada. Vull dir, es viu un ambient a la muntanya que jo crec que ja és de les poques curses que hi ha un ambient tan festiu.
2: La Mari Paz ens explica les novetats d'enguany.
6: Tenim tres distàncies, tenim tres tipus de curses diferents. Una distància llarga, que són 14 quilòmetres, que és la que teníem fins ara. I ara bé, el que és el tema de la caminada la mantenim en 9 quilòmetres i a més hem afegit una cursa curta, que és el mateix recorregut que la caminada i també són 9 quilòmetres. I a més, aquest any com a novetat també puntuen, per dir-ho d'alguna manera, el circuit de curses i caminades al Penedès que ha començat aquest any i doncs que estem dins.
2: La Nocturna Trail ja és un esdeveniment consolidat a Calafell i hi ha participants de totes les edats i perfils. Donem pas al José, també de Trail Road Runners.
7: Ja portem 4 anys d'experiència i efectivament tenim l'exemple que s'apunta a un col·lectiu molt diferent de gent que ja corre habitualment i que ens acompanya anys darrere any i també gent que ho va provant per primera vegada i gent que també ve a caminar, és a dir, el ventall que tenim de gent és bastant gran i ve des de gent bastant jove, inclús gent o nens o nenes que acompanyen els seus pares bàsicament per la caminata i gent també una mica més gran que també els hi agrada la caminata i van en grup i també pues, gent que corre habitualment o no i vol provar. En aquest cas, aquest any farem la distància una mica més curta de la carrera perquè la gent que no tingui por a córrer a distància llarga, que tingui una mica de por, tot el contrari, i que efectivament s'animi a córrer, però és per tot el col·lectiu que vulgui participar i passar-s'ho bé.
2: Aquesta cursa de muntanya també és solidària.
7: Des del club ja portem parlant des de ja uns mesos d'intentar amb aquesta cursa ser una mica solidaris amb la societat i que efectivament... que dels possibles ingressos que tinguem, que una aportació sigui important al tema de solidari. En aquest cas, hem arribat a un acord amb una ONG que és Pels Valents i que està referenciada amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, amb l'àmbit de pediàtric, i és per la recerca del càncer infantil. Llavors, ells, per la seva part, ens faran unes pulseres ja que estan identificades, que estan dissenyades pel nostre club i que s'entregaran dintre la bossa al corredor. També ells ens s'han oferit per estar en un stand i donar tota la informació dintre de la zona de la carrera, pues, a la gent que pugui venir de les seves accions i de com poder adreçar-se de cara a ells. És a dir, que és interessant que aquesta vessant de col·laboració, pues, la mantinguem i d'aquí cada any col·laborarem d'alguna manera.
2: A la Nocturna Trail hi participen 400 persones i es necessiten prop de 60 voluntaris. Precisament aquests voluntaris han estat netejant el circuit aquests darrers dies. Podreu veure les fotografies a les nostres xarxes socials de Calafell Ràdio. Escoltem el José.
7: Penseu que aquest any seran 400 participants entre les dues carreres i la caminata, i necessitem de l'ordre d'unes 45 persones.
5: No, més. Hi ha uns 60 voluntaris.
7: Bueno, fan 60 voluntaris, moltes persones. Que tenim... Que

0: les pistes, els serveis, el tema de posar els mitjans que ells tenen de cara a que nosaltres podem gaudir, i efectivament doncs, al final ho fem en col·laboració amb l'Ajuntament, i aquí la intenció és que tothom participi, faci esport, s'ho passi bé i, bueno, i vingui aquí a Calafell i coneixi Calafell també.
1: Recordem la cinquena edició de la Nocturna Trail aquest dissabte 9 de maig a partir de 8:45 del vespre amb sortida de la pista del Vilarenc. Convidem a tothom que no hi participi també, animar els esportistes quan tingui lloc el tret de sortida.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. El temps.
3: Tercer dia de la setmana, avui dimecres, amb un matí més tranquil i una tarda de ruixats de nou en alguns punts de Catalunya. A primera línia de mar es manté el cel més aviat poc ennuvolat i també hem de dir que les temperatures es mantenen estables, amb poques variacions en el termòmetre. De cara a demà dijous serà un dia en què haurem de parlar de boires extenses al matí en zones d'interior, temperatura amb pocs canvis, tot i que pujarà lleugerament a primera hora del matí. Amb la previsió del temps, acabem l'informatiu del dia. Avui és dimecres, 6 de maig. Als esports, la Roser Ribas i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius d'aquesta casa, Calafell Ràdio. Gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.
2: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.

L'hora del jazz. L'Edu al control i Ramon Robuster amb els guions i el

que us parla. L'esquema del programa que havíem intentat seguir, que intentem fer del tant en tant, és portar alguna gravació en primer lloc que tingui un cert interès des del punt de vista que sigui, musical o, en fi, perquè els músics doncs, s'han agrupat d'una forma molt especial o, en fi, per alguns motius, que destaqui dintre de les gravacions que hi ha. I poden ser molt antigues, poden ser molt més actuals o poden ser molt antigues. Avui ho farem d'aquesta manera. La veritat és que he descobert aquest àlbum gràcies a que l'editorial inglesa Edition Records l'ha tornat a posar al mercat amb un àlbum de CD. Aquest àlbum és un àlbum de... És el primer àlbum que Julian Arguelles va fer... ara exactament va gravar el 1998... 99, perdó. 1989. Vol dir que són 30 anys d'antiguitat. Dintre d'aquests 30 anys, el saxofonista Julian Arguelles ha fet un total d'unes 15-16 gravacions, 15 jo crec que n'hi ha, com a líder, i després moltes col·laboracions, com és lògic, amb molta gent, amb Carla Bley, amb Kenny Weller, amb Diego Betis, en fi, amb molts músics. Però aquest és el primer àlbum que va treure, que va sortir al mercat el 1990, es va gravar el 1989 i el fet de que ara estigui les últimes gravacions, almenys com a mínim les dues últimes que jo conegui, que són una que s'anomena Setembre del 2017 i Tonades del 2018, que està amb l'editorial Edition Records, doncs els dos, aquesta parella interessant del Davy Stapleton, aquest compositor i pianista, i el fotògraf Tim Dickerson, que són els fundadors i propietaris d'Edition Records, doncs han agafat aquesta gravació i l'han tornat a editar tal com era exactament l'àlbum que va editar Ha-Hum, amb la referència 010, el 1990. Aquí hi ha ell com a saxo tenor, també la portada és una pintura que també és una pintura d'ell, i les composicions, excepte tres de les nou que formen aquest àlbum, són del Julian Arguelles. Amb ell hi ha ni més ni menys que el senyor John Taylor amb el seu piano, el Mick Hutton amb el baix, un altre anglès que actualment té 63 anys, després parlarem una mica d'aquests músics, i el Martin França, a la bateria, també un altre britànic, també amb 53 anys. I el Julian Arguelles en té actualment 53, també. Per tant, estàvem parlant de què tenia en aquell moment, doncs, 23 anys, no?, quan va gravar aquest àlbum, que és un àlbum boníssim, molt bo. Hi ha aquest afegit que doncs, hi ha el John Taylor, que ja, com sabeu, no podem disfrutar d'ell perquè va morir fa un temps. Vam dedicar-li un extens recopilació de la seva música a l'hora del jazz de Clofield Radio en el seu moment, quan va morir. I és, també és agradable de poder tornar a aconseguir aquests àlbums que, segons Edition Records, els n'hi ha d'aquesta sèrie primera del Julian Arguelles, n'hi ha cinc que diu que estan... quatre que diu que estan esgotats totalment, que no es troben de cap manera, i que els anirà editant progressivament aquest any. Aquest és el primer. Jo, de fet, ja n'hi ha un altre, que és Les Capes. Les Capes ja està editat, també el tenim, el podrem portar en una pròxima edició, que aquest és del 1996, i ara l'Edition Records l'ha tornat a treure. Després hi ha el que es deia Home Trucks, del 1995,
Vista de crani, un altre del 1997 i un altre que és Veus interiors del 2009. Aquests són els que reeditarà Edition Records i que podrem tornar a tindre. Suposo que la resta deuen estar encara disponibles, els deuen poder trobar al mercat d'aquests 15 que té editats Julian Argüelles. Anem per la primera composició, que és la que porta el nom de l'àlbum, que és Phaedrus, que és una peça magnífica, com totes les composicions de Julian Argüelles que formen aquest àlbum.

Seguim amb aquest àlbum, com us deia, hi ha 9 composicions, 3 no són del Julian Argüelles, i n'hi ha una que és del John Taylor i el Martin Franz, és una peça petita, un duet que interpreten, bueno, sí, a duo. Després hi ha una del MacGregor i una del Cole Porter, que és una peça conegudíssima de Cole Porter. Però jo crec que és més interessant que escoltem les composicions d'ell, de Julian Argüelles. Precisament diu d'aquesta que hem sentit, del Fredrus, que és la primera composició que va fer i que continua sent una peça que actualment encara disfruta tocar-ne, i que aquest disc, que és el primer ell com a líder, no? com hem comentat abans, remarca que té aquest afegit del John Taylor que ja no podem, doncs, que ja no podem disfrutar més d'ell, no? Els dos, la resta de músics que deia que comentaríem, un és el Mac Hutton, que és un baixista també anglès, actualment té 63 anys, porta un currículum impressionant d'acompanyament de músics com, no sé, aquí podem parlar del John Scofield, l'Anne Skidmore, aquest saxofonista que també fa temps que no escoltem res d'ell i que tenim ganes de trobar alguna cosa nova d'ell, el John Taylor, el Stan Trenzi, un altre pianista extraordinari, el Kenny Weller, Peter Skirne, bueno, en fi, Bill Bruford, aquest bateria fantàstic que també va acompanyar, ha tocat amb el Mac Hutton. En fi, són músics que tenen un currículum extraordinari que dintre d'aquest món anglès, doncs, i europeu, sobretot, destaquen d'una manera extraordinària. I l'altre component és el Martin Franz, aquest bateria també, que té 53 anys, igual que el Julian Argüelles, per tant, aquest àlbum en tenia 23 quan va gravar. I també, a part de totes unes destacadíssimes aportacions amb orquestres sinfòniques com la de Luxemburg o la de Leipzig o la de London Symphony o la London Symphony o National Orchestra, en fi, hi ha un munt d'aportacions d'aquest bateria amb grans orquestres sinfòniques, a part d'estar amb molts de les gravacions i moltes actuacions amb ni més ni menys que amb l'Eric Anderson, per exemple, el Niels Peter Mulwire, el John Surman, Kenny Weller també, el Duke Wassentoff, el Ralph Turner, en fi, la Norma Winston, aquesta extraordinària cantant que hem portat infinitat de vegades aquí a l'Hora del Jazz, el David Holland, en fi, tots, com veieu, és una formació d'un quartet meravellós i que, bueno, doncs tenim el hàndicap aquest del John Taylor, que no cal que comentem res d'ell, perquè hem parlat prou vegades a l'Hora del Jazz i tothom el tenim com el gran pianista que va ser i gran compositor. I aquest àlbum, doncs, tota aquesta unió d'aquests 4 músics i per ser la primera de Julian Argüelles, jo crec que té una certa importància, i la reedició d'Edition Records és per treure del barret, perquè està molt bé l'edició, tècnicament està molt bé, i jo crec que val la pena que entreu a dintre de la web d'Edition Records, la trobareu sense cap problema posant el .com, i veureu que hi ha aproximadament uns 127 àlbums, molts d'ells han passat per aquesta Hora del Jazz de Calafell Ràdio, i suposo que en continuaran passant, perquè és l'actualitat que hi ha de moltes zones europees, zones nòrdiques, Anglaterra, Països Baixos, en fi, Bèlgica, tot aquest sector, i Alemanya també, abarca moltes de les gravacions de Edition Records, i actualment és una referència total pel jazz europeu. Seguim amb una altra composició d'ell, del Julian, i aquesta s'anomena Red Rag.

Estem escoltant aquesta reedició del disc de Julian Argüelles, Fredrus, que va estar gravat el 1989 i que Edición Records l'ha tornat a treure al mercat perquè estava totalment esgotat, amb aquesta edició del 2019, amb una gravació molt bona. Julian Argüelles, hem parlat dels altres músics, d'ell no en havíem parlat massa, però bueno, té un currículum extraordinari com a saxofonista i compositor, i ha format part també d'aquests músics, més o menys una mica els mateixos que la resta que formen aquest quartet, com el John Taylor o el Kenny Weller també, el grup Phonesis, que hem portat aquí a l'hora del jazz amb tots els àlbums que tret, sembla que n'hi ha 3 o 4, el Mike Gibbs, amb aquelles formacions grans, importants, orquestals, o la Carla Bley, per dir ja alguns d'ells, no? Anem per l'última peça, que també és una de les composicions d'ell, i és l'última que tanca l'àlbum, és el High Steve, i us recordo, Julian Argüelles com a saxo tenor, John Taylor, piano, Mike Hutton, al baix, i Martin Franz, a la bateria.

No he comentat al començament del programa el que tindrem avui. El que començarem a escoltar a partir d'ara és el senyor David Douglas amb un trio fantàstic, i després no us perdeu avui el reste del programa perquè tenim una cosa d'excepció totalment, que és l'últim àlbum d'aquell Jarrett que ha sortit fa 10-12 dies. L'escoltarem amb... són dos CDs. Escoltarem una bona part d'aquests dos CDs d'aquesta gravació en directe de Múnich. Anem per David Douglas. Amb David Douglas hi ha el senyor Uri Kane amb el seu piano, el David Douglas a la trompeta i Andreu Cyril amb la percussió. Això és un àlbum que s'anomena Devotion. És un àlbum que és del 17 de maig d'aquest 2019 i jo crec que és una d'aquestes peces també extraordinàries que anem trobant aquest any, aquest 2019. Aquesta és una de les que realment són totalment diferents des de molts punts de vista. Primer, per la formació. David Douglas i Uri Kane havien tocat ja en altres ocasions, hi ha un famós àlbum del 2014 com a duo, amb duo, entre el trompeta i piano, un àlbum molt, molt, molt bo, i aquesta vegada s'hi ha ajuntat un personatge extraordinari, que és l'Andreu Cyril, aquest bateria que dona una sofisticació totalment diferent amb aquesta parella de grans músics, de grans compositors i grans músics, perquè l'àlbum, bàsicament, excepte l'última composició, que és la que porta el nom de l'àlbum, Devotion, és totes les composicions són de David Douglas. I tot i que les composicions són de David Douglas i totes tenen uns certs arguments i unes estructures, ja veureu que l'aportació del Uri Kane amb el piano i l'Andreu Cyril és fantàstica, és extraordinària. Pensem que Andreu Cyril, només per donar una petita referència, havia sigut un dels pianistes importants de Cecil Taylor o de David Burrell o del Badà de Leo Smith, per dir alguns, però bàsicament quan parlem de que havia estat amb Cecil Taylor ja ens podem imaginar les possibilitats infinites d'aquest gran bateria. Anem per la primera composició que us he triat, és la número 2 de 10 que formen aquest àlbum. És una dedicada al pianista Franco De Andrea i s'anomena De Andrea.

I anem per la següent peça, que és precisament la que ve darrere d'aquesta que hem escoltat, del De Andrea, que també és, segons expliquen, és una dedicada també a aquest pianista que David Douglas admira, que és el senyor Franco De Andrea. La composició s'anomena Francis of Anthony. Aquí trobareu una trompeta que es té acostumats en moltes ocasions David Douglas, aquesta trompeta fosca i baixa, i un piano exuberant fantàstic del Hurricane.

Seguim amb aquest àlbum Devotion de David Douglas, Hurricane i Andreu Cirilla. Vull remarcar aquest bateria. Pareu atenció amb ell, amb totes aquestes composicions que anem escoltant, perquè veure, no és fàcil escoltar. Últimament no tinc masses gravacions que hi hagi l'Andreu Cirilla. Fa uns anys sí que hi havia una densitat enorme d'aportacions d'aquest bateria. El fet de que David Douglas l'invités amb aquesta formació, jo crec que és marca un hit extraordinari per aquesta gravació d'aquest 2019 del David Douglas i l'Hurricane, que ja els coneixíem junts, però aquesta aportació, com he dit al començament, és brutal. Anem per una composició que s'anomena Mil Josang, alguna cosa així, perquè no sé ben bé si està, no sé en quin idioma està això, que és una composició que està dedicada en aquesta ocasió a Carla Bley. N'hi ha dues, aquesta i la Falses Alianges, que ve després, que no l'escoltarem, que són dues dedicades a la gran compositora i pianista Carla Bley. Aquí hi ha una interpretació extraordinària amb aquesta peça de l'Hurricane. No podia ser menys, no?, que dedicada a Carla Bley, doncs el piano ressalta d'una manera extraordinària.

Anem avançant, passem a la número 7, que és la composició també d'ell, del David Douglas, Pacífic. Aquí entrem en el món de les balades, amb una balada lírica, tot i que cap al mig ja veureu que hi ha uns moments on hi ha uns tocs genials, curts, però genials, del trio, amb una mica de free, una miqueta més... es destaca una mica dintre d'aquest lirisme que té tota aquesta balada. Jo crec que estem davant d'un trio amb un jazz molt executat d'una manera brutal, col·lectivament, i també amb una interpretació fantàstica i molt imaginativa de qualsevol de les peces que proposa el David Douglas. Anem per Pacífic.

que us posaré d'aquestes 10 que formen aquest àlbum és també una balada amb una melodia simple, que almenys al començament sembla una melodia simple, amb molta sensibilitat, molt càlida, i que, segons expliquen, està dedicada al gran mestre, el Dizzy Gillespie. No penseu escoltar el Dizzy Gillespie, és una versió totalment diferent. Bueno, són coses diferents, però sí que té que el Dizzy Gillespie de tant en tant feia alguna cosa d'aquestes balades així tan sensuals, no? S'anomena We Pray, és també una de les composicions de David Douglas, i només per tancar aquest àlbum, dintre de les cròniques que he trobat dintre la web de David Douglas sobre aquest àlbum, hi ha una que m'ha cridat l'atenció, està... Bueno, és simpàtica, que és del Marc Corroto, del Hal Abud Jazz, que diu: si el màxim compliment que es pot pagar a una gravació és que la podeu escoltar repetidament tot el dia, agafeu una cadira i comenceu. Nosaltres ho hem fet i realment sí, és veritat. És un àlbum totalment intemporal. D'aquí molts anys, no sé quants, és igual, el podrem tornar a posar, sempre ens sorprendrà. I aquesta, com ho he dit al començament, i repeteixo, aquesta aportació d'Andreu Cirile amb la bateria és extraordinària. Anem per We Pray i deixem aquest àlbum fantàstic que recomano totalment per aquest 2019.

Deixem David Douglas i aquest extraordinari àlbum i passem a un doble CD que ha editat ECM i que ha sortit aquest 1 de novembre d'aquest 2019, el senyor Keith Jarrett amb l'últim concert en directe gravat a Múnich el 2016. L'àlbum s'anomena Múnich 2016, suposo que tots els que sou aficionats teniu aquesta notícia ja d'aquesta nova sortida d'un àlbum de Keith Jarrett, que és sempre un motiu important per totes les revistes i per totes les puestos del món, la publicació d'un nou àlbum de Jarrett. Això correspon a l'últim concert que va fer de la seva gira que va fer per Europa el 2016, i aquest concert va tindre lloc el 16 de juliol d'aquest any a la Filarmònica de Múnich, precisament a Múnich, que és la central i el punt de creació d'ECM. Són en total de 15 parts, per dir d'alguna manera, per dir-ho amb el mateix idioma que fa servir Keith Jarrett. Hi ha 12 parts enumerades d'aquesta manera, de la 1 fins a la 12, amb els dos discos. El primer disc hi ha fins a la part número 7, el segon disc hi ha des de la part 8 fins a la 12, i després hi ha tres composicions de tres estàndards. El primer, una peça molt antiga, precisament d'Alemanya, del Frank Rauth i Gerard Winter, que s'anomena Harvard Me, My Love, que és una composició que ha tocat en moltes ocasions i que jo crec que el fet que estigués a Alemanya anava molt bé pels que estaven allí en aquell concert, que van tindre la sort d'estar en aquest concert. I després dues més que escoltarem, que són estàndards que ja coneixem, i sobretot l'última, que és aquesta d'un lloc, en algun lloc sobre l'Arc de Sant Martí, que he interpretat mils de vegades, però que sempre és extraordinària. Totes aquestes composicions n'he triat més o menys per poder fer una mica el temps del programa, perquè jo crec que aquest àlbum, com la majoria d'àlbums últims de Keith Jarrett, se tenen d'agafar i escoltar d'una manera seguida, amb l'ordre que ell els ha tocat, sobretot amb aquests concerts en directe, que són les últimes gravacions que han tret. Estem parlant de que hi ha aquest de La Fenice, gravat a Venècia, després La Multitud of Angels, que és un altre anterior, l'àlbum de Rio, tot això, tots aquests últims àlbums que no he portat al programa, però que sí que disposo d'ells, els tinc a la meva col·lecció, doncs s'han d'escoltar així. Jo crec que és un àlbum per estar tranquil, un bon equip, tranquil·lament, i escoltar i gaudir d'aquest concert com van fer. La ràdio és una altra història, i aquí he triat unes quantes peces, com podia haver triat unes altres. És totalment indiferent. Aquest àlbum és realment fantàstic. Jo crec que és, de tots els últims que ha tret, jo crec que és un dels millors. Si no teniu accés a tots els àlbums, jo us recomano que aquest no us el perdeu. Està estructurat d'una manera diferent de com coneixíem tots els primers, a partir del concert de Col endavant. Hi va haver moltes d'aquestes actuacions en directe, improvisades totalment, que eren una improvisació molt llarga, amb dues parts, amb tres, com a molt, però que els temes que anava estructurant Keith Jarrett mentre actuava, doncs eren tots seguits. Aquí no, aquí estan fets com a peces separades, per això aquest nom de part 1, part 2, part 3, part 4, entremig, doncs, els aplaudiments brutals del concert, i que això, doncs, últimament no ho ha fet més així, no? Té el valor també de que, no sé si últimament ha actuat massa Keith Jarrett, després d'aquells problemes que va tindre fa uns anys, que el van apartar totalment de problemes de tema físic, d'enfermetat
doncs, de que li impedia tocar, no? Després hi va haver aquesta recuperació, aquest va ser un dels de les gires de després de la recuperació fantàstiques, i no tinc massa coneixement si últimament ha fet algun concert o gravacions, no, per suposat, perquè no han sortit, no? Anem per entrar en aquest concepte i entrem en la part 1. El moment que va entrar en aquest concert és una improvisació total, de les que sap fer d'una manera meravellosa, indiscutible. Són quasi 14 minuts i, bé, jo crec que, és que és tan extraordinari tot aquest àlbum que no cal que us digui més objectius, perquè val més que escoltem la música. Anem per aquesta primera part.

Com us he dit, he triat algunes que m'han semblat que podia portar sense cap interès especial per cap, perquè totes són extraordinàries. Anem per la número 5, la composició, la part número 5. Abans de que això hi ha un blues, per exemple, aquests bluesos fantàstics que sempre improvisa Keith Jarrett, hi ha també alguna peça tipus una mica de marxa de boogie-boogie, hi ha una mica de folk, per dir-ho d'alguna forma, també hi ha una mica de gospel, poder. No ho sé, no cal donar-li objectius. El que sí que està clar és que aquestes improvisacions fantàstiques, com aquesta que hem escoltat, tenen una complexitat tècnica i una complexitat harmònica i de ritmes extraordinària. Jo ho pots gaudir molt, no?, amb un equip d'IFI, amb una bona gravació, com estic acostumats a la FM, però realment estar allí, a l'escenari, escoltant-ho, estar al posto, és una experiència única. Jo recordo l'última vegada que el vaig veure, que és el Teatre Grec de Barcelona, que crec que després no hi ha hagut cap més actuació ja, sinó l'última, aquesta vegada era en formació de trio. Jo és un record que tinc brutal d'aquest concert del Teatre Grec. Anem per aquesta part. Ja veureu que hi ha una creació constant de lirisme desbordat per tot arreu.

I de les 5 passem a les 7. La 7 és com la primera que hem sentit, és aquesta improvisació total molt potenta, i que aquesta vegada és curta, eh? Sembla que vulgui fer un punt de separació entre les peces anteriors i la que venen. Jo quan he sentit aquesta peça, he recordat aquells moments... sembla que hagués retornat amb aquell estil que fa molts anys ens va portar amb l'extraordinari Charles Lloyd, i bé, es nota, no? Es nota aquella potència, aquell dinamisme i aquell punt free, una mica free, d'aquells anys 70 o així més o menys que eren, amb el Charles Lloyd. Anem per la PC 7, o la part 7.

jo crec que, deixeu-me dir una cosa, que és que jo crec que no hi ha res com un concert d'aquell Jarret. I poder, vaig a dir més, poder inclús en solitari, no amb el trio o amb altres formació, sinó en solitari. Aquest és l'últim que podem disfrutar d'ell, és bastant recent, és del 2016, ja us he dit, ha gravat el 16 de juliol del 2016 a la Filarmònica de Múnich, i és indiscutible una compra, bueno, per, si voleu regalar alguna cosa extraordinària aquests Nadals, penseu en aquest àlbum. Que, per cert, està editat amb doble CD i també amb doble LP, i el doble LP, després de... Avui quin dia som? Avui som dia 13, no? Això va sortir fa 12 dies. Doncs, bueno, els LPs ja no, en aquest moment ja no es poden comprar, estan agotats totalment. Suposo que ECM prendrà les mesures que ha de prendre, que és reeditant, no? I pròximament estaran a la venda, igual que pròximament, segons la web d'ECM, hi haurà un d'aquests concerts extraordinaris que també el traurà en edició amb LP. Els LPs són la realitat més extraordinària de la música, tal com la podem reproduir de la forma més bona i més autèntica, i jo crec que ECM ho està notant. Anem per la peça número 10, una peça d'aquestes també d'avantguàrdia total i fantàstica també, com totes.

Anem per acabar aquesta sessió de Keith Jarrett del Múnich del 2016, del 16 de juliol del 2016, amb l'última part que ell mateix li dona el nom de part número 12. Torna a ser una d'aquestes improvisacions d'avantguàrdia, com diverses que n'hi ha en aquest àlbum. Jo crec que aquest és un bon tancament de tota aquesta sèrie de 12 parts diferents. I després passarem a unes coses molt relaxants, molt suaus i molt agradables i que coneixem una mica més de Keith Jarrett. Anem per la part 12.

I al final del concert va interpretar tres composicions conegudes, la primera que us he dit abans, aquesta clàssica antiga alemana, i després les dues que escoltarem, que les posaré seguides perquè si no el temps me farà tallar música i no m'interessa tallar res d'aquell jarret. Les dues finals són It's Alone Saint Old Town i l'última indiscutible per ell, Somewhere Over the Rainbow. Hem escoltat al final aquesta, una part important d'aquest àlbum de Keith Jarrett, l'últim editat fa aproximadament 12 dies per ECM a Múnich 2016, i l'Edu ha estat al control i, com sempre, Ramon Robuster, que sigueu bons i sobretot escolteu jazz.

0: tres sardines i un bacallà. Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Calafell Ràdio. Són les 10.

0: Ferran Boqué.
1: Bon dia, bona hora, família. 9 en punt del matí. Us saludem, com sempre, en directe quan comencem una nova edició del Calafell Matí, el programa magazín matinal de Calafell Ràdio. En directe, 107.9 de la FM, també en emissió online. Ara endavant 4 hores fins la 1 en punt del migdia per compartir, com sempre, espais d'actualitat, entreteniment, sempre amb bona música. Salutacions del Ferran Boqué, en nom dels companys que fem possible el Calafell Matí. Doncs vinga, tot a punt per ser la vostra companyia un dia més. Engeguem en aquest dimecres, dia 6 de maig de 2026, com sempre, amb les dades del dia, les celebracions d'aquesta jornada, també amb la previsió del temps i amb l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Som a dimecres, i els dimecres a 2:15 del matí arriba l'espai de regidors portaveus, avui amb Esquerra Republicana de Catalunya a Calafell, amb l'Òscar Albaiceta, que és el seu regidor portaveu. Ja sabeu que els dimecres també anem un dels centres educatius del nostre municipi. Avui, a partir de 2:15, estarem a l'escola El Castell de Calafell. A les 11 ens actualitzem amb el temps, amb Josep Miró, i tot seguit, en espai d'actualitat, ens acompanyarà la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, la Mònica Trepat. Ens vindrà a parlar de la Festa dels Contes, el Vet aquí un gat, que celebra aquest dissabte en el nucli del poble de Calafell, a la Biblioteca Ventura Gasol, i també als seus voltants. A punt d'estrena és l'espai de la Júlia Pont, que ens presenta les novetats a les diferents plataformes, noves sèries, noves pel·lícules, que us explicarem a partir de 11:45 del migdia. I a les 12 arriba A la meva manera, en la cuina que viatja la Maria Herrera, la cuinera del Petit Bistró de Segut a Calafell. A través dels viatges parlem també de gastronomia. I abans arriba la 1, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Tot això ho combinem amb música, amb cançons, i així passarem aquestes 4 hores de programa. Vinga, som-hi, comencem. Benvinguts, ben trobats.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més

0: Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Doncs vinga, anem a conèixer el que celebra en aquest dimecres, dia 6 de maig de 2026. Avui se celebra el Dia Internacional Sense Dietes, una jornada que busca crear consciència sobre els riscos físics i psicològics dels règims dietètics estrictes. Una jornada, una data que recorda que les dietes extremes poden afectar greument la salut i en alguns casos arribar a tenir conseqüències molt greus. L'objectiu de la jornada és promoure una relació més saludable amb el menjar i també el cos, basada en el benestar i no en la pressió estètica. I el primer dimecres del mes de maig se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental Materna. L'objectiu de la jornada és sensibilitzar la població sobre la importància de la salut mental durant l'embaràs, el part i el postpart. Una jornada que busca fomentar la prevenció, la detecció i també el tractament dels trastorns mentals materns per garantir el benestar de les mares i també dels nadons. I avui també es celebra el Dia Mundial de la Filatèlia. Una jornada dedicada a commemorar el segell postal com un sistema de franqueig de correspondència. També es ret homenatge als col·leccionistes de segells filatelistes que mantenen viu aquest passatemps cultural i històric, preservant peces de gran valor documental i artístic. I el 6 de maig se celebra el Dia Internacional de la Osteogènesi Imperfecta, també una jornada coneguda amb el nom de Wishbone Day, amb l'objectiu de conscienciar la població sobre aquesta malaltia rara que afecta milers de persones arreu de tot el món. Una patologia que es caracteritza per una fragilitat òssia extrema que provoca fractures freqüents i limita la qualitat de vida dels pacients. I també el 6 de maig, déu-n'hi-do quantes celebracions avui, se celebra el Dia Mundial de l'Acordió. Sí, sí, d'aquest instrument. Una jornada dedicada a aquest instrument musical de vent i teclat que forma part de moltes tradicions culturals arreu del món. L'acordió és un instrument harmònic que utilitza gèneres com la cúmbia, el vallenato, el tango o la polca i és un símbol de la diversitat musical de diversos països. Una jornada que ret homenatge al seu so característic i també a la seva importància dins del patrimoni musical global. Doncs déu-n'hi-do quantes celebracions en aquest 6 de maig, el Dia Internacional Sense Dietes, el Dia Mundial de la Salut Mental Materna, el Dia Mundial de la Filatèlia, també el Dia Internacional de la Osteogènesi Imperfecta i el Dia Mundial de l'Acordió. Hi ha dies a l'any que no tenen cap celebració i avui en tenim moltes, eh? Déu-n'hi-do, que mal repartit està això. Vinga, anem per les efemèrides musicals. Sarandonga, nos vamos a comer. Un 6 de maig com avui, però de fa 68 anys, naixia Lolita Flores. Filla de la mítica Lola Flores i del guitarrista El Pescaïlla, Lola va créixer envoltada d'art i de passió per l'escenari. Trajectòria la seva que combina el flamenc, la copla, el pop i ha sabut construir una carrera pròpia amb èxits que formen part de la memòria col·lectiva. Més enllà de la música, ja sabeu, Lolita destaca també per la seva gran versatilitat artística i també treballant com a actriu. Avui la Lolita fa 68 anys.

Hem volgut començar les efemèrides per aquesta artista, aquesta actriu i cantant espanyola, Lolita, fa 68 anys, i és que ara venen artistes que segurament el seu nom ens sonarà o poc o gens. Escoltem la música per felicitar a Mark O'Connell, bateria de Taking Back Sunday, banda important del rock alternatiu dels anys 2000. Té fama dins de l'escena emo alternatiu, però menys projecció fora del gènere. Avui Mark O'Connell compleix 45 anys.

Més efemèrides musicals. La cantant francesa de Stereo Lab, Letitia Sadier, coneguda per la seva música experimental i influència del pop alternatiu i l'indie, avui compleix 58 anys.

també està d'aniversari Chris Shiflett, guitarrista dels Foo Fighters, una de les bandes de rock més importants del món des dels anys 90. Aquest guitarrista té un gran reconeixement dins del rock contemporani. Chris Shiflett avui celebra 55 anys. I també era protagonista de les efemèrides dels serveis amb la Mireia Romaguera. Bob Seger, cantant estadounidenc de rock clàssic, una de les figures més importants de la música americana, avui està d'aniversari, és el més famós del grup, amb una carrera plena d'èxits i cançons icòniques. Bob Seger avui compleix 81 anys.

Acabarem aquestes efemèrides musicals amb l'aniversari no d'un artista, sinó d'una cançó. Marxem el 6 de maig del 1996. Es publicava la cançó Summer is Crazy, cançó que esdevindria icònica dins del moviment Eurodance, interpretada per Alexia, una cançó, una peça que reflecteix perfectament l'energia i l'estil musical dels anys 90, bases electròniques ballables i melodies enganxoses. Cançó que es va convertir en el seu dia amb tot un himne, sobretot a Itàlia i també a Espanya. I la recordarem com una de les cançons més representatives dels anys 90, Summer is Crazy, amb Alexia. Avui fa anys aquesta cançó. Fa 30 anys.

0: Arribem a un quart de 10 del matí.
1: Calafell Matí, el temps.
0: Doncs vinga, després de les dades, les efemèrides del dia, anem pel temps, la previsió meteorològica per començar el programa d'aquest dimecres, dia 6 de maig de 2026, amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més estable i assolellat, amb cel clar quasi bé tot el dia, i tan sols hi haurà algun núvol baix puntual a mitja tarda, com a molt, amb una temperatura que no variarà gaire i es mourà entre els 12 o 13 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 20 i els 21, amb una humitat més baixa avui. Ben feble amb terrals a l'inici final del dia i marinades que aniran canviant entre Garbí i Xaloc amb cops moderats al migdia, fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps una mica més variable en el sentit que s'imposarà el sol, però a diferència d'avui hi haurà intervals de núvols baixos bastant abundants fins a mig matí i a partir de mitja tarda amb un cel més clar al centre del dia. La temperatura no variarà gaire i es mourà entre els 12 i 13 de mínima i al voltant dels 20 de màxima amb una humitat una miqueta més alta. Ben feble de gregal fins a mig matí i de xaloc la resta del dia, fent que la mar en conjunt estigui dominada pel marejol.
0: Gràcies, Josep, per la crònica del temps. Doncs tenim un panorama meteorològic totalment diferent al que teníem ahir a aquestes hores. Avui llueix el sol, bàsicament tenim el cel ben clar, ben blau, i ara mateix la temperatura, això sí, és una mica més fresca que la que es registrava ahir dimarts. Ara mateix, aquí a la zona de la platja de Masmel, a la zona de l'Estany de Calafell, la temperatura ambient és de 14 graus centígrads. Després del temps, ens ocupem de les notícies de proximitat, moment de donar un cop d'ull a les portades, als continguts dels diferents diaris digitals comarcals. Començarem avui a diari de Tarragona.com, a la secció Costa. Parlen del riuet de Coma-ruga, que guanyarà espai de bany sense perdre profunditat. L'Ajuntament justifica les obres i assegura que s'evitaran aglomeracions a tocar de la sortida del flux d'aigua. És una obra del cor de Coma-ruga, és un símbol. En l'origen de Coma-ruga, que va créixer precisament gràcies a les seves aigües mineromedicinals i els balnearis que durant dècades van atraure milers de visitants. Els treballs del rierol d'aigües mineromedicinals que recorren la platja són seguits minuciosament per centenars de veïns. Encara queden feines per fer per comprovar com quedarà aquest curs d'aigua. Ara és una zona d'obres que no té res a veure amb el resultat final, que és la naturalització del rierol i del seu entorn. La regidora de platges, la Marta Tovella, destaca que el riu ja arribava canalitzat a la zona. No és una font natural que hi brolli. De fet, l'aigua arriba fins a Coma-ruga des del massís de Bonastre. Des de l'Ajuntament assenyalen que quan es vegi l'obra acabada s'esvairan els temors que hi ha. El flux no disminuirà i la profunditat continuarà sent d'entre 60 i 80 centímetres, ja que és l'aigua la que crea i el corrent qui la manté. I el cabal es mantindrà com sempre. A més, afegeixen que s'ampliarà la zona de bany sense que es concentri en un únic punt. També serà més accessible. Anem a la ciutat.cat, la ciutat del Penedès. Parlen de la policia del Vendrell, que imposa 319 multes en 4 mesos. Durant el pont de l'1 de maig es van registrar 115 sancions relacionades principalment amb el consum d'alcohol i conductes incíviques en zones pròximes a espais d'oci nocturn. I és que entre el mes de gener i l'abril d'aquest 2026, la policia local de l'Andrell ha imposat un total de 319 denúncies per infraccions a l'ordenança municipal que regula la convivència i el civisme. Una xifra que reflecteix el control intensificat sobre les conductes que alteren la pacífica convivència ciutadana. D'aquest conjunt, fins a 115 expedients sancionadors corresponen al període del pont festiu de l'1 de maig. Les causes més habituals han estat el consum no autoritzat d'alcohol en espais públics, que representa aproximadament un centenar de casos de les denúncies. La resta inclou infraccions diverses, com molèsties reiterades al veïnat, actes d'orinar a la via pública, un ús inadequat del patinet elèctric, la tinença il·legal de substàncies estupefaents i d'un esprai irritant conegut com a pebre, així com desobediència obediència als requisits policials. La major concentració d'aquests incidents s'ha localitzat principalment en sectors dels masos de Coma-ruga, àrea pròxima als establiments vinculats a l'oci nocturn. En aquest sentit, fonts policials han manifestat que l'Ajuntament continuarà incrementant la presència policial en aquests punts conflictius i preveu reforçar aquesta actuació amb una nova ordenança municipal que incorporarà un règim sancionador més rigorós i ampliarà els supòsits tipificats com a infracció. I acabarem el repàs a l'actualitat de proximitat a través de la Fura del Penedès.cat. Parlen de la platja de Coma-ruga, que es queda sense bandera blava. L'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor ADH ha donat a conèixer les platges que aquest any 2026 tindran el dispositiu de bandera blanca, el distintiu, volien dir, de bandera blava. De les tres platges del litoral del Vendrell, enguany només les de Sant Salvador i el Francàs rebran aquest certificat, mentre que la de Coma-ruga es quedarà sense. Des de la regidoria de platges del Vendrell expliquen que el motiu més probable d'aquesta pèrdua és que la platja és per la platja de Gossos, que es va activar l'estiu passat, ja que la bandera blava és incompatible amb la presència d'animals a les platges. En canvi, fa un any van afirmar que l'activació d'aquesta platja no era incompatible amb la bandera blava, perquè es podia fer una excepció en aquell tram. Pel que fa a la resta del litoral del Baix Penedès, Calafell i Cunit mantenen totes les banderes blaves per les seves platges igual que l'últim estiu. És l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Hem arribat a les 9:21 minuts del matí.
1: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
0: I abans d'una primera pausa publicitària, arriba Damiano David amb Tyler i Nile Rodgers, amb això que es diu Talk to Me.

A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.

0: i els 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.
3: 2:30 i arribem al punt de 9:45 del matí. Anem per l'actualitat del dia d'aquest dimecres, dia 6 de maig de 2026. En titulars, amb Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Hola, molt bon dia.
4: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell i la Federació Empresarial del Gran Penedès han formalitzat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de potenciar l'activitat econòmica, comercial i ocupacional del municipi. L'acord consolida una relació de treball conjunt que vol contribuir a dinamitzar el teixit empresarial i reforçar la competitivitat del territori. I avui als informatius parlarem dels programes de formació i inserció de Calafell. S'ofereixen dues modalitats segons la seva organització. Aquest dissabte tindrà lloc a Calafell la Fira Vet Aquí un Gat, la Festa dels Contes, la plaça de Cal Cubano i la Biblioteca Ventura Gasol són les ubicacions escollides. Caps de la regió metropolitana Sud i del Penedès proven un nou mètode per prevenir les amputacions en diabètics. El projecte incorpora l'ús d'un ecògraf portàtil d'alta precisió per detectar millor les malalties arterials. L'Arbós del Penedès celebrarà aquest dissabte 9 de maig el primer Festival Internacional Gastronòmic i Cultural, una proposta que vol fer valdre la diversitat cultural, la convivència i la riquesa gastronòmica d'arreu del món. L'esdeveniment tindrà lloc a la plaça de la Badalota. La consellera Parlon assegura que el pla per retirar armes blanques a Catalunya s'ha de reforçar i fa una crida a la convivència. La consellera diu que els homicidis del passat cap de setmana són colpidors i que cal lluitar contra la delinqüència. L'atur cau un 3,94% a l'abril a Tarragona i l'Ebre, amb prop de 1.500 persones menys desocupades. El mes passat es van crear prop de 12.000 llocs de treball més que al març i 9.500 més que a l'abril de 2025.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: El passat divendres 1 de maig va tenir lloc el reconeixement en grup de les dues curses i la caminada de la cinquena edició de la Nocturna Trail, que se celebra aquest dissabte 9 de maig a 9:15 del vespre. També s'han fet ja els treballs de neteja del recorregut i les reunions de seguretat prèvies. Avui parlarem de les novetats d'enguany amb els Trail Road Runners, organitzadors d'aquest esdeveniment.
2: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: Doncs ara mateix en punt, són 2:15 del matí. I ja sabeu que tots els dimecres, totes les setmanes, a partir d'aquest punt horari, arriba l'espai de regidors portaveus. Avui és el torn d'Esquerra Republicana de Catalunya aquí a Calafell. El seu portaveu és l'Òscar Albaiceta. Òscar, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estem? Una mica refredats, em sembla, eh?
1: Sí, sí, doncs la veritat que porto un parell de nits passant una miqueta amb febre i aquest procés, no?, de vegades febril, que té associat una miqueta amb mucositat i aquestes coses, i ja se'm nota la veu.
0: Per
1: així
0: solidaria.
1: Que avui important una miqueta d'aigua i no podré potser donar tantes explicacions com m'agrada, però intentarem fer-ho el millor possible.
0: El que vostè cregui, són 20 minuts per parlar de diferents temes. Estem al mes de maig i d'aquí un any, 2027, mes de maig, eleccions municipals, a un any vista. Recordem, vostè ja va ser escollit com a cap de llista per aquestes eleccions municipals, com a cap de llista del grup d'Esquerra Calafell.
1: Així és, maig del 26, tenim, no, ja a un any vista les eleccions, i una miqueta, doncs, aprofitant que just són 365 dies el que ens queden, volia començar aquest espai parlant d'això. Jo seré molt clar, des d'Esquerra el nostre objectiu i el meu personal és sortir a guanyar. O sigui, sortir a fer el millor paper en aquestes eleccions i intentar, i això és el que almenys jo tinc a la línia visual, doncs capgirar aquest govern a Calafell, intentar que Esquerra governi, intentar que jo sigui el proper alcalde de Calafell, i sobretot una cosa que tinc molt clara a la meva ment és no pactar amb el Partit Socialista actual, perquè doncs ens estan fent posar les coses molt difícils, no? Ens estan fent sentir a l'oposició com si no comptéssim per res, i jo crec que això no és l'esperit que jo veig com a polític i com a regidor, no, d'oposició. Per mi aquestes dues premisses són les que jo seran, no, al maig de l'any que ve a les eleccions. I ara, doncs, durant aquest any, doncs, en la línia de treball que hem fet, no? Ara, per exemple, que fa uns dies vaig penjar un vídeo de tot el treball que hem fet pràcticament en un any, en un resum ràpid, no? Crec que com a oposició, doncs, estem en el dia a dia de tot el que fa aquest equip de govern. Fem al·legacions a pressupostos, fem al·legacions al conveni dels pisos, intentem donar veu a la ciutadania, hem portat mocions sobre transport de les parades de Mas Romeu, hem estat al costat dels veïns de tot quan es va haver tota la problemàtica del pont de Mas Mel, que encara això, doncs, no s'ha parlat. Bueno, fem tot allò que des de l'oposició intentem que s'ha de fer en el dia a dia d'un ajuntament. Intentem donar veu a veïns, intentem que se'ns tingui en consideració amb tots els temes, però seguim sense aconseguir-ho, i això en el dia a dia de qui em segueix a les xarxes o ens segueix als plens ho va veient. I una miqueta això és la feina, doncs, que fem a nivell més institucional. Però després hi ha una feina, no?, que és aquesta preparació, no?, això de reunions internes de partit. Doncs fem moltes trobades o reunions també amb associacions, ja siguin esportives, gent gran, més veïns concrets, no? I al final, doncs, d'aquí és on realment anem veient com la gent veu Calafell, com la gent veu la política, com nosaltres també creiem que podem millorar el nostre municipi, perquè això al final és el que realment és el més important, no? Jo quan vaig voler fer un pas endavant és per millorar el nostre municipi, per millorar Calafell, i això és el que realment jo tinc en ment per aquestes eleccions, no?
0: Uh-huh.
1: Endavant.
0: No, li anava a dir que en aquest any, clar, ara suposo que començarà a intensificar-se el ritme polític amb aquesta precampanya. També veurem quines seran les llistes rivals, no?, per les,
1: sí,
0: pròximes eleccions, perquè, clar, tenim les que ara mateix tenen representació, però evidentment hi ha d'altres que sorgiran també, no?
1: En principi, doncs, bueno, com que sempre a un any vista, doncs hi ha cosetes que vas escoltant, que potser es presenta un partit X o un altre. Jo convido, i sempre ho he dit, a participar de la política, ja sigui en partit, ja sigui de la manera que sigui, perquè és molt important que la gent hi participem. Llavors, doncs, com més gent estigui activa, jo ho veig millor, i que la gent surti a votar. És molt important. O sigui, recordo que a les anteriors eleccions no vam arribar al 50% de l'electorat que pot arribar a votar, i això, doncs, crea a vegades una sensació de dir, home, és que molta gent potser té aquesta desafecció política. és important sortir a votar, perquè al final el resultat, si la gent surt a votar un 60 o un 70 o un 80, la massa és molt, molt més representativa, no?, quan surten els resultats finals d'aquelles persones que governen. I jo ho dic, a vegades, en aquest equip de govern que té una majoria d'un 10 més 1 per arribar a l'11, jo hi ha decisions que les veig molt justes, perquè la representació per mi és molt important, i que tu tinguis una majoria no vol dir que totes les decisions que prenguis siguin bones. L'oposició per mi és molt important, ha d'estar també a poder arribar a aquests consensos, i aquesta serà una de les meves màximes. És a dir, si jo aconsegueixo ser alcalde, però a mi m'agradarà que tota l'oposició voti com més coses a favor, millor, o fins i tot donar peu, és que s'ha de donar peu a que la gran majoria dels regidors que estan allà amb el plenari puguin dir la seva i puguin arribar a consensos molt importants, perquè en el dia a dia es veu, les idees sumen, com més coses participem tots és molt millor, i aquest equip de govern no ho està aconseguint. Llavors, parlant de com anàvem, no?, per nosaltres hi ha coses que estem intensificant, sobretot reunions i trobades amb persones, i nosaltres hi ha una línia que la volem seguir, una és aquesta, de dir, si és molt important que tot l'espai de regidors hi tingui cabuda, no?, de dir, arribar a grans consensos per intentar beneficiar al màxim a Calafell, no?, en totes les decisions que un govern pugui prendre, decisions, per exemple, en seguretat. Últimament, no?, està sortint molt perquè Calafell i Cunit demanen aquesta famosa caserna de Mossos d'Esquadra, on aquí tothom té molt clar que vol una caserna per tenir més agents policials i més presència policial al carrer, però em sorprèn molt perquè el nostre alcalde, que té l'oportunitat d'ampliar la plantilla de policia local, que no s'amplia des de fa molts anys, no?, quan ell té l'oportunitat de fer-ho, no decideix posar-hi més diners. I per mi aquest és un quid molt important. Hem d'ampliar la nostra plantilla de policia local, igual que va creixent la demografia de Calafell. Llavors, quan tu tens l'opció de fer-ho perquè és diners del teu propi pressupost, no ho fas, prefereixes invertir en càrrecs de confiança o en altres inversions que creiem, i ho he dit molts cops, que no són útils per Calafell, no? Però sí que li reclamem a la Generalitat que posi més Mossos d'Esquadra a una altra caserna. No sé, a mi aquesta dualitat se'm fa molt estrany. Després, òbviament, la gent se'ns queixa molt de neteja, de transport, del dia a dia, de com tenim els carrers. Bueno, és un municipi Calafell amb molta extensió, i això qualsevol govern que entri doncs es trobarà amb aquesta problemàtica. Jo sempre ho comento, que és una població on tenim realment una quantitat de persones visquent que no és l'empadronada, i això fa que a l'hora de recollir brossa o a l'hora d'arranjar carrers doncs es sigui complicat. Però s'ha de fer, s'ha de planificar i s'ha d'intensificar. Ens hi hem de posar, i tot això seran coses que nosaltres ens hi posarem. Seguretat, el que és la brutícia i la recollida de brossa, doncs està molt a sobre, sobretot les zones de la illa comercial i les zones comercials de Segur, i anar fent mica en mica, el que és també arranjar carrers amb plans estructurats per cada zona, i òbviament doncs la illa peatonal i les zones peatonals que toquen a Port o toquen el que és Avinguda Catalunya, zones on hi ha molt més flux de gent caminant. Ha d'haver un dia a dia continuat d'arranjar tot el que són pavimentació, cantonades, carrers. Això s'ha de tenir molt, molt present a l'hora de governar aquest poble.
0: Deia, seguirem la línia i tenen el full de ruta, o almenys ara ens parlàveu d'algunes prioritats. Tindran mesos ara per endavant, sí, de trobar aquests objectius per la campanya electoral.
1: Òbviament no vull avançar encara grans projectes ni dir això o allò, perquè jo crec que tot això doncs al final volem tenir una miqueta més per lo que és campanya en si, però tot és el que estem treballant, a part de fer un equip humà darrere darrere meu, dient-ho clarament, no? Perquè al final és una llista de 21 persones, no? Una llista cremallera, home-dona, que això doncs implica a vegades unes dificultats i anar acabant de treballar amb la gent, i a demanar que molta gent es vulgui implicar, i jo sempre ho dic, que es vulguin implicar a la política, perquè és molt important que pel nostre poble, i crec que això és on la gent hauria de diferenciar què és la política de poble, de municipi, a què és la política diputacions o de la Generalitat. Crec que aquí hauria la gent de ser capaç, no? Vaig a votar a un representant perquè el conec o perquè em dóna confiança, o vaig a col·laborar perquè és pel meu municipi. O sigui, és que si ja pel nostre municipi això no passa, doncs ja més amunt ja no m'ho vull imaginar, però crec que és molt important que la gent participi de la política, ja sigui en una forma estant en llistes o col·laborant, o fins i tot doncs encapçalar una llista o que cadascú consideri, no? Jo sempre convido la gent a participar a la política.
0: Doncs ja es comença a notar aquest ambient pre-campanya, pre-electoral, sobretot les sessions plenàries.
1: Sí, i a les xarxes doncs, sí, hi ha molta més activitat, hi ha molta més persones que van comentant, no? I ja s'entreveu que potser participaran en una llista o una altra. Però bé, veurem a veure com es presenta aquest any.
0: Bé, uns mesos apassionants, pel que fa a la política i a la informació política del municipi. Li sembla que avancem? Anem per altres qüestions. Recordo que vam presentar un recurs a les bases dels pisos de lloguer accessible o assequible.
1: Assequible.
0: Justament aquest divendres s'inauguren aquests pisos amb la presència del molt honorable president, el Salvador Illa, i també, no sé si és la consellera Paneque, no? Que ve també aquí.
1: Bueno, jo només he vist l'encapçalat, he vist el president.
0: Sí.
1: No sé si...
0: Vostè anirà a aquesta inauguració?
1: Divendres a les 5, sí. Estem convidats i anirem a veure com estan els pisos, perquè nosaltres no hem pogut fer cap visita ni oficial ni extraoficial, i veurem a veure com han quedat.
0: Parli'm d'aquest recurs que vam presentar.
1: Sí. Intentaré ser breu. El primer i el més important és que per nosaltres fem un recurs per intentar que ningú es quedi fora d'aquests pisos, o que aquelles persones que més ho necessiten no es quedessin fora. I creiem que això és el que pot passar. Llavors aquest recurs anava adreçat per a aquestes persones. Intentaré resumir-ho fàcilment. Hi ha tres requisits amb aquest conveni que es va firmar amb l'empresa Llogaràlia, que l'equip de govern va signar. El requisit primer és doncs estar apuntat a la borsa dels pisos per poder-s'hi apuntar, no? El segon requisit és un empadronament mínim de 2 anys a Calafell, i el tercer requisit és que la nòmina, no, ha de tenir un 30% del lloguer, amb un mínim de 21.800 euros. Clar, amb aquests tres requisits, qualsevol persona... No, el dia que va sortir la convocatòria, t'apuntes, si compleixes aquests requisits, jo entenc que et donaran un pis. Nosaltres què creiem? I per això ho vam fer. Anem a parlar d'intentar que això es faci amb un baremo de puntuació, no? I el primer que vam posar sobre la taula va ser que estigui present, que a l'hora d'aquesta nòmina no sigui només la parcel·la familiar, sinó que sigui la parcel·la de convivència. Era molt important, perquè si tu... Una unitat familiar és una unitat que està casada legalment, no? Llavors, uns pisos de lloguer, si tu vols donar facilitats a gent jove o a gent gran, potser la seva unitat familiar no és una parcel·la casada, no? Posaré un exemple molt fàcil perquè la gent ho entengui. Una dona o un home solter que visqui amb el seu fill o amb un avi és una unitat de convivència, 3 persones. Però la unitat familiar només tindrà un ingrés, que serà el de la persona que vulgui firmar el lloguer. Si tu tens aquesta unitat familiar present, només podràs presentar una nòmina. D'altra manera, potser aquest avi té una pensió i la pots sumar a les 2. Llavors, obres molt més aquest ventall. Crec que això era molt important. Nosaltres que havíem parlat, doncs, anem a posar una puntuació. El primer, important, temps d'empadronament a Calafell. Doncs, mínim 2 anys, perfecte. Si en portes 5, doncs, més un punt. Si en portes 10, més 2 punts. I això no era un criteri que només volíem imposar des de Esquerra. Vam dir, no, anem a parlar-ho, ho treballem i el redactem. La resposta de l'equip de govern va ser que no. Què més vam parlar? Famílies monoparentals, anem a donar-li una puntuació. Anem a reservar, no?, que aquests pisos puguin anar a persones que necessites. Famílies amb gent dependent, puntuació, més un punt. Famílies nombroses, doncs més un... Creiem que era una manera de realment, el que he dit al principi, que ningú es quedés fora d'aquests pisos, però no ha sigut així. L'equip de govern ha considerat que el seu redactat, no, aquest, doncs era aquest conveni, ja estava bé, i nosaltres no ho hem vist així. Bueno, és una manera de fer política. Sempre dic el mateix, nosaltres ens trobem sobre la taula abans d'unes comissions i abans del ple, doncs, en aquest cas aquest conveni. Si el voleu votar a favor, doncs el podeu votar. Si no el voteu, l'aprovarem igualment i ja us ho trobareu. Bueno, el que he dit en el punt anterior, no, és una manera de fer política. Per mi, arribar a consensos, arribar a que tots els regidors es puguin votar a favor de qualsevol punt de l'ordre del dia d'un ple és molt important, i aquest era un exemple clar. I quan algú, com en aquest cas nosaltres, hem treballat per fer, doncs, aquestes recursos, en aquest cas no al·legacions, per intentar que es sumi i no es aconsegueix, creiem que molts veïns es poden veure perjudicats, i al final veurem com queda tot plegat.
0: Òscar, ens queden 4 minutets i mig, i un últim punt del que ens vol parlar és la modificació en l'última sessió plenària del POM, que això permetrà tenir nous equipaments, aparcaments i zones lliures, segons l'Ajuntament de Calafell.
1: Sí, ja ho has dit bé, segons, perquè aquí, doncs, anem a parlar dues coses. Primer, què és el POM, perquè a vegades la gent és la planificació, no? Doncs tot com ordenem, no?, el nostre municipi. L'última gran modificació, o realment la creació d'aquesta planificació del POM famós, va ser del 2011, i allà, si tu agafes tots els solars que tenim a Calafell i tot el que és la parcel·lació, carrers, es veu com està distribuït, i allò es va fer amb un gran consens pràcticament de tots els regidors que hi havia. Ara es van fent, portem uns plens que es van fent petites modificacions. Nosaltres, doncs, el que he dit abans, ens trobem sobre la taula. Aquí potser volem fer, o farem, o intentarem, o veurem si aquí o pàrquing o zona verda, sense saber realment quina és la intenció. Si tu vols, com va dir l'alcalde, parlar d'un Calafell de 20 a 30 anys, és molt important seure't amb tots els regidors, perquè ell està governant avui, però és que demà potser governo jo o un altre. Doncs és molt important que tots puguem aportar, perquè si demà governo jo, potser tinc una visió diferent, o la mateixa, és igual, però si l'hem parlat, doncs ja l'estem planificant. Crec que és molt importantíssim, doncs, que sàpiguer cap on anem. Si jo considero que hi ha dos o tres terrenys que poden ser molt, molt positius per fer un aparcament, i potser l'equip de govern no ho veu així, però parlant-ho, doncs dius, hòstia, doncs tenim raó. És la manera de que s'hauria de treballar. A mi em sorprèn molt que no es vulgui treballar així a l'Ajuntament de Calafell. És de dir, no, vosaltres confieu en nosaltres, que només volem treballar pel bé de Calafell, i vosaltres, la vostra opinió, doncs, no és correcta o no és la bona, o... No sé, és molt sorprenent. Llavors, per mi, és la manera com es treballa. Anem a treballar per Calafell, anem a modificar el POM, sí. Sentem-se, fem un espai de portaveus abans, un petit abans, un previ abans de les comissions, i si Esquerra ho veu bé, doncs ho votarà a favor, perquè és que jo sempre dic, jo he vingut per treballar per Calafell, per aportar i per ajudar, no per tot el contrari. Però clar, amb un brindis al sol, i ves això, veiem les notícies, ara es guanyen 4.000 o 8.000 metres quadrats de segur, i sembla que Esquerra no estigui a favor, no, és que Esquerra no té informació suficient a vegades, o... Va dir, bueno, el nostre vot no compta per res, si la majoria ho aprovarà igualment. Llavors, va dir, bueno, nosaltres fem un vot d'abstenció en alguns casos, o vot a la contra, depenent. Va dir, bueno, anem mirant, perquè si no tenim clar i no se'ns explica suficient, doncs no podem donar aquest vot a favor. Llavors, torno ja per, no, perquè la gent... Escolta, Esquerra no està en contra de res. Esquerra el que vol, senzillament, és arribar a un consens, treballar, dialogar, i que si tu fas una modificació del POM, que és molt important, perquè estem parlant, per exemple, en el cas del poble, de 13-14 solars, o en alguns casos cases que podrien arribar a expropiar-se per fer un aparcament o per fer el que es consideri, doncs això ho has de tenir molt clar, i com més consens, perquè al final afecta veïns i afecta persones. Bueno, són maneres de fer la política, que jo ho repeteixo molts cops, i la gent a vegades potser que sóc una mica pesat de dir-ho, però és que és com crec. Crec que la política no hauria de ser això, i molt menys la política municipal. Tot arriba a grans consensos, parlant entre les forces polítiques, parlant molt més amb els veïns, escoltant-los. Realment, si vols treballar per un Calafell a 20 o 30 anys, per mi aquestes coses que he anat comentant, doncs, són importantíssimes, i és com realment pots avançar per fer el millor pel teu poble.
0: Doncs, Òscar, arribem al final d'aquest temps. Doncs ha pogut aguantar la seva veu aquests 20 minuts de ràdio.
1: Al final pensava que tindria més dificultats, però bé, encara he pogut aguantar-se.
0: Això vol dir que no està tan, tan fotut com potser ho plantejava. Òscar Albaiceta és el regidor portaveu del grup d'Esquerra Republicana a Calafell. Gràcies per acompanyar-nos. Serà d'aquí a unes setmanes que tornarem en aquest espai.
1: Doncs sí, molt bé. Ens veurem, Ferran. Merci.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau, bon dia.

0: És el clàssic de finals dels 80 amb Alphaville, el Forever Young, que en aquest, què va ser, l'any passat, va tenir aquesta nova versió, ara amb David Guetta. Amb David Guetta, Alphaville i Ava Max, amb aquest Forever Young, jove per sempre. Doncs aquí seguim, a la sintonia del 107.9 de la FM. Som Calafell Ràdio, som l'emissora municipal de Calafell, calafell.tv, i fins la una acompanyant-te amb espais d'actualitat, entreteniment, amb bona música. I sempre ho fem des de la FM, des del 107.9, també en emissió online. Doncs vinga, és moment de fer una aturada, una pausa publicitària. Tornem de seguida. Tenim per endavant encara moltes coses per escoltar, moltes coses per compartir. Si us quedeu aquí amb nosaltres, no et moguis de la nostra sintonia.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: que aquí en el Calafell Matí no només tenim música electrònica i música del record, sinó que també tenim grans clàssics que arriben amb altres estils musicals, amb altres gèneres. Hem marxat fins al 1991. Per recordar una de les grans cançons d'una gran banda, els Guns N' Roses, des de Los Angeles a Califòrnia i fins a Calafell, fins a la seva emissora, per escoltar aquest gran clàssic que forma part ja de la història de la música. 10 i un minut, dimecres dia 6 de maig de 2026. Ja sabeu que cada dues setmanes, aquí en aquesta temporada, hem tingut l'espai de la Comunalitat de Calafell, un espai que de moment doncs no ens acompanyarà. Ja us anirem informant si tornarà aquest espai aquí a la ràdio. El que farem avui és recuperar un espai d'aquests que fem parlant de salut amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell, l'espai Vida Saludable. Avui parlarem de pediatria i concretament de l'insomni. Doncs vinga, seguim endavant en el Calafell Matí, en directe a Calafell Ràdio, compartint fins la una l'actualitat, l'entreteniment i la bona música. Engeguem una nova edició de l'Espai Vida Saludable cada setmana aquí a Calafell Ràdio amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Avui ens acompanya la metgessa Clara Saura, és metgessa de família i comunitària. Clara, bon dia, buenos días.
1: Buenos días, gracias por invitarme.
0: Bienvenida, avui parlarem de l'insomni. Per què seria important parlar en aquest espai de salut de l'insomni i el que comporta?
1: Bueno, pues porque a día de hoy es uno de los motivos más frecuentes que tenemos en la consulta, en el día a día. No solo la consulta en sí, sino que acudan pacientes solicitando medicación ansiolítica para pues eso, conseguir la conciliación del sueño, que en el día a día de la actividad tan vorágine que llevamos, pues cada día cuesta más.
0: ¿Tenim quantificades quantes persones afecta l'insomni, quin tant per cent de la població en general?
1: En realidad sí, en un análisis sobre los trastornos del sueño más frecuente, se objetiva que hasta un 30% de la población señala tener algún tipo de trastornos del sueño, siendo el más frecuente el insomnio, más allá de aquellos de tipo jet lag, cambio horario, cosas que están relacionadas con un momento puntual. El insomnio transitorio, que es aquel que no consigues dormir, afecta en algún momento de la vida a un 40% de la población. Y el insomnio crónico lo podemos ver hasta en el 10% de la población adulta. Una de las cifras que ponen de manifiesto es que en la práctica clínica un 10% de nuestra población consume medicación para dormir. És una cifra molt alta.
0: Són xifres que posen doncs, de manifest, no?, la importància de parlar de l'insomni. I què és el que motivaria aquesta falta de son?

0: és el Totoro del Sutherland. Déu-n'hi-do, quin èxit que estan tenint aquests joves, els de Barcelona. L'Uri, també el Roger i companyia, que acaben d'aterrar amb aquesta cançó que s'ha convertit un èxit a les FMs, també a Calafell Ràdio, però també a les xarxes socials, amb aquell bailecito, amb aquella coreo que es marquen. Doncs vinga, amb el Sutherland hem arribat a les 10 i 20 minuts del matí d'aquest dimecres.
1: Els matins és el millor moment per posar-te al dia del que passa al teu voltant, per aprendre moltes coses amb els nostres espais d'entreteniment i per escoltar la millor varietat musical amb les novetats i les cançons més recents. Calafell Matí.
0: I us recordem que a partir del punt de 11:15, com cada dimecres, l'espai de les escoles avui ens portarà fins l'escola El Castell. De fet, la nostra companya, la Mireia Romaguera, ja s'hi troba i connectarem amb ella d'aquí a uns 10 minuts aproximadament. Abans, Alex Warren, amb el nou Fever Dream.

0: arriba al matí.
1: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
2: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 2 minuts i escaig, i arribem al punt de 2:15 del matí. En un moment amb les escoles, abans tenim l'abans informatiu amb els titulars d'aquest dimecres, dia 6 de maig de 2026. Amb Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Les escoltem. Hola, molt bon dia.
5: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell i la Federació Empresarial del Gran Penedès han formalitzat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de potenciar l'activitat econòmica, comercial i ocupacional del municipi. L'acord consolida una relació de treball conjunt que vol contribuir a dinamitzar el teixit empresarial i reforçar la competitivitat del territori. I avui als informatius parlarem dels programes de formació i inserció de Calafell. S'ofereixen dues modalitats segons la seva organització. Aquest dissabte tindrà lloc a Calafell la Fira Vet Aquí un Gat, la Festa dels Contes, la plaça de Cal Cubano i la Biblioteca Ventura Gasol són les ubicacions escollides. Caps de la regió metropolitana Sud i del Penedès proven un nou mètode per prevenir les amputacions en diabètics. El projecte incorpora l'ús d'un ecògraf portàtil d'alta precisió per detectar millor les malalties arterials. L'Arbós del Penedès celebrarà aquest dissabte 9 de maig el primer Festival Internacional Gastronòmic i Cultural, una proposta que vol fer valdre la diversitat cultural, la convivència i la riquesa gastronòmica d'arreu del món. L'esdeveniment tindrà lloc a la plaça de la Badalota. La consellera Parlon assegura que el pla per retirar armes blanques a Catalunya s'ha de reforçar i fa una crida a la convivència. La consellera diu que els homicidis del passat cap de setmana són colpidors i que cal lluitar contra la delinqüència. L'atur cau un 3,94% a l'abril a Tarragona i l'Ebre, amb prop de 1.500 persones menys desocupades. El mes passat es van crear prop de 12.000 llocs de treball més que al març i 9.500 més que a l'abril de 2025.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
6: El passat divendres 1 de maig va tenir lloc el reconeixement en grup de les dues curses i la caminada de la 5a edició de la Nocturna Trail, que se celebra aquest dissabte 9 de maig a 8:45 del vespre. També s'han fet ja els treballs de neteja del recorregut i les reunions de seguretat prèvies. Avui parlarem de les novetats d'enguany amb els Trail Road Runners, organitzadors d'aquest esdeveniment.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs ara mateix, 11:15 en punt. Som a dimecres, dia 6 de maig de 2026. Doncs vinga, ja sabeu que tots els dimecres cada setmana, a partir d'aquesta hora, anem a un dels centres educatius del nostre municipi. Cada setmana, les nostres companyes, tant la Roser com la Mireia, es desplacen un d'aquests centres educatius. Avui la Mireia Romaguera s'ha desplaçat a l'escola El Castell, avui amb alumnes que de seguida els coneixerem i que els saludarem. Anem primer de tot a saludar la Mireia, que ja s'hi troba. Mireia, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Doncs sí, estem aquí a l'escola El Castell, al nucli del poble de Calafell, amb alumnes d'I4 que ja estan preparats per parlar amb nosaltres, nens i nenes, doncs que crec que han parlat sobre les tortugues, no?, i ens parlaran sobre aquest tema i altres coses que els hi preguntarem. Anem a saludar-los. Com et dius? Hola, bon dia.
2: Em dic Jan.
1: Què tal? Com estàs?
2: Molt bé.
1: Explica'm, què heu fet sobre les tortugues?
2: Hem explicat que no es podien tirar coses al mar.
1: I què més t'han explicat? Què més recordes?
2: Que hi havia tortugues que les havien matat.
1: Ui, i per què les havien matat?
2: Perquè hi havia una que l'havien pescat i s'havia tallat, amb la xarxa s'havia tallat una aleta i la 4x4 es va quedar, com era petita, es va quedar amb un port petit, amb aigua normal i no poden fer aquesta aigua perquè aquesta aigua és normal.
1: Molt bé. I explica'm, a tu t'agraden les tortugues? Sí? Has tingut alguna o demanaràs tenir alguna a casa?
2: No.
1: No. Molt bé. Doncs ara seguim preguntant amb els teus companys i companyes i després, si recordes alguna cosa més, m'aixeques la mà i et pregunto, vale? Com et dius tu?
3: Jo me dic Melody.
1: Molt bé. Explica'm una miqueta tot el tema de les tortugues.
3: Jo hem vist moltes tortugues en 4x4.
1: Molt bé. I explica'm una mica, on les heu vist?
3: En una piscina.
1: En una piscina, però on heu anat?
3: En una excursió de tortugues.
1: Una excursió de tortugues, on era això? Te'n recordes de quin poble? A quin poble era, professores?
4: Al Prat.
1: Al Prat, en un centre, imagino,
4: sí.
1: No?
4: Com molt. Es diu el lloc on salven les tortugues?
3: Cram.
1: El Cram. Molt bé. Doncs vau anar al Cram, un lloc molt interessant. Què més us van explicar? Només sobre tortugues vau parlar?
3: Sí. Hem parlat que les tortugues no se fan mal.
1: Molt bé. I què és el que cal fer per cuidar-les al medi natural, al mar?
3: Les tenim de curar.
1: Molt bé. De quina manera?
3: De no tirar coses i posar-les a la basura.
1: Molt bé, molt important reciclar, oi? Que sí, us van explicar que no hem de tirar res al mar perquè les tortugues doncs puguin sobreviure.
3: Sí.
1: Digue'm, mira, aixeca't la mà amb el primer nen que hem parlat. Digue'm, què has recordat?
3: Que m'he fet...
1: Que t'has fet mal. Bueno, ja se't curarà. Vinga, seguim endavant, fem més preguntes. Com et dius tu?
5: Quim.
1: Quim, què vas veure al Cram?
5: Una que es diu massa... Crani li van tallar l'aleta.
1: Parla una miqueta més fort, que si no, no t'escoltarà.
5: Que la 4x4 estava dins d'un cubell i la massa gran li van tallar l'aleta.
1: Estava dins d'un cubell?
5: Sí.
1: Què li va passar?
5: Pues que li van tallar l'aleta.
1: Li van tallar l'aleta, per què? Ho recordes?
5: Sí, perquè estava malament.
1: Estava malament?
5: Sí.
1: Bueno, i et van explicar que no podem tirar res al mar, no també? Per què? Què passa si tirem coses al mar?
5: Perquè se l'entreguen i si no es moren.
1: Molt bé, i també sobretot els vaixells, no? I els pescadors que han de recollir tots els seus estris perquè si no es poden enredar amb la xarxa.
5: Sí.
1: Molt bé, i seguim endavant fent més entrevistes amb els alumnes d'I4 de l'escola El Castell. Com et dius tu?
6: Adara.
1: Adara, què tal, com estàs?
6: Bé.
1: Sí? Què, t'agrada això de parlar per la ràdio? Vinga, doncs explica'm una miqueta com va anar aquesta visita amb les tortugues.
6: Molt bé.
1: Sí? Què és el que recordes? Què et van explicar?
6: Que
3: una tortuga de mentira li vam salvar.
1: Molt bé, perquè quines activitats veu fer allà? Què és el que veu fer? Està pensant, eh?
4: Que havíeu de fer...
1: Ah, veu fer de veterinaris i veterinàries. Sí, a veure, explica'm, què tal? Què vau fer?
3: Vam salvar la tortuga i a la babava li van tallar l'aleta.
1: Molt bé, veig que això de que li van tallar l'aleta els hi va impactar, eh? Sobretot. I a tu t'agraden les tortugues, Adara?
3: Sí.
1: Sí? Has tingut alguna o has vist alguna a part de la visita de l'excursió?
3: Sí.
1: Sí? Molt bé. I voldries tenir una tortuga? Sí, no? Molt bé. I què hem de fer per cuidar-la?
3: No tirar brossa al mar.
1: Molt bé. Això veig que també ha quedat molt clar, eh? Que no s'ha de llançar la brossa al mar. I seguim endavant. Com et dius? Bon dia.
6: Matías.
1: Matías. A veure, com va anar aquesta excursió?
6: Bé.
1: Sí? Veu anar amb autobús des d'aquí a l'escola?
6: Sí.
1: I què tal? Quan veu arribar allà, què veu fer?
6: Jugar i esmorzar.
1: Molt bé. I què més us van explicar sobre les tortugues? Perquè han dit que veu fer activitats, no? Quines activitats veu fer?
6: Dar-li de menjar.
1: Els hi veu donar de menjar també a les tortugues? I què? Què et va semblar? Com menja?
6: Li mengen una medusa. Ah? I altra algues i plantes.
1: I plantes.
6: I altres erisons, però se marquen grejos, erisons.
1: Molt bé.
6: I estrelles i peixos i medusas.
1: I medusas, molt bé. I què més et van explicar de les tortugues? Què més veu fer?
6: No se tiren coses al mar.
1: Per què? A veure, tots sabeu que no es tiren coses al mar, però per què?
6: S'ahoguen, perquè s'ahoguen.
1: S'ofeguen les tortugues?
6: Sí.
1: Però per què s'ofeguen? Els plàstics, per exemple, no?
6: Sí.
1: Molt bé. Per tant, què heu de fer quan aneu a la platja, per exemple?
6: Cuidar-la.
1: Molt bé. I llançar a on els plàstics?
6: A la papelera.
1: Sabeu el color?
6: Verd.
1: No, el groc. El verd, vidre. Algú sap aquí el color? El color de la paperera per llançar el plàstic?
7: El groc.
1: El groc, molt bé, molt bé.
8: Paperera per robar.
1: Molt bé. Vinga, vols explicar-me alguna cosa més sobre les tortugues? Què més, sí. Què més et van explicar?
6: Que érem tirant agua a una tortuga que era de mentira.
1: Ah.
6: I dèiem sacat el plàstic de la boca i les cadenes con un bol.
1: Molt bé. I llavors vau fer de veterinaris, no? Com deien les professores?
6: Sí.
1: Sí. Et va agradar?
6: Entonces, sí. I entonces... Un dia, mi amigo Liam i jo anirem a posar-ho al mar.
1: Molt bé. Doncs moltes gràcies. Bon dia.
6: Bon dia.
1: Molt bé. I com et dius tu? Ens queda una última entrevista d'aquests alumnes d'I4, d'aquí de l'Escola del Castell. Apropa't cap al micròfon. Com et dius tu?
9: Lau.
1: Digue'm, com va anar aquesta excursió al CRAM per veure les tortugues?
9: Bé.
1: Sí? Què vas fer? Què recordes tu d'aquesta excursió?
9: Que no s'ha posat tirar coses al mar.
1: Molt bé, no s'han de tirar coses al mar. Apropa cap al micro, que si no, no t'escoltaran. I què més? Què més explicaries de les tortugues? T'agraden a tu?
9: Sí.
1: Sí? I com són? Com les veu veure? Com són? Com són? Explica'm com és una tortuga, què és el que vas veure, què veu fer... Com eren? Eren grans o molt petites?
10: La
9: 4x4
10: era gran.
9: La 4x4
1: era gran. Molt bé, això quan diuen 4x4 és per la mida,
11: el nom,
1: no?
11: El nom.
1: El nom, molt bé. I quin tipus més hi havia? Veu veure altres tipus de tortugues?
9: Sí.
1: Sí? Quines? Algú recorda que els tipus de tortuga? Qui m'ho diu? Vinga.
3: La baobaba, la llaut i la verda.
1: Molt bé. Què més?
3: Que per trucar era U2.
1: U2.
11: El número d'emergències.
1: Ah, molt bé. Molt bé. El 112, oi? S'ha de trucar si hi ha alguna emergència, sobretot també amb els animals que s'han de protegir. Algú vol explicar alguna coseta més?
0: Doncs sembla ser que ara mateix hem perdut la connexió amb l'Escola del Castell i amb aquest espai que l'acompanya Mireia Romaguera està mantenint aquestes converses amb alumnes d'I4 d'aquest centre educatiu. No sé si és possible tornar al centre. De moment, doncs, hem perdut aquesta connexió.

0: Hem marxat fins l'any 2006 amb aquesta gran cançó, gran col·laboració. La que acabes d'escoltar és la cançó que varen compartir, en la que varen col·laborar conjuntament Mary J. Blige i U2. One, així es titula aquesta cançó, amb la que arribem a les 10:47 minuts del migdia, no, del matí, perquè encara pel migdia queda alguns minuts, d'aquest dimecres dia 6 de maig de 2026. Esteu escoltant Calafell Ràdio a través del 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online. Anem camí de les 11, en un moment tindrem el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró i tot seguit. En temps d'actualitat parlem amb la Mònica Trepat, és la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell. I és que aquest cap de setmana es celebra el certamen dels contes Vet aquí un gat, serà a la Biblioteca Ventura Gasol i al voltant, en el nucli del poble de Calafell. També tindrem a punt d'estrena amb la Júlia Pont. Ja sabeu que ens acompanya tots els dimecres a partir de 11:45 per parlar-nos de les estrenes a les plataformes, noves sèries i noves pel·lícules. També tindrem a la Mari Herrera amb La cuina que viatja a la meva manera. Sempre a través de la gastronomia, doncs viatgem a un punt determinat del planeta a veure fins on ens portarà avui aquesta gastronomia i la Mari Herrera, la cuinera del Petit Bistró de Segur de Calafell. I abans d'arribar a la una, abans d'arribar al final del programa, tindrem, com sempre, l'agenda cultural, l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, tot això passarà aquí, en el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio. I ara anem per més cançons.
1: Aquí l'actualitat. Aquí l'entreteniment. I sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: És la col·laboració del DJ i productor Kaigo amb Khalid, amb això que ens encanta. Save My Love, així es titula.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.

0: del festival.
1: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
2: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
3: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
4: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
7: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
4: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
2: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
4: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44. Doncs en un minut i mig arribem al punt de les 11 del matí. Vinga, anem a actualitzar-nos amb la previsió del temps.

0: algun al matí sobre el mar, que hi havia un nucli una miqueta més actiu, i en canvi, doncs, ara ja llueix el cel clar, que es mantindrà així pràcticament tot el dia i només pot aparèixer algun núvol puntual al final del dia, amb unes temperatures en conjunt que s'han mantingut semblants al voltant dels 13 graus de mínima, ara en tenim 19 i esperem que la màxima estigui entre els 20 i els 21. Això sí, amb una diferència, avui la humitat és notablement més baixa, del 60% en aquests moments. I hem d'esperar que el vent, que ha estat a mestral feble en conjunt fins a mig matí, giri a marinades, més aviat primer de Garbí i al final a la tarda de Xaloc, i fent que la mar hi hagi marejol una miqueta més notable de cara a la tarda. Per demà esperem un altre temps una miqueta més variable que avui. Tornarem a tenir una miqueta més d'inestabilitat i més núvols. Sí que amb forces estones de sol, però intervals de núvols baixos fins a mig matí. Després a migdia poden créixer algunes nuvolades, difícilment amb precipitació. No descartem algun ruixat dispers al nord de la comarca, però difícilment arribaria a la costa. Mentre que a la tarda es tornarien a obrir una miqueta més de clarianes i tindríem alternança de sol i núvols, com dèiem, amb un temps demà més canviant. I amb unes temperatures amb poques variacions, es mantindran entre els 13 o 14 de mínima, i demà la màxima pot recular una mica i estar al voltant dels 20, amb una humitat més alta que avui. Vents febles i variables, enterrals fins a mig matí, i marinades de xaloc a la tarda, amb cops moderats al centre del dia, i fent que la mar hi hagi marejol, però més destacable de cara a la tarda.
1: Doncs aquesta és la previsió meteorològica, tant per al que resta de dia com per demà, demà dijous, que no sé en quin dia visc. Exacte.
0: Divendres tampoc esperaríem pluges, eh? Divendres també es manté estable i sí que tindríem un petit canvi de temps amb més inestabilitat de cara a dissabte, però això ho concretaríem en les informacions del temps de demà.
1: Gràcies, Josep, i fins demà a aquesta hora. Que vagi bé, bon dia.
0: A vosaltres, bon dia.
1: Adéu-siau.

0: millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Benvingudes, benvinguts a aquest espai d'actualitat. Avui volem parlar de la fira, de la Festa dels Contes, que es durà a terme aquest dissabte al nucli del poble de Calafell. Tenim amb nosaltres a la regidora de Cultura, a l'Ajuntament, la Mònica Trepat. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Mireia.
1: Doncs una nova festa, no? Una nova edició d'aquesta Fira dels Contes. Vet aquí un gat, que és el que està programat per aquest dissabte, Mònica.
2: Sí, doncs aquest cap de setmana, Calafell, sobretot Calafell Poble, doncs acull, no?, aquesta Festa dels Contes un any més i estarà situada, doncs, a la Biblioteca Ventura Gasol i a la plaça Calcubano. És l'espai on sempre, doncs, amb aquesta festa, doncs, volem, doncs, això, obrir la biblioteca, sobretot també, doncs, que els talleristes quilòmetre zero, les papereries, les botigues de joguines, doncs, puguin col·laborar d'aquí del municipi, doncs, en aquesta Festa del Conte. I res, aquesta ubicació serà aquí a Calafell Poble, entre la biblioteca i la plaça Calcubano, on hi haurà activitats durant tot el dia, pel matí i per la tarda.
1: A quina hora obrirà la fira?
2: Sí, doncs la fira s'obrirà, em sembla que és de les 11 a les 2 i després a 6:15. Allargarem més o menys fins les 8, 9:15, més o menys.
1: Per tant, matí i tarda, tothom pot escollir quan anar o si vol anar tot el dia, perquè hi haurà diferents activitats, no? O sigui, el que són paradetes fixes i després activitats i tallers, no?
2: Sí, doncs tenim... Normalment fem els contacontes, els fem a dins de la biblioteca, i després a fora hi han activitats diverses. Tindrem... Bueno, sempre tenim un speaker... I aquest any, doncs, també ens acompanyarà la Laia, que serà l'speaker durant tot el dia amb aquesta activitat de la Festa dels Contes. I després a fora tenim aquests talleristes, quilòmetre zero, que dic jo, que són d'aquí del municipi, i faran diferents tallers on al final són tallers per tots els públics. I doncs aquesta canalla i aquesta gent, doncs, que es vulgui apuntar, també recordar que és gratuït, eh? Són tallers gratuïts, que tu fas l'activitat i t'emportes el que has fet. I llavors, doncs, davant de la biblioteca, a la plaça Calcubano, hi haurà tots aquests tallers on podrem gaudir d'aquestes activitats que són, la veritat, tallers molt bonics.
1: Una edició com aquesta, una nova edició, i que segueixi impulsant des de l'Ajuntament de Calafell, significa, doncs, apostar per la cultura, no?, i sobretot, doncs, pels contes, pels llibres, perquè els nens i nenes ja des de ben petits aprenguin, no?, aquesta cultura de llegir.
2: Sí, al final és perquè tot l'entorn familiar, la canalla més petita, doncs hi ha aquesta creativitat, la lectura, perquè per desgràcia a poc doncs s'està perdent, no? Tenim aquestes biblioteques tan meravelloses que és aquí el municipi i de vegades, doncs, no? Sempre, sí que des de les escoles es promocionen i moltes famílies, no?, ens acompanyen amb aquests tallers de lectura, però bueno, jo crec que és una festa on obres la biblioteca. Ja he comentat, no?, ens acompanyarà la llibreria Papiol i Ralet, doncs també, doncs, podran comprar contes, llibres de lectura, també el Ralet, doncs, té algun tipus, no?, també de joguina, i res, doncs, conèixer, apropar, no?, el món de la lectura i d'aquests contes pels més petits i més grans, doncs, aquest dissabte aquí a la Festa dels Contes.
1: Potser moltes persones que ens escolten encara no han visitat les biblioteques de Calafell i és una oportunitat, no?, a través d'aquestes activitats, no?, perquè puguin, doncs, veure com és la biblioteca del nucli del poble, en aquest cas.
2: Sí, com bé hem dit, no? Doncs va ser una iniciativa, sobretot, doncs, també per dinamitzar la zona del nucli del poble, però també per dinamitzar, doncs, aquestes biblioteques, doncs, que tenim tan boniques i tan meravelloses aquí al municipi de Calafell.
1: Les activitats que hi haurà a tallers són diverses, no?, per diferents edats, imagino, i per tots els públics.
2: Sí, tindrem els tallers per tots els públics, com hem comentat abans, que hi haurà, doncs, construcció de terraris, tresors retallables, figures de pop-up, casetes de fusta, minimons, doncs, de contes, i després, doncs, també hi haurà contes en llengua de signe, El petit patufet per als més petits, uh-huh. I després a la tarda hi hauran contes desexplicats, doncs amb molt d'humor, no? I també aquesta speaker que ens acompanyarà, doncs matí i tarda, doncs que dinamitzarà molt, la veritat, totes les cues que es fan, sobretot als talleristes. I després també hi hauran molt divertides unes activitats contínues com una caravana itinerant. És superxulo. I jocs de disfresses, música, bombolles. I també doncs es podrà visitar, aquest any hi haurà una exposició dels 20 anys de la revista infantil El Tatano. Uh-huh. Llavors faran també una petita exposició, o sigui que ja ho veus una miqueta, no? Serà un espai, em sembla, si no m'equivoco, és la tercera edició, uh-huh. I res, convidar la gent doncs, que aquest dissabte ens acompanyi aquí al nucli antic de Calafell a gaudir doncs, d'aquesta festa dels contes.
1: Esperem doncs, que la previsió del temps acompanyi, no? I no plogui i es pugui celebrar doncs, el complet, no?, aquesta festa.
2: Sí, la veritat que ja m'estan avisant avui, uh-huh. no?, que tenim previsió de pluges. Esperem doncs, que aguanti, no? I si no, doncs, a veure, segons com vagi el dissabte, doncs aguantarem les activitats a dins de la biblioteca, uh-huh. però bueno, esperem doncs, que aquest temps ens aguanti, sobretot amb aquest acte doncs, que hem preparat ja fa molt de temps, clar. Sobretot amb la gent d'aquí del municipi, uh-huh. i tots aquests talleristes, doncs, que és el dia, no?, d'ensenyar totes les coses boniques que fan.
1: Molt bé, doncs Mònica, moltíssimes gràcies per venir, com sempre, a la ràdio, que tinguis un bon dia.
2: Gràcies, Mireia.
0: Tota l'actualitat al

Déu-n'hi-do, quina cançó que ens ha portat cap a mitjans dels anys 90. Iceware, la cançó dels All for One, una cançó que els hi va suposar un premi Grammy. Una gran cançó, una gran balada que hem volgut recuperar aquí, a Calafell Ràdio. El Calafell Matí, per arribar a les 11 i 17 minuts, anem camí del punt de dos quarts. En un moment, d'aquí a 23 minuts, d'aquí a 13 minuts, arribarà la Júlia Pont amb el seu A punt d'estrena. Abans, més cançons. Aquesta, la nova de Meghan Trainor, el Shimmer.

Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 3 minuts, arribem al punt de 2:15. Anem per l'actualitat del dia en titulars. És l'abans informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Hola de nou, molt bon dia.
5: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell i la Federació Empresarial del Gran Penedès han formalitzat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de potenciar l'activitat econòmica, comercial i ocupacional del municipi. L'acord consolida una relació de treball conjunt que vol contribuir a dinamitzar el teixit empresarial i reforçar la competitivitat del territori. I avui als informatius parlarem dels programes de formació i inserció de Calafell. S'ofereixen dues modalitats segons la seva organització. Aquest dissabte tindrà lloc a Calafell la Fira Vet Aquí un Gat, la Festa dels Contes, la plaça de Cal Cubano i la Biblioteca Ventura Gasol són les ubicacions escollides. Caps de la regió metropolitana Sud i del Penedès proven un nou mètode per prevenir les amputacions en diabètics. El projecte incorpora l'ús d'un ecògraf portàtil d'alta precisió per detectar millor les malalties arterials. L'Arbós del Penedès celebrarà aquest dissabte 9 de maig el primer Festival Internacional Gastronòmic i Cultural, una proposta que vol fer valdre la diversitat cultural, la convivència i la riquesa gastronòmica d'arreu del món. L'esdeveniment tindrà lloc a la plaça de la Badalota. La consellera Parlon assegura que el pla per retirar armes blanques a Catalunya s'ha de reforçar i fa una crida a la convivència. La consellera diu que els homicidis del passat cap de setmana són colpidors i que cal lluitar contra la delinqüència. L'atur cau un 3,94% a l'abril a Tarragona i l'Ebre, amb prop de 1.500 persones menys desocupades. El mes passat es van crear prop de 12.000 llocs de treball més que al març i 9.500 més que a l'abril de 2025.
3: Els esports, amb la Roser Ribas.
6: El passat divendres 1 de maig va tenir lloc el reconeixement en grup de les dues curses i la caminada de la cinquena edició de la Nocturna Trail, que se celebra aquest dissabte 9 de maig a 8:45 del vespre. També s'han fet ja els treballs de neteja del recorregut i les reunions de seguretat prèvies. Avui parlarem de les novetats d'enguany amb els Trail Road Runners, organitzadors d'aquest esdeveniment.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs justament, en 20 segons arribem al punt de 11:45 del matí. I és que aquestes hores no sé mai si dir matí, migdia, ja no sé en quina hora visc, bueno, sé en quina hora vivim, però amb aquest dia maco, dic, no sé si ja és matí, si és migdia ja, no ho sé. Júlia Pont, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: Per tu què és, matí o migdia ja?
1: Per mi és matí.
0: Per tu és matí encara.
1: Sí, sí.
0: Jo dic, és que ja s'apropa l'hora del vermut.
1: No, per mi migdia comença, no sé, cap a la una o així, no?
0: No, però és les 12 del migdia, tota la vida s'ha dit, no?
1: Sí, però bueno, jo normalment començo classe a les 12, normalment,
0: sí,
1: per
0: normalment,
1: mi és matí.
0: Sí que, comenceu sí, tard, no?
1: Sí, sí, comencem a les 12 i acabem a les 3.
0: Llavors
1: porto... Sí, 3 horetes, però intenses. Llavors porto un horari una mica així...
0: Ho justifica, eh? 3 horetes és poquet, però molt intenses. Compte, que no estem allà...
1: Clar, clar.
0: Estem aprofitant el temps.
1: Sí.
0: Doncs vinga, comencem a punt d'estrenes. Les feien que la Júlia Pont, aquesta col·laboradora que acabeu d'escoltar, doncs sempre ens presenta les novetats a les plataformes. Com està la cosa aquesta setmana, Júlia?
1: Doncs aquesta setmana, bueno, com totes les setmanes, Netflix no para de treure estrenes. I sèries també, documentals, començarem amb un documental i alguna pel·lícula també.
0: Doncs vinga, anem a començar a presentar aquestes noves propostes. Començarem per Netflix, no, doncs?
1: Sí, començarem per Netflix amb una sèrie documental de True Crime que es titula El peor ex imaginable i s'estrena la segona temporada avui dimecres.
0: Doncs vinga, anem a conèixer una miqueta més, per aquells que no la coneixem, aquesta sèrie documental.
2: Metro 96, tenía hoyuelos, le hice match, me respondió...
3: Le dije a mi amigo, le voy a dar mi número.
2: A mucha gente le gustó en el programa. Se le pintaba como un chico de campo, tenía mucho carisma. ¿Qué es esto? Es como un cuento de hadas. Echando la vista atrás, había muchísimas señales de alarma.
4: 911, ¿cuál es la emergencia?
5: Creo que hay heridos. ¿Puede enviar a alguien enseguida, agente?
2: Scott cambió por completo. Ese día me dejó 27 mensajes en el móvil. Me encontré fotos policiales y ahora ese chico con el que salía era un delincuente. Mentira sobre mentira sobre mentira. Usó a los niños para manipularme. Me amenazaba con matar mi perro. Yo pensaba, ¿quién eres? ¿Qué está pasando aquí? Esta chica está loca y no sabes lo que hará. Ella me dijo, no me vas a dejar, no te vas hasta que yo te diga que puedes irte. Y se dio la vuelta, me dio un abrazo y empezó a reírse. ¿Sabes? Que no te haría nada.
0: Esperem que la sèrie que puguem veure a Netflix se senti millor que no pas aquest tràiler. Doncs qui semblava ser no era el que semblava, eh?
1: Sí.
0: Doncs aquesta sèrie, explica'ns una miqueta de què va.
1: Doncs sí, és una sèrie documental, com hem dit, que ens mostrarà com algunes relacions amoroses que semblaven aparentment normals acaben derivant en històries de traïció, engany i violència. La sèrie explora com la por de no conèixer realment qui és la teva parella a través de testimonis directes, imatges i recreacions. En cada episodi es reconstrueix un dels casos reals plens de tensió que revelen el costat més fosc i inquietant de l'amor.
0: El True Crime, que la veritat agrada moltíssim,
1: sí.
0: I veig que aquests documentals, és un crims, però suposo que això arriba des dels Estats Units, imagino, no?
1: Sí.
0: Doncs això, que cada vegada està més de moda, que agrada molt, en aquest format documental, doncs El peor ex imaginable, sí, ja ho he dit bé, El peor ex imaginable, segona temporada, avui dimecres s'estrena a Netflix. I no ens movem de Netflix, oi?
1: No ens movem de Netflix i seguim també amb, bueno, en aquest cas una sèrie que també s'estrena la segona temporada. És una sèrie danesa de thriller i intriga que es titula El caso Hartung.
0: El caso Hartung.
6: Cuenta hasta 3 y luego hasta 4. Escóndete y no hagas teatro. Decid cucú. Aquí.
7: Le he pedido a Mark Hess, de la Europol, que dirija la investigación.
8: Tulin, acompáñale.
7: Sí. Una mujer ha desaparecido. Antes fue acosada por alguien durante bastante tiempo.
9: Que me marchara de repente.
7: No, da igual, hemos pasado página.
9: Hola, Ale. Es un pareado.
7: Sara recibió este vídeo.
9: ¿Cuento hasta 1? ¿Cuento hasta 2?
7: Vamos a jugar. Te voy a encontrar. Las heridas en muñecas, tobillos y labios indican que fue atada y amordazada.
4: Es el escondite, ¿verdad?
0: Doncs vinga, més assassinats en aquesta sèrie. El caso Hartung, segona temporada, que s'estrena demà dijous a Netflix. Posa'ns una miqueta en antecedents de què va això.
1: Sí, doncs, com hem dit, és una sèrie de thriller i intriga i en la primera temporada ens situava en un parc infantil d'un barri de Copenhagen on un dia apareix el cos d'una jove brutalment assassinat amb una mà seccionada i un inquietant ninot fet de castanyes penjat sobre d'ella. A partir d'aquí, la investigació recau entre dos detectius que es veuen atrapats en una trama plena de secrets i que posen a prova tot el que creien saber. Llavors, en aquesta segona temporada comença a partir de l'aparició d'una dona de 41 anys morta.
0: Una altra dona morta.
1: Sí, bueno, sí, una dona que té 41 anys, és més gran.
0: Sí.
1: I a partir d'aquí, la policia investiga el seu rastre digital amb l'objectiu de descobrir quin és l'assassí. La recerca revela que durant mesos aquesta dona va ser víctima d'un assetjament violent que algú la vigilava en situacions privades i li enviava fotos i vídeos de manera constant acompanyats d'una espècie de cançó de bressol. Aviat es descobreix que el crim podria estar relacionat amb un altre cas sense resoldre de fa uns anys en el que una noia de 17 anys també va patir un assetjament violent abans d'aparèixer morta.
0: Doncs vaja, aquesta sèrie danesa, aquest thriller i aquesta sèrie de thriller intriga, El caso Hartung, segona temporada, a partir de demà dijous estarà ja disponible a Netflix. I de les 6 propostes que portem avui, les que la Júlia sempre creu més interessants, més destacables, en tenim una tercera de Netflix.
1: Sí, en tenim una tercera, en aquest cas es tracta d'una pel·lícula que s'estrenarà aquest divendres, i es titula Criaturas Luminosas.
0: Criaturas Luminosas.
10: Los humanos sois casi siempre aburridos y torpes. Pero de vez en cuando podéis ser criaturas luminosas.
11: ¿Andamos un poco antisociales esta noche? Sé lo que es.

0: Després de tant assassinat, jo suposo que això, doncs, no sé si canvia una miqueta el registre. Espero que sí.
1: Sí, sí, totalment.
0: Ah, val.
1: Sí, és una pel·lícula de drama que està basada en una novel·la i és una pel·lícula que ens explica la història d'una dona viuda que viu i se sent bastant sola. Ella es passa les nits treballant en un aquari i allà, enmig del silenci i la rutina, acaba creant un vincle molt especial amb un pop. Aquesta relació inesperada li canvia la manera de veure la vida i a poc fa que torni a connectar amb la seva alegria. És una història càlida i entranyable sobre com aquesta connexió tan curiosa pot ajudar una persona a superar la seva soledat.
0: Clar, aquí presentaves que és una pel·lícula dramàtica, drama, però clar, el dir-se criatures luminoses sona com algú màgic, no? Com algú fora del que és habitual, no sé, amb algun fenomen així una miqueta extraordinari, no?
1: Clar. Al final, la relació entre una dona i un pop és bastant extraordinària.
0: És que sí, ha de ser molt extraordinària.
1: Llavors,
0: sí.
1: Jo crec que sí.
0: Sí, però fantasiosa, fins i tot, clar, perquè, a veure, això s'escapa del que seria real, no ho sabem. No sé si tu tens algun pop a casa que vagis parlant amb ell, vagis interactuant.
1: La veritat és que no, eh?
0: Jo només interactuo quan és un pop es diu a feira, no?
1: A feira, no?
0: A feira, eh? Amb les patatones. Jo, llavors, jo interactuo, li parlo i li canto, si cal.
1: Clar que sí.
0: Deixem el pop, deixem aquesta pel·lícula que s'estrena, com dèiem, divendres a Netflix. Anem per més propostes, estrenes de la setmana. On anem ara?
1: Sí,
0: No em diguis a Netflix.
1: Sí, et dic a Netflix.
0: A Netflix? Però què passa aquí? Clar, a veure, estem justificant que m'apugen 2 euros la quota.
1: És que no paren d'estrenar coses. O sigui, jo ho busco a Film Affinity, les estrenes, i el calendari surten tots els dies marcats a Netflix, després vaig a HBO i... una estrena cada 2 setmanes.
0: Què està passant aquí? Clar, és el que et deia, justificar l'augment de la quota que ens fotran a partir ara del mes de juny.
1: Sí, és que està en el top.
0: Està en el top. És que vagi notant el top i que controlin una miqueta aquestes pujades, sisplau. On anem? A Netflix, però sí, a presentar què?
1: És una pel·lícula també, és una comèdia romàntica italiana que es titula No es país para solteros.
0: No es país para solteros, vaja.
2: Los hombres son útiles, pueden cambiar bombillas, saben
3: abrir los botes.
4: Se ha muerto el tío. La casa donde jugábamos de niños es nuestra.
3: Ojalá los nietos decidan querer invertir en la finca. O la venden y nos echan. Quiere tirarlo todo para hacer un campo de golf.
4: ¿No se lo contamos a las chicas?
5: No pueden enterarse de esto.
3: Arrogante, presuntuoso. ¿Quién se cree que es?
5: Tú no le mirabas. Me mirabas a mí.
3: Como todo el mundo.
6: Te estás pillando.
3: Solo piensas en ti.
5: No es verdad. Parece que estás aquí. Parece que puedo tocarte, pero no lo consigo.
0: Doncs aquesta pel·lícula que també s'estrena a Netflix, explica'ns una miqueta de què va. No es feis para solteros.
1: Doncs és una pel·lícula que ens situa en un poble de la Toscana i com en tots els pobles, doncs tothom sap la vida dels altres i a més en aquest poble els habitants veuen el fet d'estar soltera com gairebé un problema. Llavors la vida d'Elisa, la protagonista, canvia quan torna un amic de la infància, cosa que desperta emocions del passat que ella pensava superades. Tot es complica encara més amb la mort d'un aristòcrata ric i l'herència de la qual genera tensions entre els habitants i sacseja completament la rutina del poble. Llavors, enmig d'aquest caos, l'Elisa es veu atrapada entre les expectatives socials del seu entorn i el seu desig de viure amb més llibertat.
0: Ja està?
1: Sí.
0: A veure, parem-ho tot. Què vol dir que, com en tots els pobles, tothom sap de la vida dels altres? A veure, a mi m'ha tocat això.
1: Què vols dir?
0: Que aquí som tots uns tafaners que volem saber dels altres o què?
1: Home, o sigui, t'explico. Jo conec amigues meves que són de poble i allà, o sigui, se sap tot. O sigui, fas una cosa i tothom s'entera. És com la gent és molt xafardera. Sobretot en els pobles petits, clar. Llavors, sí.
0: A veure, sí, però suposo que un poble, una població que ja és una petita ciutat com Calafell, que estem entre 30 i pico i 50.000 persones durant la majoria de l'any, doncs clar, sí. A veure, jo conec els meus veïns com a molt de l'escala, perquè em creu amb ells de tant en tant, i poca cosa més, o a les reunions de la comunitat. Però
1: no ho sé,
0: ja, tampoc
1: sí,
0: no m'importa a mi.
1: Suposo.
0: Clar, tampoc no és que m'interessi el que fa el meu veí o el de més enllà. Però m'ha sobtat això. No sé si això és de... ha sortit del teu guió, ha sortit de... O això venia ja escrit, això dels tafaners del poble.
1: És de collita pròpia.
0: És de collita... Ah, mira, ho has resumit molt bé. No sabia com dir-ho. De collita pròpia. Molt sí, bé, sí, molt bé. Sí. Tu ets de Barcelona?
1: No, jo soc de Lleida.
0: Ja.
1: Llavors, allà...
0: Però on vius normalment? Jo... A Lleida no vius.
1: Clar, baixo els caps de setmana. Normalment vinc per Bellaterra.
0: Val.
1: Però sí que és veritat que jo, o sigui, a Lleida, encara que sigui una ciutat, ens
0: també
1: coneixem tots entre tots mitjanament. Vull dir, surts de festa, parles amb una persona i dius, ah, sí, jo soc l'amic de tal, de tal. I al final és
0: doncs,
1: com que
0: doncs
1: està tot molt connectat.
0: No només sí estan als pobles, sinó també estan a Lleida.
1: Sí, sí, total.
0: Doncs... No es país para solteros. Aquesta pel·lícula divendres s'estrena a Netflix. Una comèdia romàntica italiana, eh? Vinga, anem per més propostes. Canviem ja de plataforma, ja seria hora.
1: Sí, canviem. Anem a Disney Plus amb una pel·lícula que es titula Send Help, Enviat Ajuda, i que s'estrena aquest dijous.
0: Doncs vinga, anem a escoltar una miqueta el tràiler.
6: Voy a ser muy sincero. Eres lista. Sé que se te dan genial los números, pero no tienes lo que hay que tener. Como ejecutivo, no te veo ningún valor, ninguno. ¿Me entiendes?
7: ¿Perdona, qué?
6: Tenemos la fusión de Bangkok dentro de poco. Demuéstrame que me equivoco. Ah, Linda, antes de que te vayas, se me olvidaba. He recibido quejas sobre ti.
7: ¿Quejas?
6: Malos olores.
7: No llores.
6: Abróchate el cinturón, pequeña zorra.

0: Llàstima que no tinc Disney Plus, perquè aquest matí, quan preparava el tràiler, com que m'ha enganxat moltíssim, la veritat és que aquesta proposta... Què ens pots explicar d'això? A veure...
1: Doncs, com haureu pogut sentir el tràiler, és una pel·lícula de catàstrofes i supervivència.
0: Molta sonoritat, sí, molts efectes... Però...
1: Abre't el cinturón, no sé què.
0: Sí.
1: Vale. Doncs és això, una pel·lícula de supervivència que va de dos companys de feina que, després de ser els únics supervivents d'un accident d'avió, queden atrapats en una illa deserta sense més remei que haver d'aguantar-se mútuament. Mm. Clar, perquè el problema és que entre ells dos no es suporten. Ella és una treballadora molt competent i ell és el típic cap insofrible que posa nerviós a tothom. I enmig d'aquest entorn salvatge i completament fora de control, hauran de deixar enrere els mals rotllos de l'oficina i aprendre a col·laborar per sobreviure. Però el que comença com una lluita contra la natura acaba convertint-se en un joc de tensions i enginy que posarà a prova fins on poden arribar, ja que no hi ha normes ni filtres. És una pel·lícula que està protagonitzada, a més, per dos actors coneguts. D'una banda, interpretant a la treballadora, tenim a Rachel McAdams, que és coneguda per pel·lícules com Mean Girls, El diari de Noah o About Time.
0: M'agrada molt aquesta actriu, sí?
1: Sí, és molt maja.
0: I després tenim... És majíssima.
1: Té cara de bona persona.
0: De bona persona,
1: no sé.
0: És majíssima, ell.
1: Com si la conegués, saps?
0: Sí, sí, de tota la vida. Ara heu quedat a les 12 per anar a fer
1: alguna cosa.
0: Sí, majíssima, majíssima.
1: I de l'altra banda tenim a Dylan O'Brien, que és conegut per protagonitzar la saga del Corredor del Laberinto.
0: I aquest és majo o no?
1: Una mica sí, capullo. És guapo,
0: sí, és guapo, però pel personatge, no, sí, pel personatge que interpreta aquí m'ha semblat una mica
1: sí,
0: capullo.
1: Sí, no, aquí,
0: eh?
1: No, aquí no ens cau bé.
0: No ens cau bé, no. Doncs la pel·lícula aquesta, Send Help, eh? Enviat ajuda. Aquests dos que queden en una illa deserta i no se suporten. A veure com acaba la història. Vinga, anem per la sisena i última de les propostes que ens portes avui. On anem ara?
1: Anem a Movistar Plus.
0: Movistar Plus.
1: A que... una pel·lícula que s'estrena avui.
0: Pel·lícula, eh? Déu-n'hi-do, sí. Moltes pel·lícules veig.
1: Sí, i es titula Esa cosa con alas.
0: Esa cosa con alas.
1: Sí.
0: A veure què és això.
2: Estamos solo los tres. Echan de menos a su madre. Os habéis portado muy bien hoy.
3: ¿Cómo lo llevas? No me imagino cómo se siente.
4: ¿Estás muerto?
2: ¿Quieres hablar?
5: ¿Dónde está la leche?
6: Para.
5: Yo estaba primero.
2: Ah, ahí está. Papá triste.
3: Papá contaba cuentos. Los cuentos cambiaron cuando papá cambió.
2: Mírate. Sin tu mujer, sin esperanza, tan furioso. Eres todo un cliché. Viudo inglés. Permitió que su reino se fuera a la ruina.
0: Déu-n'hi-do, quin mal rotllo, eh? En el tràiler.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: A veure, posa'ns en situació.
1: Doncs és una pel·lícula que ens explica la història d'un pare de família i com la seva vida canvia completament després de la mort sobtada de la seva dona. Ell i els seus dos fills petits intenten seguir endavant i superar el dol, però no ho tenen gens fàcil. Llavors, a mesura que el dolor el va consumint, comença a notar una presència estranya dins del seu apartament, cosa que el fa dubtar del que és real i del que no. Entre la tristesa i la por, haurà d'enfrontar els seus propis dimonis mentre intenta protegir els seus fills i descobrir si tot és fruit de la seva ment o si realment hi ha alguna cosa fosca a casa seva. I l'actor protagonista que interpreta, que interpreta el pare és Benedict Cumberbatch. Ui, els cognoms.
0: Cumberbatch, no ho sé, sí. Sí, sembla el Cumberbatch, però li canviem pel Batch.
1: Sí. És conegut pel seu paper en la sèrie de Sherlock de la BBC.
0: Sí.
1: I també ha aparegut en sèries com Doctor Strange i la saga de pel·lícules Los Vengadores.
0: Doncs Esa cosa con alas, aquesta pel·lícula que avui dimecres s'estrena a Movistar Plus. Són les 6 propostes que ens porta la Júlia Pont en aquest A punt d'estrena. I ara què? A veure.
1: Comentarem la gran cita, no?
0: Comentem la gran cita? A veure, què ha passat? Perquè, a veure, tots sabem... Bueno, no, tots no ho sé, però s'està parlant molt, moltíssim d'aquest fenomen de la gran cita de 3CAT, que és el programa que demostra la capacitat de la intel·ligència artificial per formar parelles. Un programa que presenta Dulceida per formar parelles compatibles segons la intel·ligència artificial. Ara estava entrant a 3CAT i estic veient que ja estan tots els capítols ja publicats. Fins som 8 capítols. Jo vaig pel 4. La veritat és que he tingut una setmana molt intensa i no he tingut temps. I quan he arribat a casa, és que el que menys em venia de gust és tenir que posar-me aquí a veure la gran cita, no? I deprimir-me ja, que tothom està aquí de festa en festa i jo estic a casa preparant-me el sopar. Què? Tu fins a on has vist? A veure...
1: Clar, la setmana passada vam comentar que parlaríem sobre els 3 primers capítols. Llavors,
0: vale. Llavors hem d'avançar. Vale.
1: Sí, jo m'he vist aquests avançant. 3... Sí, i doncs...
0: Què?
1: Sí, el primer capítol era com que hi havia els 100 concursants, llavors s'anaven coneixent, jugaven com a jocs per a veure com eren ells.
0: Saps què ha passat aquí?
1: Sí.
0: És que vull parlar d'això perquè hi havia, en el primer capítol, se suposa que són 100 persones.
1: Sí.
0: No sé si és 50-50, 50-50, però sí que és veritat que... que hi havia moltes cares que a mi em resultaven interessants conèixer,
1: sí.
0: I és que no se'ls hi ha ni escoltat la veu.
1: Buah, vaig pensar exactament el mateix.
0: Dius, o sigui, què passa amb aquesta gent? Sempre... Què està passant?
1: Sí,
0: és que no els hi han donat ni veu, ni vot, ni res.
1: Res. O sigui, imagina't presentar-te com al dating aquest, pensant, buah, que guai, en plan, sortirà a la tele, no sé què... I
0: hi havia cares molt interessants que jo volia conèixer, que hi havia. Però clar, doncs llavors no poseu a 100, poseu menys.
1: Clar, és que al final...
0: I entreu una miqueta dintre de...
1: És que al final, o sigui, al capítol 3 es queden, no sé, com quantes, 6 parelles o 7. Vull dir que es queda quasi menys de la meitat dels concursants.
0: Per aquells, a veure, per aquells que no hagin vist res o hagin sentit parlar o no hagin sentit res doncs, sobre la gran cita, doncs això... 100 persones
1: sí, 100
0: i dos bàndols, diguem.
1: I dos bàndols, i llavors deia que l'intel·ligència artificial havia emparellat a 50. Vull dir que la meitat no eren predestinades i la meitat sí, per la intel·ligència. Llavors, clar, i s'han triat mútuament, no saben el que ha predit la intel·ligència. Llavors, ara, en teoria, s'estan coneixent. Al capítol 3 ja van decidir les parelles si volien com continuar amb les cites o bé marxar-se del programa.
0: En el que, al final del capítol 3, el que passa és que ja tenim les parelles que han quedat. Tothom ha marxat i queden, doncs, parelles.
1: Queden les parelles, que no sé quantes són, crec que són com 7 o així.
0: Sí? Jo no les he comptades, però anava a dir unes 6 o 7.
1: Sí, són poquetes. I llavors, a partir d'ara, o sigui, faran com cites, no?, entre ells, com... És que ho vaig veure, com que uns anaven a un spa, els altres anaven a muntar cavall...
0: A mi el que més m'ha agradat, i sempre jo penso que just, és que hi ha diversitat. És a dir, tenim una parella de dos nois, tenim una parella de dues noies, i em sembla que les altres, doncs, el que diríem parelles hetero, eh?
1: Sí. I està molt bé perquè és això, o sigui, visualitza, no?, dona visibilitza, no?, el fet que hi ha diferents sexualitats, diferents maneres d'estimar-se, ja està molt bé. I per ser un reality, per ser un dating, m'agrada, perquè no és el típic reality marronero, saps?
0: Espera't, on que has vist 3 dels 8, ens queden 5.
1: Sí, però em refereixo a que és un programa on es dona a veure també que l'amor és com cures, no?, que entre ells, doncs, no, o sigui, s'ha creat com molta comunitat, com que els concursants entre ells no volen aquell rifi-rafi, sinó que és com que entre ells com es cuiden bastant. O sigui, no sé si te'n recordes que en un capítol es va posar a plorar un perquè l'altra noia no el va triar van allà com a consolar-lo, vull dir.
0: Exacte.
1: Que és guai, que no és el típic reality així marronero, per dir alguna cosa, com de Telecinco, saps?
0: No però, sabem el que vindrà,
1: De moment, està sent això.
0: De moment, el que jo he vist del capítol número 4 és això, aquestes cites, no?, de que van tenint les trobades. El que a mi em sobta de tot és que ho tenen tots molt clar, tothom s'estima molt, fa 4 dies que es coneixen i sembla que hagin de passar ja la vida eternament junts. Oh, és que ens estimem molt, és que ens entenem, cada dia que passa sento, saps, que tinc més pessigolles a la panxa. A veure... Està molt bé que ho visquin amb intensitat, però si la cosa puja tan ràpid, també baixa igual de ràpid.
1: Compte.
0: Perquè a la mínima això pot ser una sotregada, allò un plas que pot...
1: I a més no sabem... El que ha dit la intel·ligència artificial no ho sabem, perquè a lo millor no són les parelles ideal segons la intel·ligència i després s'agafa fent una decepció.
0: Bueno, però això és com la vida mateixa. Quan nosaltres hem triat alguna de les nostres parelles...
1: No era perfecta,
0: no,
1: per ser.
0: No era res perfecta, però t'adaptes. Clar. De fet, suposo que compartir la vida amb una persona que no sigui perfecta, ningú és perfecte, i és una tasca també d'aprenentatge i d'adaptar-se, no?
1: Clar, clar, al final l'amor és això.
0: És això, no? Sí, sí, d'anar coneixent i adaptar-se. Quan les coses no funcionen, doncs fora, i ja està.
1: Doncs sí.
0: Doncs veurem com continua això, perquè clar, si tenim 8 capítols, jo ja et dic que pel dimecres vinent, jo els 5 restants jo no els tinc al
1: no,
0: ritme que vaig, com que no, eh?
1: Dos va, o així.
0: Sí, mirem 2 o 3, a veure què passa.
1: Sí.
0: Més que res, perquè també estàs d'exàmens, no?
1: Sí, jo estic d'exàmens a tope, llavors tampoc tinc molt temps.
0: La Júlia Pont, que ens porta les estrenes a les plataformes cada dimecres, també un espai que podem escoltar els dissabtes en el The Best Moments. I ara cap a Barcelona, cap a Bellaterra, te'n vas? Cap a
1: sí,
0: on?
1: Sí, sí, sí, sí, a estudiar.
0: A estudiar. Però quan tens el primer examen?
1: Demà.
0: Demà? De què? De què és?
1: D'estructura, o sigui, de l'estructura del sistema audiovisual.
0: Mare, i què? Sí. Com es presenta això? Perquè són els exàmens finals o què?
1: Sí, sí, sí, és el final.
0: Mare
1: doncs,
0: meva.
1: Una mica de por, però jo crec que aprovarem. Sí, sí, sí.
0: Doncs vinga, que vagi molta, que tinguis molta sort, que vagi molt bé. Ens retrobem dimecres aquí, a la punt d'estrena. Que vagi bé, Júlia.
1: Molt bé, que vagi
0: adéu-siau,
1: bé.
0: Adéu-siau, adéu. Adéu.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: És l'italià que va sorgir del Festival d'Eurovisió i també de la formació Maneskin en solitari amb el seu Funny Little Fears, el seu àlbum que té cançons com aquesta, el Voices, amb el Damiano David.
1: Aquí i ara, 4 hores amb l'actualitat, l'entretenció.

0: I amb aquesta cançó, Voices, hem arribat a les 12:03 del migdia. I a la meva manera, la cuina que viatja és l'espai setmanal de tots els dimecres al migdia amb la Maria Herrera, que ja la tenim aquí davant del micròfon número 3 d'aquest estudi número 1 de Calafell Ràdio. Molt bon dia, Mari.
1: Hola, bon dia, Ferran.
0: Què tal?
1: Bon dia,
0: com
1: Calafell.
0: Estàs?
1: Mira, estava enviant la foto d'avui.
0: Ah, mira, dia. Jo la veig ara, la Mari,
1: justament,
0: amb el mòbil en mà. A sí. Veure, que obri la fotografia.
1: A veure què tenim.
0: Uau.
1: Sí, anem a un país molt desconegut per tots.
0: Molt desconegut per tots.
1: Sí.
0: També ho era la setmana passada.
1: Precisament que ho he penjat avui, saps? O sigui, vaig una mica amb les xarxes, que quan tinc temps em poso, saps? Perquè
0: bueno,
1: també és feineta, saps?
0: El que el temps et deixa, no?
1: Sí, exactament. I bueno, està clar que vaig omplir el mapa, saps? Cada dia està més bonic, no?
0: De veritat, vas aquí no omplint el mapa?
1: Sí.
0: Sí, no.
1: T'envia la foto? Vols la foto?
0: No, ja et faig, ja et crec, no cal?
1: Sí,
0: bueno, sí,
1: espera,
0: per curiositat.
1: Que te l'envio.
0: La tens, la foto actualitzada?
1: Sí, la tinc, la foto actualitzada, i ahir precisament buscava Bhutan al mapa i no ho vaig trobar.
0: No el vas trobar perquè no, clar, és tan petitó.
1: Està dintre de l'Himàlaia.
0: Clar,
1: o sigui,
0: sí, sí, sí.
1: Les muntanyes de l'Himàlaia entre Índia i Xina, saps? I clar, és que realment és...
0: I recordo que el mapa, aquell mapa que vas portar aquí el primer dia de
1: sí.
0: temporada que vam fer a l'Espai, era un mapa gran, el portaves tot enrotllat.
1: Sí.
0: I jo dic, on va amb aquesta...
1: Pues mira, ara t'envio perquè
0: a
1: ho
0: veure.
1: Veïs, tot
0: sí,
1: el que hem rascat, ja.

0: A veure, espera't.
1: I clar, som ja gairebé ja.
2: Uau!
1: Anem pels 27-28 països.
0: I com el marques, a veure?
1: Amb una moneda o rasco, com el rasca i gana.
0: Sí.
1: De l'11.
0: Val, és que no...
1: A veure si...
0: Sí. A veure si surt aquí algun premi, no?
1: No, el premi és estar aquí cada setmana, perquè la veritat és que m'ho passo molt bé, estic aprenent molt, i jo sempre ho vaig dir el primer dia, de tot això ha de sortir alguna moguda, saps? O sigui, de les meves, no?
0: Sí, home, també és que són deures, és feina, no? Aquí al darrere,
1: feina,
0: de preparació.
1: Mira.
0: Clar, a més has fet ara un desplegament, tens 6 fulls aquí al voltant del teu micròfon.
1: Sí, perquè,
0: que
1: clar...
0: Que aquesta dona que ve aquí a fer un discurs, què feia fer aquí,
1: no,
0: ara?
1: No, agafo de tot el que internet em dona la informació, doncs jo agafo pinzellades, no? Anem a Àfrica,
0: vinga.
1: És la segona vegada que anem a Àfrica.
0: Sí, potser és el continent que menys hem visitat,
1: sí,
0: o què?
1: Sí, al principi van estar a Zimbabue, no me recordo la recepta, però per això vull que tot això recapitular-lo d'alguna manera xula, no? I avui anem a Etiòpia.
0: Etiòpia, em sembla que es pronuncia en català, Etiòpia.
1: Ah, sí?
0: Sí, jo diria que sí, Etiòpia.
1: Uh-huh. Capital?
0: Uix, fa molts anys que ho veig.
1: Addis Abeba.
0: Sí.
1: Addis Abeba. Mira,
0: sí,
1: que bé,
0: sí.
1: Ves? És que sembla... surt
0: és que,
1: bé.
0: És que no ho recordava, saps què passa?
1: Sí.
0: És el que et deia, i sempre dic. Això ho vaig estudiar de molt
1: sí,
0: jovenet, no ho sé, a l'IGB.
1: Aquest exercici que fem de geografia, sí, i gastronomia,
0: i ho fèiem,
1: no?
0: Ho fèiem de carrerilla.
1: Sí,
0: eh?
1: A Addis Abeba. Pues
0: igual
1: sí.
0: Que dèiem, Andalucía tiene 8, la fèiem...
1: Sí, provincias.
0: Almería, sí, Granada, sí. Málaga, Cádiz, sí, Huelva, Sevilla, Córdoba i Jaén, que ho deies sí. Tot així de carrerilla, com acabo de dir,
1: sí.
0: Ho semblaven màquines, allò.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs també aprenies les capitals i els països.
1: Bueno, pues he buscat el significat del nom de la capital en català i és Flor Nova.
0: Oh, que maco.
1: Oh, que sí. Bueno, pues això, que Àfrica és una gran desconeguda per nosaltres, pels europeus, la veritat, sempre fent una mica l'esquena, no?, a aquest continent tan meravellós que està ple de riquesa. I precisament he trobat a Etiòpia una recepta meravellosa, fàcil, i la veritat és que porto unes quantes setmanes que parlem de menjar en comunitat. No sé si et dones compte.
0: Sí,
1: és
0: sí,
1: que
0: sí.
1: És curiosíssim, no?
0: Bueno, depèn de la cultura de cada país, doncs sí, està
1: bueno,
0: bé. Que
1: pues la recepta
0: que...
1: d'avui es diu Doro Wat.
0: Cada vegada m'ho poses més complicat. Entre Etiòpia, Addis Abeba, i ara, a veure, digue'm com és, perquè jo ho
1: Doro,
0: clicaré aquí.
1: Doro, como Dora, pero Doro.
0: Doro.
1: Doro, what? W?
0: Mira, sí, mira, m'ha sortit. He posat Doro i ja m'ha sortit la resta. Ah, mira, sí.
1: Aquí sí. Que s'assembla la foto?
0: Sí, correcte.
1: Sí.
0: La foto que surt aquí s'assembla molt...
1: Quan segueixes la recepta...
0: Home, per això, bueno, clar.
1: Que és com
0: malament
1: tot,
0: si fessis... Sí, a veure, jo sé que també tires cap a una miqueta, condiciones el teu estil o el que tenim accés aquí, no?
1: Exactament, els ingredients que els tenen nosaltres no ho trobem, però bueno, la veritat estava exquisit, boníssim.
0: Estava, hem passat, ja us l'heu crucifet.
1: Sí, nos ho van cruspir ahir a la nit. Un Doro Wat per sopar, saps?
0: Ara ens que un Doro Wat.
1: Un Doro Wat,
0: doncs,
1: sí,
0: que és un plat típic d'Etiòpia.
1: No un Doro Jockey, no, un Doro Wat.
0: Un Doro Wat.
1: I, bueno, anem a posar-li música i ja...
0: Ah, és veritat, que tenim aquí,
1: sí,
0: es faran música.
1: Fito,
0: sí,
1: Fito.
0: Sí, vinga. En directe, també, eh? Sí.

0: El Fito Páez, aquest argentí que té 63 anys ja.
1: Mira.
0: Què?
1: 2024.
0: Què?
1: Al poble espanyol.
0: Poble espanyol.
1: Vaig anar a veure'l.
0: Sí.
1: Buah, brutal. O sigui, tinc la foto quan va sortir del concert. Tinc la Turner Spock.
0: Sí. Els cabells. Sí.
1: Ostres, és que clar...
0: Bueno, què passa? Que ¿lo diste que, todo o qué?
1: No, eren 5.000 persones. Clar, jo crec que 4.900 eren argentins.
0: Clar.
1: Saps? I clar, jo sempre he vist, sobretot els concerts en directe d'Argentina, no? El públic, com ho dona tot. O sigui, tu veus un concert, per exemple, aquí, Dani Martín, no? Al Palau de Sant Jordi. Fantàstic, tothom ballant i tal. No, és que allí ballen 4 o 5 vegades més. I la veritat és que Fito Páez és un senyor ja gran, però sí. Jo que m'he vist la pel·lícula de la seva vida, que conec la història d'aquest senyor, saps? Penso que és un gran artista, que crec que no mai l'havia portat aquí a la ràdio, i aquesta cançó parla de la seva infància, de les seves mares, perquè el van criar les tietes, d'acord? Té una història molt trista, molt trista, molt trista darrere seu, un trauma infantil increïble, van assassinar a la seva mare, i la veritat és que... aquesta cançó pues, parla això, no? D'optimisme, parla de... I sobretot, pues, no sé, com que me va també remorant també el diumenge, no? Que va ser el Dia de les Mares, no? Recordar una mica, no? Vaig parlar a la meva mare una hora i quart al telèfon i també, pues, això, no? Explicar-me coses de quan era petita, no? De quan era la seva adolescència, no? I això, pues, aquesta cançó m'ha cridat molt l'atenció perquè també m'identifico en el sentit de que, bueno, recuperar una mica la nostra identitat familiar, no? Tan meravellosa i tan necessària, no? Avui en dia, no? I Fito, pues bueno, com ho he vist en directe, ho vaig disfrutar d'una manera brutal, ell i el seu piano i la seva orquestra és una passada.
0: Però sí. És que aquesta cançó és molt intensa, jo és que
1: és
0: preparant
1: passada.
0: Aquí l'àudio com que m'he estressat un poquito, perquè és que és en directe, en concert,
1: hi ha
0: les revolucions pujades.
1: Per ballar i per entendre, inclús això, he buscat el significat de la lletra i és això, és un reconeixement a la nostra família, no? I al nostre passat i sobretot a la nostra infantesa.
0: El títol és Mariposa Tecnicolor.
1: Sí, senyor.
0: Val, no volia canviar-li com la setmana passada, que no sé què vaig dir de tòpic, que no era el títol de la cançó.
1: L'han fet mil versions, o sigui, un munt de gent. I amb la Laura Pausini, la veritat és que també és bonic. Però bueno, jo me quedo amb Fito, que sí. És un gran dels nostres, no? De la nostra cultura musical.
0: Anem a tornar al Dorowat.
1: Sí, anem al Dorowat.
0: Aquesta recepta d'Etiòpia.
1: Sí, sí, anem a Etiòpia, que també és la cura del cafè. D'acord, el cafè...
0: Potser és dels països que potser no és tan conegut.
1: Sí,
0: parlem de cafè a vegades, mira, Colòmbia, sí, és el primer pues, potser que et ve al cap.
1: Àfrica és un gran productor de cafè.
0: Sí, sí, no ho dubto.
1: I bueno, saps que els primers assentaments de la humanitat estan precisament a Etiòpia.
0: O sigui, estava llegint aquí...
1: La Luci,
0: que té 3 milions d'anys d'història.
1: Imagina't, o sigui, aquest país. Luci va ser el primer cos de dona, o sigui, esquelet, no? que existeix al món, i precisament estava a Etiòpia. Després hi ha un nen també que es diu Salam, que va ser el primer nen que es van trobar, o sigui, que, o sigui,
0: bueno, el més vell. Per a restes, suposo, o sigui, que fossilitzades.
1: Inclús l'han posat noms i tot, precisament, sí. I estan precisament aquí, a Etiòpia, no? És un país que té el seu propi calendari, no funciona com el resta del món, i també, pues, també té el seu propi alfabet.
0: Bueno, també. És que també el calendari, per exemple, el xinès no és el mateix que el d'aquí, també la cultura àrab té un altre
1: exactament.
0: Calendari,
1: sí,
0: és a dir,
1: sí,
0: que el pues món estem una miqueta entre cristians i musulmans, i també altres cultures i religions, doncs també una miqueta...
1: No he mirat la seva cultura, o sigui, la seva religió no l'he mirat, no he arribat aquí, però suposo que també el món musulmà aquí estarà molt present, exactament. I bueno, és un país un gran desconegut, està pràcticament al cuerno d'Àfrica, saps? O sigui, perquè tu l'ubiquis geogràficament al costat d'Eritrea i de Somàlia.
0: Mira, destaquen esglésies cristianes,
1: eh? Sí,
0: compte, eh?
1: Sí, sí.
0: Vull dir que també
1: i excavades
0: té una...
1: en roca. A més, saps? O sigui, bueno, és un país per descobrir, segurament, no? Però bueno, jo em quedo a la recepta, em quedo amb...
0: Sabem aquesta si és una recepta com nacional, allò
1: sí,
0: que és la...
1: Sí, és la recepta nacional,
0: típica nacional,
1: és la recepta per celebrar. O sigui,
0: i quina diries, ara permetem que et talli el fil que portaves, quina diries que és la recepta típica, si tinguessis que parlar d'Espanya, per exemple, quina diries que és la recepta típica espanyola? més representativa. Jo sé potser el que em diràs, però...
1: Clar, però és que n'hi ha tantes, clar, sí? Potser la paella, no?
0: No, jo també estava pensant. I la catalana? Jo tinc ara mateix...
1: Jo crec que el pa amb tomàquet, per suposat.
0: Sí, per suposat, però...
1: En què duen la catalana? No sé, és que hi ha tantes. Precisament ara un client me va demanar un menú degustació només que de receptes catalanes i la veritat és que crema catalana, fricandó, sí, que acaba de recaptar.
0: Mira, és que a mi el fricandó és la recepta així que...
1: Tu veus un tàper de fricandó a la nevera, mort de gana, i arribes i veus mare això, i és que te soluciona la vida.
0: Sí, sí, sí. Mira, justament aquesta setmana ha fet la mare fricandó i... Uf.
1: I ara ja fa temps que no ho faig i sí, tinc
0: ganes. És que té molta feina el fricandó. Tornem al Doro Wap.
1: Al Doro Wap.
0: Vinga, disculpa'm, perquè sí, estava pensant, sí, sí. Quina és la tradicional d'aquí?
1: Bueno, el Doro Wap, la història és com es menja. Es menja, una vegada que està fet, dintre d'una injera. Injera. Injera o injera? Injera. No sé si en català si és en
0: defineix,
1: J o G.
0: Defineix-me què és això.
1: Una injera és... A veure, saps com el pan de pita? O sí. El pan del durum?
0: Sí.
1: Però en format gran. D'acord? Ah. És com un plat, però és pa, que es menja, d'acord? Mm-hmm.
0: Mira, la injera es prepara el pa etíop, uh-huh. Que serveix de plat. Exactament. I de cobert.
1: Exactament. O sigui, ells no utilitzen ni plats ni coberts. Exacte. És més, és un honor per a ells que jo et doni de menjar a tu. Amb les meves mans, que jo et posi el menjar a la teva boca. Imagina't.
0: Ai, senyor.
1: Fíjate, clar, per nosaltres és estranyíssim,
0: sí,
1: això, no?
0: Sí,
1: doncs pues per això és un acte de respecte, és un acte,
0: sí, sí,
1: de... Ostres, ja t'he dit, és un plat de comunitat, és un plat de celebrar, és un plat que es menja, es posa tot això al centre de la taula i es menja amb els dits, d'acord? No hi ha coberts, no hi ha res. Llavors, jo en aquest cas l'he acompanyat amb un arròs blanc, d'acord? Però lo típic és la injera aquesta, que nosaltres, pues, bueno, jo com no tenia injera, no tenia... No,
0: mm-hmm. Ni manera, bueno, tampoc.
1: Digo, bueno, pues...
0: Ja tenies feta la recepta,
1: bueno,
0: doncs...
1: La gràcia d'aquesta recepta, que em va cridar moltíssim l'atenció, és el primer és que hem de durar la ceba, no? Porta moltíssima ceba. Però que curiós que la ceba l'has de posar a la paella, però sense oli ni res, ni sal ni res. Has de posar la ceba en cru al foc. I això ha de quedar com una pasta torradeta, d'acord? I durant més o menys 30 minuts, 40 minuts.
0: Mare, però...
1: Sí, curiós.
0: I a foc molt lent,
1: clar,
0: entenc, perquè
1: sí,
0: si
1: clar,
0: no se'ns cremarà.
1: Sí, clar, perquè es crema. Jo el vaig posar al mínim, d'acord? I clar, eren les primeres, quan vaig mirar la recepta, em va cridar moltíssim l'atenció. Dic, jo mai he fet una ceba sense res.
0: Per favor,
1: saps?
0: Clar que no.
1: Sí que al foc s'ha de sí... Però al foc me refereixo a una,
0: sí,
1: brasa.
0: Sí, sí, o una ceba escalivada, també.
1: Exactament, un forn, d'acord?
0: El
1: però
0: forn,
1: no una sartén,
0: boníssimes.
1: Una paella, no l'havia fet mai. I la veritat és que sí, que al final queda torradeta, d'acord? Bueno, i al final aquí el que es tracta...
0: Curiós.
1: Sí, és de posar una mantega, d'acord? Que ells tenen un nom, que és bueno, una mantega i una espècie que es diu el berbere. Clar, jo el berbere d'ells no ho tinc, però sí que tinc les espècies d'Aràbia, que m'estan salvant
0: en
1: moltíssimes receptes.
0: Sí, ja ho veig, bueno, a falta de pan, buenas son tortas,
1: Exactament, no teníem berbere, però teníem algú d'Aràbia, que és un conjunt d'espècies que porten xile, ajo, jengibre, fonogreco, que no sé el que és, i canyella, d'acord? Al final, doncs, ells juguen tots, saben que és molt el món àrab i el món musulmà juga moltíssim a les espècies, li encanta disfressar-ho tot. Jo, en aquest cas, doncs, bueno, he agafat aquestes espècies que també s'assembla molt, i la gràcia és una mantega, o sigui, porta moltíssima mantega, aquestes espècies i el jengibre, d'acord? El jengibre ratllat. Tot això ho poses a sobre d'aquesta ceba i aquí li fiques ja el pollastre. Clar, no cal que posis oli, perquè ja la mantega, doncs ja... La mantega, a veure...
0: Quina quantitat, perquè ens fem una idea?
1: Jo més o menys la vaig posar, mantega nostra, normal i corrent, la vaig posar com uns 75 grams, una cosa així, perquè, clar, com no portava oli, digo, clar, jo necessito que aquest pollastre se quedi daurat, d'acord? Estic buscant el nom de la...
0: El que estem aprenent, perquè ara mateix també aquí estem veient el berbere, que és una barreja d'espècies justament d'aquest país.
1: Exactament. I la mantega aquesta per a ells, a veure si ho trobo aquí entre tanta paperassa, té
0: sí,
1: un nom.
0: Sí, portes avui aquí,
1: sí,
0: un sembla
1: sí,
0: que hagis
1: sí,
0: fet...
1: Sí, perquè clar, és un país que desconec per complet, que desconec aquesta recepta i clar, t'has d'instruir una mica, no? I bueno, el resultat és que és un plat picant, d'acord? Perquè clar, igual que la setmana passada aquest formatge que vam portar de Bhutan també era picant, doncs en aquest cas també el resultat d'aquest pollastre també és picant, perquè la base és un pollastre, d'acord? L'únic que està aromatitzat amb la ceba, amb la mantega aquesta, el berbere, o sigui, a la mantega, amb les espècies,
0: sí,
1: amb all, amb all cru, d'acord? I tot això, doncs, l'has de fer rostit, d'acord? Mm. Quan tot això està rostit, ben rostidet, d'acord? Li fiquem una mica de sal i bastant de salsa de tomàquet, bastant, perquè queda aquest toque tan vermell.
0: Sí, té molta salseta, eh?
1: I, bueno, mitja horeta més al foc. És un plat de paciència, eh? És un plat que no es fa amb pressa, perquè ells no cuinen amb pressa. O sigui, ja t'he dit que és el seu un plat de festivitat, doncs pues, utilitza amb temps, d'acord? O sigui, temps per potxar aquesta, per torrar aquesta ceba, temps per fer el pollastre tranquil·lament, rostir-lo tranquil·lament.
0: Estic salivant.
1: I... És que estava boníssim.
0: Tinc ara la fotografia que m'has passat, estic mirant-m'ho.
1: I clar, i després la gràcia són, sí, com s'acaba, és amb llimon exprimit, d'acord? Una vegada que ja ho tenim tot ja rostit. I
0: abans d'apagar el foc?
1: Sí. Val? O sigui, la història és això.
0: Suc de llimona.
1: Suc de llimona, i em va cridar molt l'atenció el moment ou dur.
0: Ou dur, què passa amb
1: l'ou dur? L'ou dur és el mateix. O sigui, quan més ous poses, millor és la celebració.

0: estem utilitzant ingredients i receptes de països que a vegades doncs, no estem acostumats o són molt picants. Parlàvem, no?, de la tolerància, que alguns tenim menys tolerància als picants o que ens agraden menys doncs, aquests plats picants, però bueno, a vegades no tothom agrada, no?
1: Sí, que preparem. Sí, sí. Bueno, la veritat és que he tastat totes les receptes, unes m'han agradat més que altres. Encara em quedo, el top de moment és el hachapuri, la de Georgia. Aquest pa amb els ous, el formatge.
0: Sí, és veritat.
1: Aquesta em va crear moltíssim l'atenció.
0: Aquesta és la que més has disfrutat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. I bueno, la setmana passada aquest formatge, aquesta sopa de formatge també estava molt increïble, però la veritat aquest pollastre, que jo no dava 4 duros per ells, boníssim, la veritat boníssim. És molt fàcil de fer, simplement és tindre una horeta del dissabte al diumenge i posar-se primer la ceba i després posar les espècies, el pollastre, la llimona i per una altra banda pues, fas coure una mica d'arròs i els ous durs que vulguis.
0: Estava veient que aquest plat també es pot fer no només amb pollastre, sinó també, per exemple, amb xai,
1: vedella, porc, el que vulguis. Suposo que ells porc no per el tema musulmà,
0: sí,
1: no?
0: Sí, depèn de la religió que sí, però...
1: Però, bueno, ells normalment utilitzen...
0: cordero, ternera... Sí. O pollo.
1: O pollo. Sí. La recepta original posava cuixa de pollastre, jo tenia pit de pollastre, doncs vaig fer amb pit de pollastre.
0: El que saps? Hi hagi a la nevera, sí, sí.
1: Al final tot és pollastre, no? O sigui que aquesta és la recepta d'avui, el Doro Wap. A veure, pues bueno, anem aprenent i bueno, suposo que són d'aquests països que dius no daria 2 duros, no? I mira, i que tenen receptes maestres. També.
0: No daries 2 duros, però has d'un Doro Wap.
1: Un Doro Wap.
0: Que ens ha portat avui fins a Etiòpia per parlar d'aquest plat
1: bonic,
0: típic.
1: Que bonic, a veure, Etiòpia.
0: Etiòpia,
1: que bonic en català. Sí. Ostres, que xulo, m'encanta, ves?
0: És que... Sí, és que, a veure, em surt aquesta pronúncia, Etiòpia. Sí, jo diria que ho estic pronunciant bé,
1: Genial,
0: Etiòpia
1: perfecte.
0: És en castellano i Etiòpia en català.
1: Bueno, doncs pues anem sumant coses, Ferran, anem aprenent, que això es tracta.
0: Això es tracta.
1: I cada setmana, no sé, ja arriba l'estiu.
0: Sí, sí, és que ens queden...
1: 4 dorawaps.
0: És que ens queden res, poquetes setmanes,
1: sí,
0: vull dir que...
1: Sí, la veritat és que molt xulo aquest aprenentatge, aquest hivern, aquesta primavera, i molt bé, molt contenta.
0: Doncs aquí, amb aquesta cuina que viatja, a la seva manera, la Mari Herrera ens porta aquesta gastronomia i aquestes visites de res, de 20 minutets, que fa... Ella triga molt més en preparar-s'ho i en fer la recepta a casa, però és una manera, també és un aprenentatge, de la gastronomia.
1: Sant Google és l'hòstia.
0: Sí, no, a més tenim una d'informació... Bendita era d'internet,
1: Sí, Déu-n'hi-do,
0: amb tota la informació. Gràcies, Mari, que vagi molt bé. Bona setmana.
1: A vosaltres.
0: Adéu-siau.
2: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquet.

0: Després del Guapíssima, és la nova cançó del Son de Neon, aquesta banda catalana que ens està fent, doncs, gaudir de la seva música a través d'aquesta, la seva nova proposta. Arribem a les 12 i 26 minuts, 4 minuts, i arribem al punt de dos quarts, fem una pausa, una aturada, l'avanç informatiu, i tornem de seguida amb el tram final del Calafell Matí d'aquest dimecres, avui dia 6 de maig.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
5: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
7: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Segons hi arribem al punt de dos quarts d'una del migdia d'aquest dimecres dia 6 de maig de 2026. Anem a conèixer en titulars les notícies més destacades que d'aquí una hora ens explicaran a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, Calafell.tv, la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Hola de nou, molt bon dia.
3: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell i la Federació Empresarial del Gran Penedès han formalitzat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de potenciar l'activitat econòmica, comercial i ocupacional del municipi. L'acord consolida una relació de treball conjunt que vol contribuir a dinamitzar el teixit empresarial i reforçar la competitivitat del territori. I avui als informatius parlarem dels programes de formació i inserció de Calafell. S'ofereixen dues modalitats segons la seva organització. Aquest dissabte tindrà lloc a Calafell la Fira Vet Aquí un Gat, la Festa dels Contes, la plaça de Cal Cubano i la Biblioteca Ventura Gasol són les ubicacions escollides. Caps de la regió metropolitana Sud i del Penedès proven un nou mètode per prevenir les amputacions en diabètics. El projecte incorpora l'ús d'un ecògraf portàtil d'alta precisió per detectar millor les malalties arterials. L'Arbós del Penedès celebrarà aquest dissabte 9 de maig el primer Festival Internacional Gastronòmic i Cultural, una proposta que vol fer valdre la diversitat cultural, la convivència i la riquesa gastronòmica d'arreu del món. L'esdeveniment tindrà lloc a la plaça de la Badalota. La consellera Parlon assegura que el pla per retirar armes blanques a Catalunya s'ha de reforçar i fa una crida a la convivència. La consellera diu que els homicidis del passat cap de setmana són colpidors i que cal lluitar contra la delinqüència. L'atur cau un 3,94% a l'abril a Tarragona i l'Ebre, amb prop de 1.500 persones menys desocupades. El mes passat es van crear prop de 12.000 llocs de treball més que al març i 9.500 més que a l'abril de 2025.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
11: El passat divendres 1 de maig va tenir lloc el reconeixement en grup de les dues curses i la caminada de la cinquena edició de la Nocturna Trail, que se celebra aquest dissabte 9 de maig a 8:45 del vespre. També s'han fet ja els treballs de neteja del recorregut i les reunions de seguretat prèvies. Avui parlarem de les novetats d'enguany amb els Trail Road Runners, organitzadors d'aquest esdeveniment.
2: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.
0: Que els vinc ara mateix. 12:32 minuts, tram final del Calafell Matí d'aquest dimecres. Compartir l'actualitat, l'entreteniment, la bona música al llarg de 4 hores. I en el tram final sempre parlant d'activitats culturals per aquesta setmana a Calafell. En un moment, l'agenda cultural.

0: És el retorn musical del Bob Sinclair, que torna al costat de Kesha amb aquesta cançó que es diu I Can't Wait, no puc esperar. 12:35 minuts, no podem esperar per repassar la nostra agenda cultural.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: És moment de donar un cop d'ull al web municipal calafell.cat. Anem a la seva agenda per repassar, per conèixer, per explicar-vos l'agenda d'activitats, tot el que s'ha programat per aquesta setmana a Calafell. En primer lloc parlem de fotografia creativa amb el mòbil, amb una activitat que es farà aquest divendres a partir de les 6 de la tarda en el Centre Cívic Cinema Iris de Calafell Platja. Un taller pràctic i dinàmic per aprendre a treure el màxim profit de la vostra càmera del mòbil. Descobrirem conceptes bàsics de composició, de llum, d'enquadrament, així com trucs senzills d'edició per millorar les imatges al moment. No cal experiència prèvia, només el vostre mòbil i moltes ganes de mirar el món amb altres ulls. Cal fer la inscripció per poder assistir en aquesta activitat. Es prioritzaran els joves d'entre 12 i 35 anys. Més informació a www.joventut.calafell.cat, joventut.calafell.cat. I també aquest divendres, a partir de les 8 del vespre, Toni de Moda amb el seu show de moda en el Teatre Joan Colet de Calafell. Aquest, el show de moda, és un espectacle de comèdia sense filtres, sense postureig i amb pur ADN de barri. Toni de Moda fa el salt al món digital, a l'escenari, amb un monòleg directe, provocador i ple de veritat, on repassa les seves vivències i converteix allò quotidià en alguna cosa salvatge, incòmoda i molt, molt, molt divertida. En el Teatre Joan Colet de Calafell, aquest divendres 8 de maig a les 8 del vespre, les entrades al preu de 18 euros, entrada general, i de 28 euros si voleu tenir un meet and greet. Trobareu l'enllaç per comprar les entrades en el web municipal a la seva agenda. Recordeu, aquest divendres Toni de Moda amb el seu show de moda en el Teatre Joan Colet de Calafell. I aquest dissabte, dia 9 de maig, Festa dels Contes, Vet aquí un gat. La Biblioteca Ventura Gasol i al seu voltant acollirà aquest nova edició del Vet aquí un gat, amb moltes activitats a la plaça de Cal Cubano i a la Biblioteca Ventura Gasol. Activitats com, per exemple, del Petit Patufet a les 11 del matí. És un conte ple de cançons pels més petits amb la Berta del Poblet, recomanat fins a 3 anys. I a les 12 del migdia, Tots els petons del món. Conta en llengua de signes amb l'App Panero, autora del conte, Tània Puig, i narradora de llengua de signes. I a les 6 de la tarda, contes desexplicats amb la companyia Vivim del Cuento. També hi haurà tallers de quilòmetre zero, tallers per tots els públics al llarg de tot el dia a la plaça de Cal Cubano amb entrada lliure. Per exemple, hi haurà mapes del tresor i escriptura en pergamins amb Casa Magenta, retallables amb la Lu López. Pop-up amb Clam Jam, construcció de terraris amb Ombi, minimons de contes amb Som al Patufet i casetes de fusta amb la Masia de les Arts. I durant tot el dia hi haurà Escape Caravana, una instal·lació de carrer amb itinerària, el conte pop amb la Laia Flores i la trompetista Andrea Cabrerizo. Hi haurà la tribu juganera amb jocs, disfresses i pintures. Contes, balls, música, bombolles i jocs. També caixes per descobrir històries d'animals, de terra, de mar i d'aire. Jocs de taula i l'exposició del Tatano, 20 anys, 20 portades. El Tatano és la revista pels més petits, publicada per Cavall Fort. I també hi haurà paradetes de contes, llibres i jocs amb la llibreria Papiol i Relet Relet. Tot això en aquesta nova edició d'aquest dissabte de Vet aquí un gat. La Festa dels Contes, a la Biblioteca Ventura Gasol, però també al voltant, sobretot a la plaça de Cal Cubano. L'horari, entre les 11 del matí i les 2 del migdia i entre 4:45 de la tarda i 9:15 del vespre. No us ho perdeu. Vet aquí un gat aquest cap de setmana, aquest dissabte concretament, al nucli del poble de Calafell. I acabarem la nostra agenda cultural en el Teatre Joan Colet de Calafell, perquè aquest diumenge per la tarda, aquest 10 de maig, a partir de les 7, Ya me has tocado el cuento. Escrita i dirigida per Olivia Lara. El preu de l'entrada a taquilla, Si queda en localitat, serà de 16 euros, però teniu la possibilitat de comprar-ho de forma anticipada, amb 14 euros l'anticipada i per 12 euros els joves de menys de 25 i jubilats. De l'univers No me toques el cuento, amb princeses, arribarà aquesta comèdia fresca i gamberra amb quatre prínceps desesperats per recuperar les seves vides felices. L'Aurora, la Bella, la Ventafocs i la Blancaneus han volat del niu per viure experiències soles al món. Davant d'aquest abandonament, els prínceps busquen ajuda per recuperar-les i pel camí descobriran alguna cosa inesperada, una masculinitat més sana. Ja me has tocado el cuento. Dirigida per Olivia Lara, aquest pròxim diumenge en el Teatre Joan Colet de Calafell, a partir de les 7 de la tarda. Doncs aquestes són les activitats, l'agenda cultural per aquesta setmana al nostre municipi, a Calafell.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: És el Get Lucky, una d'aquestes cançons que han quedat per la història de la música, que va unir els Daft Punk, els francesos que ja es van dissoldre, van desaparèixer del mapa musical, també amb el Pharrell Williams, i això passava ja fa alguns anys. És una d'aquestes cançons que sempre ve de gust recuperar i que sempre és una molt bona proposta per escoltar. Amb això que es diu Get Lucky, hem arribat a les 12:45, 3 quarts d'una. Fem una pausa, l'última del matí, i tornem de seguida.
1: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança, amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
2: Primera llista.
1: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió.
2: Backstage.
1: Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
3: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

11 minuts i arribem a la 1 en punt del migdia. Doncs vinga, anem tancant edició, anem tancant el Calafell Matí d'aquest dimecres dia 6 de maig, que engegàvem a les 9 del matí i al llarg de 4 hores aquí en directe. Compartim espais d'actualitat, d'entreteniment, sempre amb bona música i tot passa aquí en el 107.9 de la FM. Som l'emissora municipal de Calafell. Salutacions del Ferran Boquer, gràcies per estar a l'altre costat. Us saludem, com sempre, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. I arribem fins la 1, fins les 13 hores, amb cançons, amb música, cançons aquestes que ens agrada compartir al llarg del matí, de l'actualitat, força recents o també clàssics que formen part de la història de la música. Aquesta ens porta, res, 2 anyets enrere. El gran tema, la gran cançó de la Billie Eilish. Això ens encanta. Birds of a Feather. Amb això marxem fins la 1. Gràcies, com sempre, per la confiança. Gràcies per estar a l'altre costat. Fins demà a les 9.

tenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment i sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer.